0: 6:42, 5:42 en Canarias, la hora de amanecer en el Hoy por Hoy. Y por tanto, la hora de amanecer para más de 3 millones de personas. Esto es lo que dice el EGM desde hace además 9 oleadas, creo que es. Es que como tú. La hora de amanecer para muchísima gente. Nosotros en particular, normalmente no llamamos a los 3 millones y pico, porque es verdad que nos quedaría un poco largo. Pero sí que intentamos ir cada mañana a 3 lugares de España, seleccionados con mimo y siempre con rigor, salvo esta mañana, en la que creo que hemos caído en la corrupción. Bueno. Declaro desde este momento que no tengo nada que ver con esta trama y os advierto de que según quien te toque, está la justicia con ganas de entrar a juzgar cosas. Así que vosotros veréis. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio Soto. Vamos a explicar a los oyentes. En el mapa de ayer yo cometí el... Y reconozco mi culpa. De yo
0: ir a... ¿Amputaste un pueblo?
1: Isabel de Leuce había puesto el pueblo de su familia y yo lo sustituí precisamente por el de mi padre, sin yo saber que esa trampa era la que había hecho de Leuce. Entonces, bueno, pues para el día de hoy hemos elegido 3 pueblos que pertenecen a familias, a los familiares,
0: o sea, nuestros
1: de
0: pueblos, los miembros del equipo. Los vuestros, el mío no está.
1: Bueno, queda mucha semana todavía. Bueno, queda ya mañana, Sergio, o sea que mañana podemos incluir también tu pueblo. Bueno, vamos con estos municipios. En Gabaldón, que es el pueblo de los familiares de Isabel de Leuce, en la provincia de Cuenca, amanece a las 6:48, mínimas de 19, máximas de 36. En Gil García, Ávila, pueblo de la familia de Agustín, amanece a las 7 en punto, mínimas de 17, máximas de 31. Y por último, en Palomares del Río, Sevilla, donde son las raíces de Irene, amanece a las 7 y 10, mínimas de 21 y máximas de 34 grados.
0: ¿Han mencionado su pueblo? No, si no lo han hecho, mándenos un audio. No hace falta que lo haga por amor ya a nosotros, hágalo por amor a su pueblo, por reclamar que lo mencionemos aquí, por mencionarlo usted mismo en la antena y cuéntenos cómo amanecen allí. Pueden hacerlo, ya saben, en el teléfono de los oyentes, que es el 638-313466, 638-313466. Venga, que conocemos. ¿No es, ha sido esta noche esto? ¿Lo de los Emmy ha sido esta noche?
1: Ayer por la tarde.
0: Ayer por la tarde, ¿no? Es verdad, sí, lo he visto antes de venir para aquí. Ya tenemos quiénes son los nominados a los premios Emmy, es decir, los premios de la tele en Estados Unidos.
1: Y que nos viene bien ahora que se acerca el verano y es periodo de vacaciones, pues para ponernos al día con algunas series que tenemos pendiente o si tenemos dudas sobre, oye, ¿qué puedo ver? Pues mira, tenemos las nominaciones de los Emmy de la Academia de la Televisión Estadounidense.
2: Eres muy empática, pero estás en urgencias, no es para gente floja.
3: ¡Colgado! ¡Fuera!
1: Esto que escuchamos es el tráiler de la segunda temporada de The Pitt en HBO, que es la serie que más nominaciones tiene en este año. Son 25 nominaciones. Ya fue la gran ganadora el año pasado. No sé si has visto la serie, Sergio.
0: Es muy buena, pero he intentado verla y no puedo. Bueno, me entran los males.
1: Es una serie de médicos de... precisamente en urgencias en la ciudad de Pittsburgh, y es verdad que no es para todos los estómagos, tiene un ritmo muy frenético, pero sí que es bastante buena. Bueno, otras series que están nominadas en la categoría de mejor serie de drama, pues La Diplomática de Netflix, El Caballero de los Siete Reinos de HBO o La Edad Dorada, también de HBO. Si preferimos series de comedia, pues destaca la serie de Hacks, que tiene 24 nominaciones. The Bear también está entre las nominadas. Solo Asesinatos en el Edificio de Disney Plus o La Maldición de Widow Bay en Apple TV. Estas son algunas de las 8 nominaciones. Si miramos por plataformas, HBO Max es la reina, tiene 122 nominaciones al final en estos Emmys, superando a Netflix, que solo tiene 111 nominaciones, y Apple TV que tiene 87. Habrá que esperar hasta mediados de septiembre para conocer las ganadoras, pero bueno, ya tenemos esta lista por si queremos ir haciendo los deberes durante el verano.
0: Veo muchas de estas, y empecé a ver Pits, pero me pasa eso, que cuando termina el capítulo tengo que medicarme yo.
1: Sí.
0: O sea, no aguanto el ritmo. Aitana, ayer lo contábamos, ha comunicado en redes que al final no va a haber ningún cambio de horario con el concierto de Zaragoza, que se va a quedar como ya estaba.
1: Sí, porque estábamos pendientes que iba a ocurrir. Aitana, en su sus redes sociales contó que el concierto este viernes de Zaragoza coincidía en horario con el partido de España de cuartos de final.
4: Pues nada, yo no sé qué hacer, porque claro, me decía gente del equipo, bueno, mi padre me dice, bueno, si no, cada vez que marque España paramos el concierto.
1: Publicaba este vídeo hace un par de días, claro, había revuelo, que iba a pasar, iba a adelantarlo, iba a retrasar ese concierto, lo iba a mantener, bueno, pues al final sí, lo va a mantener tal y como estaba. La artista ha publicado un mensaje en sus redes sociales, tranquilizando a sus fans, diciendo que bueno, que después de valorar todas las opciones, cree que lo mejor es dejarlo tal y como estaba, este viernes a las 9:30 en Zaragoza.
0: Han dejado a la pobre Aitana sin ver el partido, que en realidad era lo que intentaba, ¿no? Arde Bogotá ha actuado en el Mad Cool, pero lo ha hecho bajo un seudónimo porque quería presentar una nueva canción.
1: Sí, en uno de los escenarios de las carpas, uno de los escenarios pequeños, se había anunciado la actuación de un grupo que se llamaba Bigger Splash. Era un nombre desconocido para la mayoría, pero bueno, ya había ciertas pistas en redes sociales, ya había seguidores de la banda de Arde Bogotá que sospechaban que iban a ser ellos, porque en sus redes sociales había un vídeo donde precisamente pronunciaban esta palabra, la de Bigger Splash, y esta noche... han actuado y ha sorprendido con esta nueva canción que se llama precisamente así, Bigger Splash. La canción, quien quiera disfrutarla, ya está disponible en todas las plataformas. Sergio, pues no va de como de hacer marketing, ¿no? De los grupos de innovar, intentar sorprender a sus seguidores, pues con estos conciertos, ¿no? Sin decir que son ellos.
0: Tiene un punto, ¿no? Esta estrategia de esconder un poco lo que vas a mostrar, generar... Ahora se llama hype. Y venga, otra. Justin Bieber, que va a actuar en el show del descanso de la final del Mundial.
1: No, mira, me ha cambiado la canción Marta, seguramente. Sí.
0: Ojalá.
1: Justin Bieber, que esperemos que no actúe como en el Coachella, que salió con un portátil y se puso a reproducir sus vídeos de YouTube. Bueno, se ha anunciado que va a participar en la final del Mundial, en un show parecido al de la Super Bowl. También actuarán Madonna, el grupo BTS y Shakira.
0: Con Justin Bieber, ya saben, a partir de las 7 les saluda Pedro Blanco. Bueno, sin Justin Bieber, con Justin Bieber ahora nosotros. Ahora son las 7:10 de la mañana, las 6:10 en Canarias.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dijous, és 9 de juliol i avui tornarà a ser un dia d'alt risc d'incendi, especialment a partir de les hores centrals del dia.
8: Serà un dia encara molt, molt dur, les condicions són exactament les mateixes que avui, humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent.
7: És l'alerta que llançava ahir el cap de bombers David Borrell després d'una nova jornada d'incendis simultanis. Fins a 4 de nou se'n van declarar, que a aquesta hora tots ells ja estan, però, estabilitzats. És la notícia, la principal notícia del dia. Ara hi entrem, però abans... Abans el temps, nit novament tòrrida, especialment a l'Alt Empordà. Novament avui farà molta calor a les hores centrals. El termòmetre marcarà els 37 graus a la costa i els 42 a l'interior. Pel que fa al trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona i també a carreteres secundàries afectades pels focs que estan tallades. I respecte al transport públic, a aquesta hora, normalitat. L'incendi que més preocupava, el d'Aiguamúrcia, al Pla de Manlleu, ja està estabilitzat, ha cremat 80 hectàrees, però tenia un potencial de 5.000. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
9: Bon dia. Una quarantena de dotacions dels bombers han estat treballant durant tota la nit en aquest incendi que ha cremat 80 hectàrees, segons el darrer balanç d'Agents Rurals. Les 1.600 persones que estaven confinades de diversos municipis, com ara Pontons, el Pla de Manlleu, una urbanització del Montmell i diverses cases aïllades, ahir a la nit ja van poder sortir de casa després d'unes hores d'incertesa. La clau per estabilitzar aquest foc han estat les vinyes. El flanc esquerre ha impactat amb un eix de confinament. moment treballat amb bombers que va impedir que tingués més potencial i més recorregut, i és que inicialment hi havia més de 1.500 hectàrees de potencial.
7: Però a banda d'aquest incendi n'hi ha d'altres, el repassem i comencem pel de Navarcles. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. Està estabilitzat des d'ahir a la nit, ha cremat 30 hectàrees de vegetació i s'ha vist afectada una planta de reciclatge de residus. Després hi ha el de Gavà, que es va estabilitzar en un temps rècord i que s'atribueix a l'ús de material pirotècnic. Hi ha oberta una investigació. L'últim a afegir-s'hi, el de Guimerà, també està estabilitzat i en el que hi van participar 13 dotacions de bombers.
7: El risc d'incendi tornarà a ser avui molt alt. Ho sentíem al començar aquesta franja informativa després d'una altra nit roent a molts punts.
10: L'Observatori Fabra de Barcelona va registrar ahir a migdia una temperatura de 40 graus i mig, és la més alta en un segle. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 44 graus amb una dècima. És la màxima registrada mai per una estació del Meteocat.
7: Aquesta fatídica setmana d'incendis començava el cap de setmana amb el foc de les Gavarres. Doncs bé, el govern promet als alcaldes de la zona dotació econòmica per millorar camins i construir dipòsits d'aigua. Vicenç Llorca, bon dia.
11: Bon dia, Gisela. Doncs si posarà diners, encara no ha dit quants, però reconeix que l'incendi ha evidenciat mancances. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
12: Sortim amb un compromís de seguir avançant en aquesta gestió forestal, de fer-nos encàrrec econòmicament i, per tant, d'acompanyar la tasca amb els recursos suficients per poder-ho fer amb aquest acord també entre la Diputació de Girona i el govern de Catalunya.
11: Segons el Consorci, el 50% de la superfície forestal cremada ja estava gestionada.
7: Sobre aquest incendi, el govern ha demanat un segon informe a l'empresa on treballava l'operari investigat, l'operari que utilitzava la radial amb la qual inicialment es va començar amb aquest foc. Mentrestant, en seu parlamentària, nega el govern haver comès cap negligència amb l'empresa subcontratada, Xavier Balló.
13: Diversos partits li han reclamat al govern més transparència sobre si es va fer alguna gestió per recordar-li les restriccions que tenien. Mònica Sales, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
14: No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incompleix, que falla, és qui treballa per a l'administració.
15: I el departament té la responsabilitat política, perquè aquesta empresa l'havíeu contractat al Departament de Territori.
13: El govern defensa, però, que no en tenen cap responsabilitat.
16: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
13: Els comuns, a la seva banda, han retret al govern que davant la constatació del canvi climàtic segueixi impulsant projectes com l'ampliació de l'aeroport.
7: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que cometia actes violents en diversos barris de Barcelona. Són 18 joves, alguns menors, que es feien dir els 300.
10: Tenen un historial que inclou robatoris violents, tràfic de drogues i apunyalaments greus. Aquests últims mesos han protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris en què algunes de les víctimes acabaven ferides.
7: I investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que permet identificar els pacients que tenen més risc de patir una trombosi venosa. És una malaltia cardiovascular molt prevalent que registra una alta mortalitat. Cada minut una persona mor a Europa per culpa d'una trombosi. Susana Ruiz.
17: Fins ara l'avaluació del risc s'ha basat fonamentalment en factors com l'edat, l'obesitat, determinats tractaments hormonals o algunes alteracions genètiques concretes. El model desenvolupat per Sant Pau combina informació clínica i genètica per analitzar prop de 13.000 gens en persones amb antecedents trombòtics personals o familiars i detecta els pacients amb més probabilitats de patir-ne una.
18: Per tant, això té molta repercussió a l'hora de, en el futur, muntar un diagnòstic més acurat i, sobretot, una medicina més personalitzada.
17: El doctor José Manuel Soria, director de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de Sant Pau, és un dels autors de l'estudi.
7: I segons les xifres facilitades per Universitats de Ser Catalunya, els correctors de les proves de la selectivitat han hagut de revisar prop de 22.000 exàmens a petició d'alumnes que no estaven d'acord amb la seva nota. I, curiosament, no ha estat matemàtiques on s'han fet més reclamacions.
11: L'examen de Llengua Catalana i Literatura és el que més sol·licituds de revisió ha rebut. Són més de 2.500 peticions. En segon lloc, el d'anglès n'ha rebut 2.129 i el de matemàtiques científiques ha estat el tercer examen del rànquing amb 2.057 sol·licituds de revisió. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que aquesta prova s'ajustava al currículum, però ha reconegut que hi ha aspectes a millorar de cara a l'any vinent.
7: Són les 6:57.
19: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit i aquest divendres en volem més. Ho viurem a la sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
7: Alexia Putellas ja és jugadora del London City.
20: For me it was easy decision.
7: Presentació en societat ahir des de Nova York en un acte en què ara ho sentíem, va dir que la decisió va ser fàcil perquè vol competir cada setmana. Ens ho explica la Laia Pujals.
21: Fa unes setmanes ho explicàvem i ara ja és oficial. Alexia Putellas és la nova jugadora del London City Lionesses, l'equip de la Lliga Anglesa propietat de Michelle Kang. L'acte de presentació va ser ahir al migdia a Nova York, on Alexia va explicar que la decisió va ser fàcil, ja que ella volia seguir competint al màxim nivell i que la manera de fer-ho era anar a la Lliga Anglesa i fer-ho de la mà de Michelle Kang. Una Michelle Kang que també és propietària de l'Olympique de Lió, però el cas del London City Lionesses és diferent, perquè aquest equip és un club independent, és a dir, que no hi ha un equip masculí. Alexia va explicar que aquesta és una de les coses que va tenir en compte a l'hora d'escollir el seu destí, a més que volia jugar a Europa, volia una lliga competitiva i volia tenir condicions òptimes.
7: I els Pixies són un dels grups que actuarà aquest vespre al Cruïlla.
11: Garbage, Michima o Sidonine són alguns també dels altres grups que l'acompanyaran aquesta nit en una edició que preveu acollir més de 70.000 persones.
7: I així saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
22: Hola, bon dia, què tal?
7: Què tenim avui aquí a Catalunya?
22: Here comes the sun. Ara escoltàvem i tant. El tenim aquí al damunt i escalfant de valent. De fet, parlarem amb el director de l'Observatori Fabra. Allà han batut rècord de calor, 40 graus i mig, ho dèieu. Mirarem també d'endreçar tot el debat en relació a les baixes laborals i l'absentisme. Per Feijóo, ho farem amb veus expertes. Ja al fil de les 9 del matí analitzarem aquest repunt de tirotejos que els Mossos vinculen al narcotràfic. Demà just fa un mes del crim del carrer Balmes, va matar d'un tret al cap a plena llum del dia un narcotraficant just quan teníem el papa de visita a Barcelona. Clar, és que passen tantes coses que ens anem oblidant d'altres que hem anat explicant. Encara no n'han detingut a l'autor d'aquell crim. I conversarem també amb el degà de la Facultat de Medicina i cap d'Epidemiologia, ja ho diré, del Clínic, l'Antoni Trilla, que és a punt de jubilar-se. Tindrem secció de cuina i a les 10 el racó de pensar amb el Santi Jiménez, que ens destriparà els himnes de les seleccions. Interessant, què diuen? Molts són bèl·lics. I per tancar, Ana Torroja.
7: Déu-n'hi-do, no ens ho perdrem. Quin programa ben farcit de temàtica. Que vagi molt bé, adeu. Marina. A partir d'aquesta hora comença doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya. L'Oi per Oi.
22: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: És dijous 9 de juliol, venim d'una altra nit roent, de mal dormir, socarrats com estem amb els termòmetres desbocats. Avui més, la part bona per veure-hi un punt de llum a les males notícies és que ja s'han estabilitzat tots els focs que han estat portant de corcoll al cos de bombers i que porten 6 dies treballant al límit, en diversos fronts a la vegada escampats per Catalunya, amb els recursos que tenen, que són finits, els materials i sobretot els humans. Per això és tan important fer cas d'aquestes crides que es fan a vigilar, extremar la precaució tots en general, perquè un descuit no afegeixi més llenya al foc, mai millor dit. De l'Esborang a tocar del Parc del Putxet segueixen les feines per revisar els fonaments i això vol dir que els veïns de les 8 finques afectades no poden tornar a casa com a mínim fins dissabte. S'ha acabat també la cimera de l'OTAN, absolutament caòtica per les excentricitats de Donald Trump i les seves anades i vingudes. Ell diu que se'n torna content perquè s'ha sentit respectat i estimat pels socis, fins i tot per Pedro Sánchez, que al matí anunciava que trencava relacions, Donald Trump, relacions comercials, les volia trencar amb Espanya, perquè era una causa perduda, això són paraules textuals, i no volien gastar més en defensa. Però resulta que la nit ha sortit afirmant que fa marxar enrere, perquè el govern Sánchez s'ha compromès a pagar molt més en defensa. És per tornar-se boig. El que sí que ha materialitzat Trump és el trencament de l'alto al foc amb l'Iran. Un mes ha durat la cosa i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. Aquí estem ara amb el debat de l'absentisme laboral, atiat, ja ho sabeu, pel Partit Popular, que des de fa una setmana ha abandonat el discurs d'atacar Sánchez amb la corrupció i busca marcar perfil ideològic. Mirarem d'endreçar amb dades tot aquest debat, el de les baixes laborals, com us deia. I aquesta nit, partit gran al Mundial, que es viurà amb especial intensitat aquí a casa nostra, perquè el Marroc juga contra França i allà, a França, ja es preparen per possibles aldarulls. Us ho expliquem tot això i molt més des d'ara fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Va ser molt bèstia, això d'ahir. Sortir al carrer ahir era molt bèstia.
1: I sobre aquesta nit, per exemple, a la ciutat de Barcelona, ara mateix, gran part de la ciutat ens movem entre els 25 i els 29 graus. És a dir, que s'ha estat al límit d'alguns barris del que s'anomena nit roent, que és que no es baixa dels 30 durant tota la nit. Nit roent que s'ha repetit al nord de l'Empordà. Ara mateix, per exemple, a Portbou, 31 graus, i és la temperatura més baixa de totes les darreres hores, de manera que poques variacions. De fet, l'única bona notícia, i és molt poc bona notícia, és que les temperatures ja no pujaran més, però o no baixaran, o ho faran tan poc que no ho notarem. De manera que efectes pràctics avui serà un dia pràcticament calcat al d'avui, però tinguem present que algunes comarques doncs partim de valors més alts, com a la ciutat de Barcelona, aquests 25-29 graus que ara tenim, depenent del barri, 23 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Farà sol tot el matí, també al migdia, amb un ràpid ascens de temperatura, i les màximes, el que dèiem, pràcticament idèntiques a les d'ahir, on menys pujaran entre els 30 i 35 graus, arran de costa, aquí marcada sensació de xafogó. Això cal deixar-ho clar perquè al final la influència del mar en aquestes situacions és molt petita i ahir a la ciutat de Barcelona es va batre un rècord a la part alta de la ciutat per ser exactes a l'Observatori Fabra. No s'havien superat mai els 40 graus, s'havia arribat però no s'havien superat, mentre que altres barris doncs la màxima en prou feina superava els 30. És típic també d'aquestes situacions que en pocs metres de distància hi ha moltes variacions de la temperatura. Però vaja, resumint, a la tarda la mateixa calor que ahir, superant els 40 a Ponent, també a la tarda algunes tronades molt localitzades al Pirineu de Lleida i una tarda més, marinada de moderada forta fins que arribi la nit.
0: Nosaltres, a partir de 8:45, parlarem amb el director de l'Observatori Fàbrega, ja ho diré bé, arran d'aquest rècord. Recordem, hi ha 8 espais naturals amb restriccions, fixeu-vos-hi, restriccions d'accés i 219 municipis en alt risc d'incendi. El que dèiem, precaució, que les crides, aquestes crides no són buides i no es fan perquè sí. Carbó, gràcies. Fins ara.
1: Que vagi bé.

0: ellos.
1: La empresa no va a hacer nada. Tenemos agua, eso que tenemos, la única cosa.
2: No hay descansos ni nada. Tiene solo media hora de almorzado, a 9:30, a las 12, y tiene una de...
3: El govern no comés cap negligència. Cap negligència. El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
4: És desafortunado relacionar el absentismo con una enfermedad tan grave como el cáncer.
5: La ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos.
6: Spain came back all the way today.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Passen 6 minuts de les 7 del matí. Ara anem amb el detall de com tenim els incendis. Us avanço, estan estabilitzats tots a aquesta hora. I abans el que volem fer és fixar-nos en el caos de la cimera de l'OTAN, i caos perquè qui porta la veu cantant allà no és un altre que Donald Trump. Guillem Favó, bon dia.
9: Hola, bon dia, Marina.
8: La cita s'ha acabat i Donald Trump l'ha posat potes en l'aire. Els socis europeus, en especial Espanya, els ha tocat el rebre.
10: Spain, I will say, I did have issues. Also Germany. And I still do. But Spain came back all the way today.
8: I això ha estat el súmum del surrealisme. Ahir renyava a Espanya Donald Trump i ha acabat pujant a l'avió dient han estat molt amables abans d'enlairar-se cap a Washington, rebaixava així el seu to.
9: Hem tingut problemes, però avui Espanya ha estat molt generosa i amable, han fet marxa enrere i han complert amb el compromís de pagar més. Això és el que ha assegurat fa poques hores a bord de l'Air Force One. Unes hores abans havia dit que Espanya era una causa perduda i mala gent i ordenava tallar-ne els llaços comercials.
8: Clar, és que no era la primera vegada que arribava aquesta amenaça, per això ja des de primera hora, quan la va escoltar Pedro Sánchez, hi treia ferro.
5: Una ocasió de poder intercanviar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario.
9: Això és el que deia Sánchez. Des de la Moncloa assenyalen dues coses. Si Trump volgués tallar les relacions comercials, hauria de fer-ho amb tota la Unió Europea i no només amb els espanyols, i que els Estats Units guanyen més que Espanya en el seu intercanvi comercial. El president dels Estats Units ha arribat a qualificar els socis europeus d'inútils, però una estona després ha assegurat que a la reunió de l'OTAN hi ha hagut, i això és textual, molt d'amor.
8: Amb qui, Trump, no recules amb l'Iran? Aquí sí que ha complert el que havia anunciat unes hores abans. Ha estripat la treva amb aquest país del Golf.
9: A la cimera l'ha donat per finalitzada i aquesta passada matinada els Estats Units han tornat a atacar la República Islàmica. Han colpejat 90 objectius militars i el govern persa denuncia que un dels bombardejos ha bloquejat un pont ferroviari. Abans de marxar d'Ankara, Trump ha dit que ja han guanyat a l'Iran militarment i que els iranians li han trucat perquè volen un acord desesperadament. L'Iran que ha respost als atacs estatunitencs amb míssils i drons contra Bahrein i Kuwait.
8: I això ha estat pitjar el botó per disparar el petroli i les borses.
9: El barril de petroli Brent, que és el de referència a Europa, registra pujades del 5%, ha pujat fins als 78 dòlars. L'IBEX 35 a Espanya hi va viure la seva pitjor sessió des del mes de març, amb una caiguda del 2,7% a punt de perdre els 19.000 punts.
8: Que en aquesta cimera de l'OTAN un periodista ha fet enrogir el seu secretari general, el Marc Rutte.
9: Un periodista danès, sí.
11: News agency, yes, Danish news agency, Ritzau.
9: De seus al costat de Trump quan parla de conquerir Groenlàndia, de remetre contra aliats com Espanya, d'iniciar guerres comercials. Em sembla que l'antic Marc Rutte no estaria d'acord amb això i la pregunta que li fa a continuació és: afecta això d'alguna manera la teva dignitat personal quan t'asseus al costat i no dius res? Rutte, que ha estat qüestionat per la seva defensa a ultrança de Trump, i en la seva resposta, doncs, al periodista, el que ha fet Rutte és sortir-se per la tangent.
8: 7 i 9 minuts. Per avui els bombers no poden baixar la guàrdia.
12: Dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent.
8: Això deia el cap de bombers, estan fent un sobreesforç, els recursos no són finits, són finits, per tant. Ahir en menys de dues hores es van declarar 3 incendis a la vegada.
9: Els boscos prenen fàcil per l'onada de calor que està arribant al seu pic i per les humitats molt baixes, sobretot a la costa, per sota del 15%. Tots els focs que hi havia actius ahir al vespre estan estabilitzats, també el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que cremava des de dilluns.
8: I al marge dels que ja teníem, en total a la tarda van iniciar-se 4 focs més.
9: A la zona de Gavà, al Baix Llobregat, a tocar de Navarcles, al Bages, al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i tant el de l'Alt Camp com el del Bages pintaven malament, amb un potencial de 5.000 hectàrees. S'hi va afegir més tard el de Guimarà, a l'Urgell. Els últims a estabilitzar, els bombers en van informar a la una de la matinada, va ser el de Guimarà i Navarcles. Es van arribar a confinar més de 10.000 persones fins a la nit, quan es van aixecar les restriccions.
8: Fins a aquest foc de l'Alt Camp, al municipi d'Aiguamúrcia, hi ha anat l'Eva Hidalgo. Eva, què tal? Bon dia. Eva Hidalgo, bon dia.
0: Bon dia. Sí, preocupava molt aquesta alta intensitat amb aquest potencial de 5.000 hectàrees i la clau per frenar-lo van ser les vinyes. El flanc esquerre va impactar amb un eix de confinament de vinyes. 40 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. S'han cremat 80 hectàrees, segons el darrer balanç dels agents rurals, la majoria massa forestal. Les 1.600 persones confinades durant hores ja poden sortir de casa. Són els habitants de Pontons, del Pla de Manlleu, també una urbanització del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Per aquest foc ja estabilitzat, continuen tallades encara 2 carreteres locals.
8: Gràcies, Eva. Fins ara.
0: Fins ara.
8: A Gavà, en l'incendi de Gavà, la hipòtesi és que tot va començar per uns menors que estaven llançant petards.
9: Els Mossos, juntament amb els agents rurals, han obert una investigació per intentar identificar les persones responsables. La consellera Núria Parlon insistia en el missatge de prudència per evitar qualsevol activitat de risc.
13: I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
9: Gràcies a la rapidíssima intervenció dels bombers, només en aquest incendi van cremar unes 8 hectàrees, segons el primer balanç.
8: I clar, l'oposició està brutxant al govern de Salvador Illa, que el que fa és defensar-se. Diu que no han comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que va provocar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que està controlat des d'ahir, aquest foc. L'oposició al Parlament li exigeix més transparència. Xavier Balló.
14: Diversos partits li han reclamat al govern més transparència sobre si es va fer alguna gestió per recordar-li les restriccions que tenien. Mònica Sales, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
15: No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incomplix, que falla, és qui treballa per a l'administració.
16: I el departament té la responsabilitat política, perquè aquesta empresa l'havíeu contractat al Departament de Territori.
14: El govern defensa, però, que no en tenen cap responsabilitat.
3: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
14: Els comuns, a la seva banda, han retret al govern que davant la constatació del canvi climàtic segueixi impulsant projectes com l'ampliació de l'aeroport.
8: I sobre aquest foc que ara us dèiem, el del Baix Empordà, que és el primer gran que hi va haver, que va començar a cremar ara fa 6 dies, el govern ha demanat un segon informe a l'empresa on treballa l'operari investigat per haver iniciat aquestes flames amb una radial. La Generalitat ho argumenta dient que hi ha coses que amb el primer document encara no havien quedat clares. Ràdio Girona, Carles Couso.
17: A la tarda del mateix divendres, hores després de l'inici del foc, els Mossos van detenir un treballador d'una empresa contractada per la Generalitat. En paral·lel, el govern va demanar informació a la companyia per aclarir si havien notificat al treballador la prohibició de fer treballs amb maquinària durant el pla Alfa 3 i comprovar que l'equip de treball de l'operari era el que marca la normativa. Després de rebre el primer informe, la Generalitat encara té dubtes. Sílvia Paneque, consellera.
18: A la llum de la primera informació ens va semblar que hi havia alguns aspectes que no quedaven prou clars. Hem fet un segon requeriment.
17: Segons la consellera, Construccions Rubau i Aquaterre tenen fins al dia 20 per aportar tota la informació que els demana la Generalitat.
8: I fins dissabte, fins demà passat, com a molt d'hora, els veïns afectats per l'esvoranc que hi va haver a tocar del Parc del Putxet a Sant Gervasi no podran tornar a casa.
19: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
8: Així ho deia el director d'Infraestructures de Mobilitat. Els bombers pretenen analitzar com a mínim durant 3 dies els moviments a la zona abans de poder autoritzar el retorn a casa seva d'aquests veïns. Ferran Dalmau.
20: En les darreres hores no han detectat cap moviment nou perillós, però assegura el cap de guàrdia dels bombers, Gerard Prades, que necessiten mantenir els controls així uns dies.
21: És necessari per tenir una valoració exacta i precisa fins dissabte al matí de veure si és segur
1: retornar als edificis i fer retornar els veïns.
20: La majoria d'afectats han buscat ells mateixos un lloc on dormir i, de fet, en la primera nit fora de casa, al Centre d'Emergències Socials de Barcelona només va haver de reallotjar una persona.
21: És previsible que vinguin més persones i, si es valora d'alguna manera que aquestes persones necessiten aquesta atenció i aquest allotjament d'emergència, per suposat, nosaltres el prestarem.
20: És Maribel del Moral, la directora del CUESP.
8: I aquí la cosa és que hi ha veïns que han informat que ja havien detectat esquerdes prèviament.
22: Bueno, iba saliendo alguna cosilla y en la noche notamos algo, pero bueno, claro, entendiendo más o menos que era normal porque estaba, yo supongo que estaba el topo por debajo, entonces digo, bueno, entra dentro de lo normal, claro, tanto no lo podía esperar.
8: Això tampoco, és el no... que ens va dir el propietari de la pizzeria, que és on es va obrir el forat, se li va obrir el lavabo.
9: El lavabo, exacte, per ser més exactes. Però el govern diu que ells no tenien cap avís en aquesta zona. Fons de l'executiu expliquen que en aquest cas tenien algun avís en altres carrers, però cap a la zona de l'Esboranc. També ahir al programa diversos experts i geòlegs van assegurar que va ser un accident i que res indica que pugui anar pitjor.
8: 7 i 16. Al PP li ha tocat sortir a matisar les paraules de Núñez Feijóo sobre les baixes laborals.
23: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos?
8: Clar, perquè aquí el problema és que Feijóo va dir que l'absentisme és un càncer.
9: Juan Bravo, vicesecretari d'Economia Popular, admetia que potser no eren les paraules més indicades, però segueixen denunciant que hi ha un frau amb els permisos per incapacitat. Feijóo va plantejar que els treballadors de baixa cobrin encara menys.
8: I Pedro Sánchez hi ha seguit su campa.
24: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes, en este caso a los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
8: I en general a la patronal es freguen les mans amb aquesta empanteta de Feijóo, ho fa Antonio Garamendi, el president de la COE, però no tothom pensa del tot igual.
25: Y luego, la frase o no frase, yo sinceramente, que en un tema tan importante se quede todo en que la frase resulta este señor piensa o no, a ver.
4: Pero es desafortunado relacionar el absentismo con una enfermedad tan grave como el cáncer.
9: El primer era Garamendi, el segon Jorge Febreiros, president de la COE a Pontevedra, que són les terres de Feijóo, a qui no li havien agradat les paraules, l'expressió utilitzada pel líder del PP.
8: Aquí a Catalunya, PIMEC, la patronal de les petites i mitjanes empreses, comparteix la tesi de Núñez Feijóo. Escoltem Josep Ginesta, el secretari general.
26: Compartim la filosofia del que ha expressat el senyor Alberto Núñez Feijóo respecte a les baixes laborals, respecte a la incapacitat laboral i el greu problema que representa per les persones, en primer terme, per l'economia del país, però sobretot també per la competitivitat de les nostres empreses.
8: En successos, els Mossos i la Guàrdia Urbana han fet caure la banda juvenil Los 300, que feia actes violents en diversos barris de Barcelona. Això ha passat pocs dies després de la mort a trets d'un adolescent de 15 anys, presumptament en un enfrontament entre aquestes bandes. Martí Oliver.
20: Els Mossos calculen que hi ha entre 5 i 10 bandes juvenils a Barcelona, com aquesta. En aquest cas, la banda estava organitzada en 3 esglaons, el CAP, els coordinadors i, finalment, els soldats, que són qui feien aquestes accions violentes i que, sobretot, eren menors d'edat. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, assegura que els captaven a través de les xarxes.
27: Relacions a altres col·lectius, a altres persones, com també penjaven referències musicals a forma d'intentar donar un ressò identitari del propi grup.
20: Aquests últims mesos havien protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris, en què algunes de les víctimes van acabar ferides.
8: I un mes després del crim al carrer Balmes, el que va passar en plena visita del Papa, els Mossos continuen buscant l'autor dels fets sense que hagi transcendit cap detenció. Tot això mentre els incidents amb armes de foc continuen en auge a casa nostra. L'últim va passar fa 24 hores.
9: Va passar ahir de matinada al barri del Putxet de Barcelona i sense ferits, com la majoria d'incidents amb armes de foc, un pistoler va disparar almenys 3 trets contra un home que en va resultar il·lès i que de moment no ha volgut denunciar ni està col·laborant amb la policia, segons fonts properes al cas. Els Mossos tenen una investigació oberta pel que fa a l'assassinat de Balmes. En aquest mes els Mossos han aconseguit identificar la víctima, originària de Sèrbia, i sospiten que estaria vinculat amb el tràfic de drogues.
8: A partir de les 9 del matí nosaltres analitzarem tota aquesta situació, com tenim el crim organitzat a casa nostra. Serà, com us deia, a partir de les 9. Ara és temps pels esports. Arnau Montserrat, bon dia.
0: Bon dia, Marina.
8: Comencen forts els quarts de final del Mundial.
0: L'esprint final de la competició amb la disputa avui a les 10 de la nit del França-Marroc amb el principal dubte de Tchouaméni. El futbolista del Real Madrid ja es va perdre els vuitens de final i és la principal incògnita de l'11 del seleccionador francès Deschamps.
8: I a París s'han blindat contra possibles aldarulls després d'aquest partit.
0: A París i a França les autoritats temen que repeteixin els incidents que es van produir després del França-Marroc del Mundial del 2022, quan hi va haver més de 260 detinguts, 167 dels quals a París, i també després dels disturbis durant la celebració de la Champions del Paris Saint-Germain. Per això han desplegat un ampli dispositiu de seguretat de cara al partit. Hi haurà toc de queda per menors de 16 anys, es blindaran els camps Elisis, diverses estacions de metro properes estaran tancades per controlar l'accés a la zona, o es prohibirà, per exemple, l'ús de material pirotècnic i s'intensificarà la vigilància per prevenir aquests disturbis.
8: I on també s'intensificarà i es viurà amb intensitat aquest partit és a casa nostra, a Catalunya. L'accés a quarts, de fet, ja es va celebrar.
0: Sí, el barri de Rocafonda, el barri de la Vinya Mal, a Mataró, va viure una celebració multitudinària, per exemple. Aquí a Catalunya les dades ens donen que més de 250.000 persones de nacionalitat marroquina viuen aquí a Catalunya. Per tant, és una gran comunitat que, si Marroc torna a semifinals, tal com va passar, per exemple, al Mundial de Qatar 2022, doncs podria ser una nova festa, una nova punt de celebració.
8: I qui jugarà aquest partit és Mbappé, després de tota la polèmica que l'ha envoltat els últims dies.
0: Després que una senadora de Paraguai, equip que França va eliminar a vuitens, digués això.
2: Con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés.
8: Carai.
2: Eso no hubiera hecho un francés.
0: Però és que no es queda aquí, això ho va dir per no saludar el porter de Paraguai, però atenció, li va dir camerunès colonitzat, fent veure ser francès, ressentit, nou ric, prepotent i lleig.
8: Carai.
0: El Real Madrid va emetre un comunicat de suport al jugador, també hi va haver rebuig per part de les autoritats franceses i de la Federació Francesa, i ahir en va parlar Deschamps.
5: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. És un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado.
0: En fi, França-Marroc, avui a les 10 de la nit.
8: I ja és oficial, Alexia Putellas fitxa pel London City Lionesses. Ens ho explica la Laia Pujals.
6: Fa unes setmanes ho explicàvem i ara ja és oficial. Alexia Putellas és la nova jugadora del London City Lionesses, l'equip de la Lliga Anglesa propietat de Michelle Kang. L'acte de presentació va ser ahir al migdia a Nova York, on Alexia va explicar que la decisió va ser fàcil, ja que ella volia seguir competint al màxim nivell i que la manera de fer-ho era anar a la Lliga Anglesa i fer-ho de la mà de Michelle Kang. Una Michelle Kang que també és propietària de l'Olympique de Lió, però el cas del London City Lionesses és diferent, perquè aquest equip és un club independent, és a dir, que no hi ha un equip masculí. Alexia va explicar que aquesta és una de les coses que va tenir en compte a l'hora d'escollir el seu destí. A més, que volia jugar a Europa, volia una lliga competitiva i volia tenir condicions òptimes.
8: Tercer fitxatge de la setmana a l'Espanyol.
0: Es tracta de Gabriel Moscardo, brasiler de 21 anys, que arriba cedit del Paris Saint-Germain.
8: El Tour de França, a pel Tourmalet.
0: Sisena etapa amb 4.100 metres de desnivell i l'emblemàtic Tourmalet, escenari de la possible primera gran batalla entre Pogacar i Vingegaard.
8: I a Wimbledon s'ha desfermat la febre Arthur Ferry.
0: El número 114 del món és britànic, per tant, jugar a casa. És semifinalista del Grand Slam, després d'eliminar el finalista del Roland Garros, Flavio Cobolli. Jugarà contra Zverev demà.
8: I avui la firma l'actualitat ens la posa la periodista i escriptora Lucía Lindmaier.
7: La calor extrema ja no és una anècdota meteorològica. Comença a transformar tot, també com vivim la cultura. Festivals, fires de llibre, concerts a l'aire lliure, tot s'ha construït sobre una idea d'estiu que potser ja no existeix. Quan una fira se celebra a 40 graus, quan el públic busca ombra més que llibres, o quan els tècnics treballen al sol durant hores i els músics actuen a escenaris convertits en planxes, el problema ja no és el confort, sinó la salut. La cultura presencial depèn de la trobada, del carrer, però els nostres cossos tenen límits. No es tracta només de posar ventiladors, repartir aigua o instal·lar quatre tàndals, sinó que hem de repensar horaris, calendaris, contractes laborals, pressupostos i prioritats. I potser hi ha coses que ja no es poden celebrar a les mateixes dates. Potser els festivals hauran de començar més tard o durar menys o i cobrir millor els espais, protegir els treballadors i el públic vulnerable. Cal que ens adaptem i, si ens neguem a l'evidència, només ens quedem pitjor preparats perquè pel que continua i pel que passarà el proper estiu.
8: 7 i 24.
10: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
8: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina.
8: Tenim bullint el debat sobre l'absentisme laboral. Fa temps que les patronals alerten d'això, però ara qui ha ficat la banya és Alberto Núñez Feijóo i el que volem fer ara és posar-hi una mica de context, aclarir termes i aportar dades en aquest debat. Primer de tot, aclarir que a vegades coses es confonen, absentisme i baixes mèdiques. No són ben bé el mateix.
3: No són ben bé el mateix, tot i que és veritat que hi ha qui els utilitza com a sinònims. Quan es parla d'absentisme, normalment és la paraula que els empresaris utilitzen per referir-se als dies en què un treballador no ha complert la seva jornada laboral anual. Els convenis preveuen un determinat número d'hores a l'any. Tot allò que no sigui arribar a aquesta xifra és el que la majoria d'empresaris anomenen absentisme. Però, clar, dins de l'absentisme hi ha moltes coses. S'inclouen les baixes mèdiques, que evidentment estan justificades perquè les dona un metge. S'inclouen també els permisos, que són drets que té un treballador a no anar a la feina per maternitat, per cures familiars, tot això reconegut per la llei. I hi ha també una petita part que sí que correspon a absències injustificades, a frau. La clau aquí és que no es pot equiparar el 100% absentisme en faltar a la feina sense causa.
8: I és important això, assenyalar-ho. El que sí que és veritat és que les baixes mèdiques, les justificades, s'han duplicat en els últims anys i també, per tant, el cost afegit.
3: Sí, a 31 de març, que són les últimes dades que tenim de la Seguretat Social, hi havia a l'estat espanyol 1.200.000 persones de baixa. Això és més del doble que a finals de l'any 2019. A Catalunya passa pràcticament el mateix. Hi havia, al març d'aquest any, 219.000 persones de baixa mèdica. El 2019 eren 111.000, o sigui que també en tenim pràcticament el doble. Què hi ha darrere d'aquestes baixes com a motius? Pues el més habitual són problemes musculoesquelètics i respiratoris. Les baixes que més han crescut en els últims anys són les que estan motivades per problemes digestius i també les relacionades amb la salut mental, que ara mateix representen al voltant del 10%. I com que hi ha més baixes, també el cost ha crescut. Ara mateix supera els 34.000 milions d'euros, dels quals 18.400 els assumeix la Seguretat Social i la resta de les empreses.
8: I el que diu Feijóo és no pot ser que una persona cobri el mateix si no treballa que si va a treballar, i això és enganyós d'alguna manera.
3: És força enganyós, perquè de fet el que diu la llei és que ja no és així. Els tres primers dies en què un treballador està de baixa no es cobren. A partir del quart dia, fins al 15è, l'empresa paga el 60% del salari, i a partir d'aquest dia, a partir del 16è, el pagament l'assumeix la Seguretat Social. El que passa és que hi ha empreses que, gràcies a convenis que han pactat empresaris i sindicats, complementen aquesta prestació de la Seguretat Social, de manera que al final el treballador continua rebent el 100% del seu salari, però això no ho diu la llei, per tant no pot canviar una llei, sinó que és un acord entre empresari i normalment comitè d'empresa. Per tant, és la negociació col·lectiva el que ha permès que molts treballadors continuïn cobrant el mateix.
8: Aquest és el panorama, aquestes són les dades, les solucions que s'han posat damunt la taula, quines són?
3: Doncs els experts i també, per exemple, l'AIREF, que ha fet un estudi fa un parell d'anys exhaustiu sobre aquesta situació, el que diuen és que la millor solució, la més evident, és que s'ha de reforçar el sistema sanitari, perquè amb més metges i més recursos que puguin atendre més pacients es reduirien les baixes, perquè es podrien atendre abans i no hi hauria aquestes llistes d'espera que ens trobem a vegades. Després hi ha algunes mesures de gestió que tenen a veure amb un augment de la capacitat que té la Seguretat Social per intervenir durant el procés de baixa. També es parla de millorar la coordinació entre els sistemes sanitaris de les comunitats autònomes i la Seguretat Social, i els empresaris han posat sobre la taula la possibilitat que les mútues de treball puguin intervenir en tot aquest procés de baixa. És veritat que també hi ha empresaris i patronals, ahir mateix ho feia la COE, que el que estan fent és pressionar per reduir aquests complements que es paguen als treballadors quan estan de baixa, però això, com que ells mateix diuen, és una cosa que s'ha de negociar amb els sindicats i que, per tant, al formar part d'una negociació en la que entren altres factors, pot al final modular-se d'una manera o d'una altra.
8: Jordi Fàbrega, gràcies i bon dia. Fins ara.
3: Bon dia.
10: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
8: I quan són dos quarts de vuit, la reina del mando ens porta les noves sèries britàniques que emetrà TV3 durant l'estiu. Cristina García, bon dia.
11: Bon dia, nois. Sí, un any més, el canal principal del 3CAT emetrà ficcions internacionals durant la programació entre setmana per omplir els buits que deixa l'estiu. Ja han anunciat tres ficcions britàniques, però encara falta per quadrar horaris de la graella. El que sí sabem és que arriben totes a mitjans de juliol a TV3. Downton Abbey tornarà a treure el cap a l'estiu de TV3 a partir de diumenge 26 de juliol. Els espectadors podran veure la sisena temporada de la famosa sèrie britànica.
12: I've got a pen pal, this fella I was at school with.
13: I did ask her out once.
12: Did you?
11: Les Tango in Halifax, aquesta és nova, és una ficció britànica produïda per la BBC i estrenada al 2012, que va recollir molt bones crítiques entre el públic del Regne Unit gràcies a la seva trama. La ficció explora la bellesa en un petit poble del camp britànic i les segones oportunitats.
12: I could have been an air hostess. I could have seen the world, but I didn't. I sidestepped love and set off for the East End of London.
11: I la darrera és nova també, Call the Midwife, un drama ambientat a Londres durant la dècada dels 50 basat en les memòries de la llevadora Jennifer.
14: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Passa un minut de dos quarts de vuit del matí, és moment de repassar la informació de servei. Avui la part bona és que les temperatures dels termòmetres no pugen més. No sé si podíem fer-ho gaire més encara. Jordi Carbó, bon dia.
15: Bon dia. Temps assolellat i de nou molt calorós. Si bé avui la temperatura pot baixar una mica respecte ahir, no ho notarem. Ara la ciutat de Barcelona entre els 25 i 29 graus, depenent del barri. Un matí més al nord de l'Empordà, per sobre dels 30 graus a aquesta hora. 22 graus a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Farà sol tot el dia. Les temperatures màximes de 30 a 35 graus a la costa, de 35 a 40 a les valls del Pirineu, al prelitoral i a l'interior, per sobre dels 40 a les comarques situades més a ponent. Durant la tarda, vent de marinada moderat o fort i també algunes tempestes molt locals al Pirineu de Lleida.
8: I ara mirem com tenim les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim una incidència activa. Parlem d'un accident des de primera hora del matí a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona, on talla un carril de circulació i provoca hores d'ara un quilòmetre d'intensitat. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, com per exemple tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud, i també des del Llobregat, on hi ha retencions per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al Vallès, destaquem la AP7 amb cues en sentit sud entre la Roca i Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En sentit nord hi ha un quilòmetre de cues a la Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
8: I a Rodalies, de moment, no consten incidències.
14: Ser Catalunya, Barcelona.
18: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
28: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a

0: La sortida amb les internes de la presó de Batràs, també amb la Regina Rodríguez Sirvent i en Santi Balmes, l'última parella de fet de la temporada, i acabarem remullant els peus a la platja amb els Otero, en Miki i en Malcolm. Tot això aquest dijous a partir de les 7.
1: Anna Puigvolta es tanca temporada amb una audiència de 50.000 oients segons l'últim EGM. I a partir de dilluns obrim el balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Passen 5 minuts a 8:15 del matí. Repassem l'agenda informativa del dia amb la Judit Caselles i el Miquel Giol. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Els bombers treballen per apagar del tot els incendis de Catalunya. Això sí, bones notícies perquè el de Sentmenat, el de Navarcles, el de Pla, de Manlleu, el de Gavà i el de Guimerà s'han pogut estabilitzar aquesta nit.
5: Serà un dia encara molt, molt dur.
4: Això sí, els bombers avisen que avui tornarà a ser un dia extremadament complicat per les altes temperatures.
3: Aquesta ha estat la segona nit que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet han hagut de passar fora de casa. Com a mínim, fins dissabte no podran tornar-hi. Els bombers continuen inspeccionant la zona.
4: I sabrem com els casos judicials que afronta el PSOE han impactat en el govern de Salvador Illa. Aquest matí s'ha de publicar el CEO. Coneixerem quins serien els resultats electorals del Parlament si avui es fessin eleccions.
3: El Congrés debatrà avui la reforma de la llei de la dependència. El govern espera que la norma s'aprovi i que això permeti agilitzar els tràmits per rebre les ajudes corresponents.
4: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, es reuneix avui amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya després de les noves anades i vingudes de Donald Trump. En menys de 24 hores ha passat de trencar relacions comercials amb Espanya a elogiar Pedro Sánchez perquè finalment, diu, ha acceptat invertir més a l'OTAN.
3: Avui torna a pujar el preu del petroli després que hagin escalat de nou les tensions entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matinada hi ha hagut nous bombardejos creuats.
4: I aquesta nit a les 10, quarts de final del Mundial amb un dels partits més esperats, França-Marroc, la policia de París dona per fet que hi haurà aldarulls. Per això, a reforçar la seguretat i a tancar les estacions de metro més properes a l'avinguda dels Camps Elisis.
3: I també aquesta nit continua el Festival Cruïlla, avui Pixis i Sidoní, i a les nits de Pedralbes actua Rafael.
6: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
2: Això és el que es diu Marroc en el partit contra França al Mundial. Puede ser mi gran noche. Va, que agafem els diaris. Laura Estrada, Oriol Llopart, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Donald Trump redobla la seva amenaça a Espanya i Sánchez replica que ha de complir amb escreix.
7: El president nord-americà és el protagonista avui. Les principals portades, el titular que deies és de La Vanguardia, però, per exemple, a l'Ara se centren amb el seu anunci de la fi de la treva amb l'Iran, que ha enfonsat els mercats.
8: People from Iran, they're sick. There's something wrong with them.
7: El Mundo, Europa, modera Trump amb més despesa i implica davant de Rússia. El País directament ho anomenen un Trump que sembra el caos a l'OTAN i el periòdico que sacseja la cimera amb retrets a Europa i Espanya. Han triat la mateixa fotografia a la portada tant de La Vanguardia, del Mundo com del periòdico, on es veu Trump mirant a Pedro Sánchez amb cara de desaprovació fent morros. A tot això, l'IBEX registra la segona pitjor caiguda des de l'inici de la guerra de l'Iran.
2: A Catalunya els termòmetres baten rècords i la calor arriba als 40,9 graus de temperatura. Us hem explicat a l'Observatori Fàbrega. Parlarem amb el seu director d'aquí una estona a partir de 8:45. I després tenim el foc que no dona treva.
7: A la portada del periòdico, 5 incendis simultanis a Catalunya tensen els bombers que es mostren preocupats pels de Navarcles i Aiguamúrcia. A La Vanguardia, la cadena d'incendis a Catalunya assoleix l'àrea metropolitana i també la portada de l'Ara. Milers de confinats en una jornada de nous incendis i ja venen en aquesta portada l'entrevista a David Borrell, cap dels bombers, que diu que és un problema com tenim les cases dins dels boscos. A més, el periòdico entrevisten un sotsinspector del cos, en Jordi Castellví, que diu: podem assumir un gran incendi, però no dos alhora.
2: Clar. I al País parlant amb porters de blocs de pisos de luxe a Madrid. I escolteu el que expliquen alguns, que van arribar a cobrar 50.000 euros per avisar un inversor que una veïna deixava el pis buit perquè acabava de morir.
7: Qui ho diu és Luis Ariza, és porter del barri de Salamanca, de Madrid. Ell i altres desenes de porters cobren comissions de fins al 5% per informar als inversors de quins pisos queden buits properament. També en aquest diari llegim que la Fiscalia acusa Peinado de desproporció a l'hora d'idear cito textual, una confabulació. El Ministeri Públic demana que s'anuli la retirada del passaport de la dona del president Sánchez Begoña Gómez.
2: Les empreses del sector espacial de l'espai es tripliquen a Catalunya en 5 anys.
7: Titular del periòdico que Barcelona es

0: postula per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria, que a Catalunya compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de feina. També en aquest diari llegim a la portada que el govern inclou la desgravació d'hipoteques en el decret d'habitatge, que el Suprem prohibeix les devolucions en calent per mar i que cauen los 300, que és la banda juvenil que actuava amb violència a Barcelona.
1: Vistes les portades, fixem-nos en l'opinió. El xou de Trump i el futur d'Europa.
0: Editorial del diari Ara, l'actual president dels Estats Units no es pot tractar com si fos un fenomen passatger. El secretari general de l'OTAN excel·leix en l'art de fer la pilota a Donald Trump fins a extrems que generen vergonya aliena per mantenir l'aliança dempeus. La cimera d'Ankara ha estat el colofó d'un divorci inevitable, diuen.
1: Més acords, menys reformes.
0: Editorial del periòdico, més que una reforma institucional majoritària, n'hi hauria prou amb un acord entre els dos grans partits, que són els que continuen concentrant la responsabilitat en la formació de governs per facilitar la investidura del més votat, si la distància respecte al segon expressa de manera inequívoca la preferència majoritària dels electors.
1: Hipotecar l'amistat, ho trobem al País.
0: El PP torpedina el Senat, el tractat bilateral amb França i posa en risc la posició diplomàtica d'Espanya. França està lligada a Alemanya per un tractat d'amistat, com Itàlia amb Polònia. Per què no hauria de tenir-ne un d'acord similar amb el seu gran veí del sud, que és Espanya? Diuen, si Espanya, lligada a França per vincles profuns, culturals, econòmics, si rebutgés aquest text que consagra l'amistat i ens equipara Alemanya i Itàlia com a socis preferents, cometria una d'autosabotatge.
1: Per aquesta via obrim les pàgines internacionals. Amb Marine Le Pen, que inicia la campanya malgrat el risc que el Suprem la condemni.
2: Al País, la líder ultrafrancesa prefereix afrontar la possible imposició d'un braçalet electrònic abans que cedir el relleu a Jordan Bardella. Marine Le Pen assumeix que té més magnetisme electoral com Bardella, que ha evitat errors, però a qui molts encara veuen massa jove i inexpert.
1: El govern hongarès apaga els informatius dels mitjans públics.
2: El dimarts, totes les televisions públiques del país van interrompre sobtadament les emissions i només mostraven un missatge. Els mitjans de comunicació no poden mentir. Agnès Urbán, director d'un centre d'anàlisis de mitjans hongarès, denuncia que els espectadors es troben en una propaganda d'estil rus amb una línia editorial anti-Europa i contrària a Occident.
1: Trump autoritzarà Zelensky a fabricar míssils Patriot contra les bombes russes.
2: Al periòdico llegim que la decisió del magnat adquireix una rellevància especial pel gir que ha pres el conflicte en els últims mesos, després que Ucraïna hagi neutralitzat bona part de la flota russa al Mar Negre gràcies a l'ús efectiu de drons navals. El front s'ha estabilitzat i les tropes russes amb prou feines han aconseguit nous avanços.
1: L'església de la fi del món.
2: Curiosa la història que trobem a La Vanguardia. És una església de l'arxipèlag de Svalbard, més a prop del Pol Nord que d'Oslo. La seva pastora luterana té una feina poc convencional. En aquesta illa no hi neixen nadons ni s'hi enterra ningú. En canvi, organitzen concursos de jocs de taula, cedeixen les instal·lacions perquè s'hi assagi música i manté les portes obertes les 24 hores del dia amb galetes, gofres, begudes calentes per a qui no pugui dormir o busqui un refugi espiritual.
1: Hi ha altres notícies que busquen fer-se un lloc. Us hem explicat ja que els veïns de l'Esvoranc de l'L9 hauran de seguir fora de casa com a mínim 3 dies fins dissabte. Però és que hi ha més notícies, per exemple, que un incendi en un pis de Mijas, això és a Sevilla, amaga un presumpte doble crim de mare i filla.
2: A La Vanguardia, el que un primer moment semblava un incendi amb dues víctimes mortals, ha fet un gir després de la investigació. Ara s'investiga com doble mort violenta, la de la mare i la filla de 30 i 60 anys respectivament, perquè els seus cossos presentaven ferides d'apunyalament. Tot apunta que el foc va iniciar-se just després de la seva mort, per eliminar proves.
1: El curs que ve, la meitat d'escoles, hi anirà una infermera perquè hi pugui fer cures, perquè pugui fer cures a les aules.
0: Punxar insulina a un alumne diabètic, canviar un botó gàstric, són aquest tipus de tasques que ara han d'assumir docents que no tenen la formació per fer-ho i que poden generar inseguretat a les famílies. Doncs ahir el govern va anunciar que la meitat d'escoles i instituts, tant públics com concertats, incorporaran aquesta nova figura, en parlen a l'Ara.
1: Perquè és que és una de les queixes que feien els professors, que a part d'ensenyar, els estava tocant complir totes aquestes paperetes, també. Catalunya impulsa una llei pionera per regular la donació de cossos a la ciència.
0: La norma preveu un registre únic de donants i fixa el dret de família a saber el destí de les restes dels seus éssers estimats. Vox s'ha quedat sol amb una esmena a la totalitat d'aquesta mesura. Els cadàvers es repartiran segons la necessitat acadèmica de cada facultat, en parlen al País.
1: I l'infrafinançament escolar fa que les famílies de l'escola pública paguin 1.000 euros cada curs.
0: El síndic de Greuges estima en 944 milions d'euros l'infrafinançament del cost de la plaça escolar per curs, segons un nou informe que recullen diversos mitjans. Tot i que a casa nostra l'educació és gratuïta, a l'hora de la veritat les famílies paguen llibres de text, colònies, sortides, tot això, escola pública. De fet, es veu que en primària el preu que seria per cada alumne són 947 euros i a secundària 570, en parlen al periòdico.
1: Unió de Pagesos calcula que els ramaders perden 19 euros per porc viu com a conseqüència de la pesta porcina.
0: Avisen que els ramaders catalans han registrat pèrdues el primer semestre de l'any, tenen un marge econòmic negatiu per primer cop en 4 anys, diuen des de l'organització.
1: Uber Eats i Deliveroo suspenen les entregues a França per l'onada de calor.
0: Les empreses de repartiments no entreguen res durant hores d'alta d'alerta vermella i a vora 70 departaments francesos en aquest tipus d'alerta per aquesta onada de calor.
1: Pregunta, com s'arriba als 100 anys en bon estat de salut? I responen als científics, tingueu cura dels vostres amics.
0: Els experts revelen en un nou estudi que recullin diversos diaris que viure molts anys no només depèn de la genètica i de la bona alimentació, sinó que la solitud no li fa cap favor i que allà on la gent socialitza més també s'ha vist que és on viuen més anys.
1: Qui no deixa de socialitzar és la Taylor Swift.
0: És veritat.
1: Doncs bé, les deixalles del seu casament, del casament de la Taylor Swift, ho heu sentit bé, les deixalles han sortit a la venda.
0: No és broma, no. Va, $25 la unitat. És una iniciativa d'un artista i emprenedor de Nova York que va fer-se amb les bosses d'escombraries del casament de la Taylor Swift i del Travis Kelce. I què se li ha acudit fer? Doncs empaquetar tot el sobrant i posar-ho a la venda per internet. I com no podia ser d'altra manera, les existències s'estan acabant.
1: The Pitt i Hacks, les sèries més nominades als Emmys.
3: És un simulacre?
0: La 78a edició dels Premis Emmy va anunciar ahir les nominacions, amb The Pitt com una de les grans favorites. El drama mèdic protagonitzat per Noah Wyle optarà a revalidar el guardó a millor sèrie dramàtica, mentre que bona part del seu repartiment també ha estat nominada en les categories interpretatives. En total, 25 nominacions per aquesta sèrie, i l'altra que també destaca és Hacks.
3: Oh, God, look at this! Ah!
0: Que ha batut el rècord de reconeixements per una comèdia en un sol any, opta des del 2025 per The Studio, amb 23 nominacions.
1: I són dies de festivals, ho recullen també els diaris Pixies, Mishima, Sidoní, alguns dels que actuen avui al Cruïlla en una edició que preveu acollir més de 70.000 persones.
0: Pixies avui, però ahir va ser el torn de Christian Senra, més conegut com a Sen Senra, un dels artistes originals de l'escena urbana pop alternativa de l'Estat. El País en diuen que va envoltar d'un sexet per reinterpretar el seu repertori amb sons analògics. Els diaris fan la crònica avui d'aquesta jornada. També Jordi Bianchotto escriu al periòdico, diu, aparatosa fantasia gòtica i també intimitat.
1: Tilly Norwood, l'actriu creada amb intel·ligència artificial, estrena pel·lícula.
0: La polèmica intèrpret, generada per l'estudi de Londres Particle Six, protagonitzarà el seu primer llargmetratge i és, tota una revolució en l'audiovisual. Asseguren que la producció és híbrida entre professionals de l'audiovisual i especialistes en intel·ligència artificial, però clar, hi ha un detall important i és que la Tilly Norwood pot reduir els costos generals d'una producció en un 90%.
1: Imagineu-vos, un 90%. I vaga indefinida aquest estiu a les biblioteques.
0: La plantilla ho va aprovar ahir per àmplia majoria, mantenir la vaga indefinida durant tot aquest estiu, des del 26 de maig concretament, que fan vaga. Abans era per això una vaga parcial.
1: I qui fitxa avui els semàfors verds i vermells dels diaris?
0: A La Vanguardia, semàfor vermell pel guanyador de les primàries a Maine, als Estats Units, Graham Platner, acusat de violació. El Partit Demòcrata en demana la dimissió. Semàfor verd per la periodista Anna Bosch, distingida ahir pel màxim guardó del Col·legi de Periodistes. El periòdico vermell per Donald Trump i semàfor verd pel director editorial del grup 62. A l'ara, tots semàfors verds, entre els quals pel metge i doctor en psiquiatria barceloní, Pau Pérez, nomenat relator especial de l'ONU contra la tortura.
1: I els esportius... Dia d'entrevistes.
4: Prèvies als quarts de final entre Espanya i Bèlgica de demà, Lamine Yamal a Mundo Deportivo. El meu gran partit arribarà, avisa el futbolista blaugrana, que es mostra optimista cara a l'eliminatòria de quarts. Diu que Portugal era una de les tres millors seleccions del Mundial i haver-la eliminat els dona molta confiança.
1: A l'esport, Pedri.
4: Anem a pel Mundial. Titulen. El canari assumeix les crítiques que ha rebut durant la competició. Diu que sap quan juga malament i quan juga bé i reivindica el paper de la selecció. Acceptem el rol de favorit. Som una selecció molt fiable. Diu que no és Harry Potter perquè no fa màgia, només intenta ajudar l'equip.
1: Unai Simón a les.
4: On ha anunciat que no creu que disputi el Mundial de 2030 i que sobre el debat amb Joan Garcia, que es van dir coses que eren certes i d'altres que no.
1: L'apunt nostàlgic.
4: Bèlgica i el cor trencat d'Espanya al 1986, la història, el País, que recorden que la Roja va perdre fa 40 anys a la tanda de penals contra el mateix rival que demà al Mundial de Mèxic, en aquell cas, Mèxic 86.
1: I del França-Marroc.
4: París es blinda, alas, davant possibles celebracions, toc de queda, menors de 16 anys, titulen el periòdico, esportivament parlant, derbi amb aires de revenja, el voltatge o molt més compartit, algun dels titulars.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
5: Doncs avui ens quedem amb la carta d'en José Antonio, que ens explica que aquesta setmana ha anat a la farmàcia a comprar un medicament. Fins aquí tot normal, però, un cop més, la persona que l'ha atès ha sigut incapaç de desxifrar el que el metge li havia receptat, ja sabeu, la lletra de metge, i es pregunta, no seria possible exigir als facultatius que utilitzin l'ordinador per preescriure els tractaments, i si això no fos possible, que els escrivissin amb lletres majúscules? Els pacients i el personal de les farmàcies ho agrairien.
1: Li demanarem demà al Pedrós per això. La notícia, per comentar l'hora del cafè.
4: Estem en dies de Sant Fermí, no sé si t'agrada molt o no, no entrarem en aquest terreny.
1: A mi em fa gràcia dels encierros veure si agafen algú.
4: Va, vale, doncs portem tres en...
1: No sé si ho hauria de dir, això.
4: Ai, en uns minuts, en portem dos, no? En uns minuts...
1: Sí, a les 8, a les 8.
4: El següent, no? Sí. Doncs un dels moments més importants de la festa és sempre el xupinazo. Clar, és una paraula perillosa. Això li va passar a la companya periodista de Radio Televisió Espanyola, la Beatriz Pérez.
6: De los que queda muy poquito para ese chupinazo que van
4: chupinazo,
6: a ver.
1: Però passa sempre, ja havia
4: chupinazo,
1: passat,
4: sí,
1: això.
4: Sí, sempre passa, és aquesta típica paraula que tothom cau. És la mateixa que fa, atenció, 17 anys, explicava així com estava la carrera de Fórmula 1.
6: Y el que está haciendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino.
1: A més, intenta buscar una altra paraula.
4: Després diu...
1: Com... Igual, pepino.
4: Fa dos segons de silenci i diu... Podríem haver dit com un cohete.
1: La millor. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
7: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Sergi López, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Com estàs, Marina?
1: Últim retrovisor de la temporada, retrovisor especial, perquè està dedicat a cançons habituals de karaoke. M'encanta.
8: És la gola preparada?
1: Faria tot el programa així, saps? Quatre sí. hores, ara, les que
8: doncs,
1: venen
8: si
1: per
8: vols, parlar. Escolta, cançons no es faltaran, eh?
1: Va.
8: Vinga, comencem. Amb un bon karaoke, qui no pot faltar? Rafael. Que pa!

0: Pablo.
1: Mira, mira, la Cristina García, doncs anima també.
2: Hem de dir que Rafael actua aquesta nit al Nits d'Occident, o sigui que és un home que realment té 83 anys i
1: continua. Hi haurà karaoke segur allà avui.
2: Dale que te pego, sí senyora. Molt bé, doncs avui el retrovisor, que va per ordre cronològic, hem començat amb Mi gran noche, de Rafael, del 67. Un any més tard, a Serrat, no el van deixar cantar en català a l'Eurovisió, però sí que ens va deixar aquestes paraules d'amor. Només

0: últims anys.
1: Vinga, a casa també, eh?
2: Sí, sí, és maca aquesta cançó, eh? I després d'una cançó en castellà i una altra en català, passem a un tema en anglès que no falta mai, als karaokes. El que fa la gent, eh? Fa el pa-pa-pa.
1: Aquesta no, també és molt de rua de carnaval.
2: Us podeu animar, pop, pop, Arnau, pop. Laura, si voleu cantar.
3: Reprimint, estem reprimint.
2: De temazo a temazo de karaoke és el torn de Libre, 1972, amb el gran Nino Bravo. Libre.

0: d'aquestes que les tens clavades al cervell i no saps per què.
1: Una autèntica meravella, aquesta cançó. Cal recordar que la Cristina García l'altre dia la va posar com a cançó per acompanyar quan vas conduint. I la Susana Ruiz la va posar com a cançó per quan et divorcies.
0: Imagina't.
1: O sigui que serveix per tot. Ja que estem amb himnes, anem ara amb un altre imprescindible dels karaokes, Eres tu.

0: que vols fer el
1: té molt de mèrit, té molt de...
0: el gallito de Mallauranga o no t'atreveixes?
1: Té molt de mèrit que estiguem fent això sense cap copa de més.
0: Efectivament.
1: Perdoneu.
0: I a aquesta hora del matí, 7:54 del matí, eh? Tampoc no pot faltar el karaoke una dama.

0: canadès, jo no m'atreveixo.
1: Jo és que mai he sigut gaire baba, això ho reconec.
0: Jo les destrosso, en anglès les destrosso directament.
2: Aquest moment.
1: Vinga, anem al cafè de Carol, que l'obra es troba.
2: Reservo pels íntims, això.
0: Anem avançant, arribem al 1978 amb un altre clàssic.

0: Tu saps que Paloma San Basilio va arribar a odiar profundament aquesta cançó?
1: Ah, sí, eh?
0: No la suportava. L'havia cantat tantes vegades que no volia cantar-la més.
1: Li passés amb la cançó i no amb la parella.
0: També dels 80, Alaska.

0: li va bé a Donald Trump.
1: I aquesta ens va molt bé també a nosaltres, perquè després de cantar aquí destrossant les cançons, no està malament dir a mi que m'importa el que passi. Ara una cançó que a tu se't fa una mica de bola, ja ho has dit alguna vegada, la resta de la gent en general ens agrada molt. Boig per tu.

0: Vaig per tu.
1: Vols creure't que jo m'he assabentat gràcies a aquest karaoke tum, tum, que diu això de me la veuré? Tum, jo mai no ho havia entès.
0: No, mare de Déu.
1: Què donaries tu per un petó?
0: Per un petó d'aquí.
1: Doncs no ho sé, tria, si vols. Jarabe de palo daría lo que fuera.

0: Tio, ja la vaig cantar, aquesta, al concert fa 4 dies.
1: Va, canviem de segle, que ens queda poc temps, canviem d'estil, i quan s'està disputant el Mundial del 26, recordem el del 2010.
2: Perquè esto es África, la mía vida,
0: valent.
1: Any 2017, vam anar a un ritme molt lent.

0: I ara li donem ritme al karaoke amb Rosalía.
1: Aquí has de fer coreografia i tot.
0: Efectivament. Però com que això no es veu, no es pot veure per la pàgina web, això sí. Molt bé. Doncs ja que ens hem situat a l'any 2022, avancem una mica més, anem al 2023, recordant una nit ochentera. Noche ochentera.

0: aguantar més per saber com arribem a les 8.
1: Aviam, tu com t'imagines d'aquí una setmana?
0: Com m'imagino? A Eivissa, m'imagino, perquè m'imagino a Eivissa.
1: Eivissa, sí. I per tant, amb el color de la pell... La Marina està morena, la pancina fa una plena.
0: Sí, que m'imagino així, fem-me una trena.
1: Jo t'imagino que lo rompes, ho trenquis i que sigui un molt bon estiu.
0: Sergi López, com ho has trencat tu aquesta temporada amb aquest retrovisor, que vamos, ja podem avançar, segur que la temporada que ve seguirà.
1: Home, per mi no quedarà.
0: I amb altres sorpreses. Sergi López, una abraçada. Gràcies.
1: Un petó, adeu. Adéu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i estaria bé que els que tant pànic li tenen, això de la immigració, es fixin aquests dies de calor extrema en qui s'està esllumant a ple sol, pencant a l'obra, a la terrassa del bar o al camp, recollint la síndria o el préssec que aquests de la por al de fora esperen menjar-se amb delit quan arribin suats a casa i s'encenguin l'aire condicionat.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: que escolteu, amb la que ens destaca i en el damunt ja va tocant adaptar el llenguatge, perquè això de sortir a prendre la fresca, què voleu que us digui? Ens està quedant una mica passat de moda. Segur, segur, segur que és el que més heu parlat els últims dies, especialment ahir, i no n'hi ha per menys. Tenim Catalunya incandescent, el país crema amb múltiples focus, tenim els bombers absolutament al límit, havent-se de multiplicar per atendre tots els incendis, i allà on no hi ha flames, l'ambient és un braser, en alguns llocs una mica pitjor que en d'altres, però en general, treure el nas al carrer a qualsevol punt de Catalunya està sent aquests dies ben bé com posar-se a la vora d'un foc. Ens passa als periodistes, als mitjans, que a vegades amb el pilot automàtic anem repetint frases com si fossin falques i llavors acaben passant com si res. Hem batut rècord de temperatura. És que no parem de dir-ho, és que ho sabem, però és que és així. I està bé a vegades parar-se i pensar-hi. Mai abans a l'Observatori Fabra, per exemple, havien registrat una temperatura tan alta per l'època, 40 graus i mig. D'aquí a mitja hora parlarem amb el director d'aquest observatori. Expliquen des del Servei Meteorològic de Catalunya que el clima mediterrani ja no és el que era, ho notem tots cada dia, però està bé que ens hi posin dades també, que ens ho confirmin, perquè amb la inèrcia d'anar tirant, a vegades deixem de prendre consciència de les coses. El clima mediterrani s'està africanitzant, menys humitat, molta més calor, i ja sabíem que havia de ser així, però el que diu el Meteocat és que està passant bastant abans del que preveien, que calculaven que seríem aquí on som ara el 2030. I en això de passar calor també hi ha classes, com us deia, que ens hi fixem molt a l'hivern en això de la pobresa energètica, però ara passa tres quarts del mateix, que n'hi ha que aquests dies allarguen l'estona a la feina perquè com a mínim allà estan frescos. Això els que treballen a l'interior amb aire, clar, perquè com us deia, segur que heu vist aquests dies entre la ment i la ment per la calorada, gent que ho està passant pitjor, treballadors a ple sol. I ja que això de socarrar-nos ha vingut per quedar-se, urgeix repensar les ciutats, perquè si ens estem africanitzant, necessitem oasis, i els oasis no es paguen. Ara passen 3 minuts a les 8 del matí. I ara ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: L'única bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, és que, com a mínim, les temperatures no aniran a més.
1: Doncs sí, avui ja no continuaran pujant les temperatures com ho han fet els darrers dies, si bé la realitat és que tampoc baixaran o ho faran molt poc. Dit d'una altra manera, avui tindrem una situació molt semblant a la d'ahir i en alguns casos partim de mínimes més baixes. Una nit més no s'ha baixat dels 30 graus al nord de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A la ciutat de Barcelona la mínima s'ha situat entre els 24 i 28 graus a la major part dels barris. En tenim 23 ara a Tarragona, 22 a Lleida, al igual que a Girona. I és que comença a pujar la temperatura, ho farà ràpidament perquè de nou el temps serà assolellat la major part d'hores arreu de Catalunya. Màximes de 30-35 graus arran de costa, que és on menys pujarà, de 35 a 40 des de les valls del Pirineu fins al prelitoral, també a l'interior. I a l'interior destacant màximes de més de 40 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. A la tarda, marinada de moderada forta fins la pròxima nit i també algunes tronades, però molt localitzades, al Pirineu de Lleida.
0: I escolta'm, Carbó, el cap de setmana millor o pitjor? El cap de setmana puja o baixa?
1: A partir de demà la temperatura sí que baixarà de manera més apreciable, però tampoc serà per llançar coets, perquè passarem d'una situació de temperatures d'onada de calor a una situació de temperatures pròpies de la canícula, que es traduirà que a gran part de Catalunya tindrem màximes de 30-35 graus, properes als 40 encara a l'interior. A més, tant demà divendres com durant el cap de setmana continuarà fent molt de sol amb tempestes tan sols als Pirineus.
0: I sapigueu que hi ha 8 parcs naturals tancats amb restriccions a 219 municipis que, a més, estan en alerta màxima per risc d'incendi. Per tant, tot el que us deia, precaució. Ara passen 5 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: Millora la situació dels incendis a Catalunya una mica, malgrat l'enorme pressió sobre el cos de bombers i el recordatori que encara estem sota alerta màxima.
2: Els bombers han pogut amainar tots els focs actius ahir. Els incendis de Navarcles, Gavà i també el de Guimerà estan estabilitzats, tot i que els termòmetres desafien. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, es va passar dels 44 graus, el punt més roent de Catalunya, i a Barcelona es va registrar el seu rècord històric.
0: Amb 40,9 graus. Uns bombers que tenen feina per altres coses, per l'esvoranc, per exemple, del Putxet. Els veïns evacuats de moment no podran tornar a casa.
2: I no podran fer-ho fins dissabte, fins que s'hagin acabat les verificacions.
0: Continuen els bombardejos al Golf, mentre Donald Trump se'n va content, això és textual, diu que se'n va content després de revolucionar públicament els ànims a la cimera de l'OTAN.
2: Provocador de cara a la galeria, afable de portes endins. Aquest és el balanç d'una cimera on Zelensky ha guanyat míssils Patriot i Espanya un nou escàndol amb Trump.
3: Ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol.
2: La Moncloa ha tret ferro a la qüestió. Trump ha corregit Espanya i diu que s'ha mostrat generosa després de tot.
0: I al Mundial arrenquen els quarts de final i ho fan amb un partit gran, França-Marroc.
2: En París blindat per por al darulls, una expectació planetària que també toca aquí a Catalunya, amb una gran comunitat marroquina. Tchouaméni és dubte i la cita és a les 10.
0: És dijous. I avui a l'Aquí Catalunya, a part de ser al peu del canó amb els incendis,

0: En mitja horeta conversem amb el director de l'Observatori Fabra, on s'ha batut rècord de calor, us ho dèiem. Mirarem també d'endreçar tot el debat en relació a les baixes laborals i l'absentisme. Ja al fil de les 9 del matí analitzarem aquest repunt de tirotejos que els Mossos vinculen al narcotràfic aquí a casa nostra. Demà fa un mes justament del crim del carrer Balmes, quan van matar d'un tret al cap a plena llum del dia un narcotraficant, just el dia que teníem el papa de la visita a Barcelona. Encara que sapiguem, no han detingut l'autor d'aquell crim. Després conversarem amb el degà de la Facultat de Medicina i cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, l'Antoni Trilla, que és a punt de jubilar-se. Tindrem secció de cuina, també, i a les 10 el racó de pensar amb el Santi Jiménez, que ens destripa avui els himnes de les seleccions. I per tancar el programa, aquesta que escolteu, una de les grans de la música a casa nostra, l'Anna Torroja. Ens podeu seguir en directe des d'ara fins a les 11 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 8 minuts de les 8 del matí, no esteu sols, tots ens estem morint de calor, és normal, feia 113 anys que no en feia tanta.
2: Faig dolor, que tal si encetam una cindri, que tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins.
0: Barcelona ha viscut la jornada més calorosa des que hi ha registres. L'Observatori Fabra ha arribat aquest dimarts als 40 graus i mig, de fet, gairebé 40,9 en algunes actualitzacions, superant el rècord històric de la ciutat.
3: L'avisadori s'emmarca en una intensa onada de calor que també ha deixat la nit més càlida registrada a Catalunya, amb una mínima de 31,9 graus a Portbou, i manté el país en alerta per temperatures extremes i risc elevat d'incendis. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar els 44 graus amb una dècima. És la màxima registrada mai per una estació del Meteocat. Però escolta, si dieu, volem més rècords de calor a Catalunya, doncs mireu, n'hem buscat uns quants. Juliol del 82, 43 graus a Lleida i Igualada. 4 de juliol del 94, diversos punts de l'interior van fregar els 43 graus. 28 de juny del 2019, rècord a Alcarràs amb 43,8 graus, però el rècord de calor el tenen a Figueres amb 45 graus i mig l'any 2023.
0: Des de diumenge, que es va iniciar l'avís per temperatures màximes, el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 100 persones, 140 afectades per aquesta calorada. Més de la meitat han estat traslladades en centres sanitaris, en ambulància. I davant de tot això, Ser Catalunya, el que hem fet és constatar que en plena onada de calor hi ha obrers treballant sota el sol en hores punta sense descansos assignats. És que, clar, si vosaltres sortiu al carrer i dieu, mare meva, això és inaguantable, imagineu-vos haver de suportar aquesta calor fent aquestes feines a les obres, per exemple, de la Meridiana de la Sagrera, a Barcelona, on diversos treballadors asseguren que més enllà de tenir aigua i menjar, la seva empresa no ha pres cap mesura excepcional per la calor. Àlex Calatrava.
4: Tot i estar treballant en les hores de màximes temperatures i en plena onada de calor, els treballadors expliquen que les úniques mesures que les seves empreses els han proporcionat és ampolles d'aigua freda. El Hamid i el Moussa són dos dels obrers de l'Avinguda Meridiana.
5: En la empresa no va ser nada. Tenemos agua, eso que tenemos, l'única cosa.
6: No hay descansos ni nada. Tienes solo media hora de morsao, a 9:30, a las 12, y tiene una de comer.
4: També expliquen que en ocasions s'han arribat a marejar i que companys seus han hagut d'anar al metge per culpa de la calor.
0: I és amb aquestes temperatures que, evidentment, els bombers no poden abaixar la guàrdia, perquè ahir a la tarda es van declarar diversos incendis nous a la vegada, començant per Navarcles. Els tenim tots estabilitzats, això és el sí que hem de dir. Aquest el tenim també ja més o menys atacat ja pels bombers.
3: Sí, està estabilitzat des d'ahir a la nit. El de Navarcles ha cremat 30 hectàrees de vegetació, s'ha vist afectada una planta de reciclatge de residus. Després també hi ha l'incendi de Gavà, que es va estabilitzar en un temps rècord, que s'atribueix a l'ús de material pirotècnic. Es veu que uns menors haurien estat llançant petards i ha obert una investigació. I l'últim, a afegir-s'hi, és el de Guimerà, també estabilitzat, i en el que hi han participat 13 dotacions de bombers.
0: I fins a l'incendi de l'Alcamp, al municipi d'Aiguamúrcia, hi ha anat la nostra companya Eva Hidalgo. Què tal? Bon dia.
7: Què tal, Marina? Bon dia des del Pla de Manlleu.
0: Que aquest incendi va preocupar, i de quina manera, ahir, durant unes quantes hores, perquè per la seva voracitat, perquè cremava amb molta rapidesa.
7: cremava amb molta rapidesa. En total, 1.600 persones van estar confinades per un foc que tenia, atenció, un potencial de 5.000 hectàrees. Els veïns del municipi avui respiren una mica més tranquils. Hem parlat amb una família que va veure el foc a molt pocs metres. Diuen que tenien les cubes a punt, però els Mossos els van fer recular i tancar a casa. Van passar molta angoixa, igual que una veïna d'una urbanització propera. L'escoltem.
8: Bueno, pues nos íbamos a ir, pero luego nos dijeron que nos confinaban, y entonces ya nos quedamos, porque lo vimos un poco lejos, pero porque el aire venía para aquí y ya se desvió para esta parte, por los niños también llorando, y, pero bueno, sí, estaba bastante cerca.
7: Tots coincideixen en la tasca clau que fan els pagesos fent tallafocs i, de fet, les vinyes han estat doncs, el punt per tal de frenar l'avenç d'un foc que avançava a gran velocitat, com dèiem, sobretot al flanc esquerre. 25 dotacions dels bombers continuen treballant. Ara veiem doncs, que s'han incorporat els mitjans aeris, s'han cremat 80 hectàrees i encara hi ha 3 carreteres locals que estan tallades.
0: Eva, gràcies.
7: Gràcies, fins ara.
0: Clar, els bombers fa 6 dies que treballen amb tot, amb tots els efectius, des de fa 6 dies, que és quan es va declarar aquell incendi al Baix Empordà, el primer gran incendi, aquell ja el tenim controlat, però vaja, que els seus recursos no són il·limitats, i menys els recursos humans. Vull dir, donen pel que donen i en una situació tan crítica, doncs les forces acabaran justejant. En fi, aquesta ha estat la segona de les 4 nits també que, com a mínim, els veïns afectats per l'esvoranc a tocar del Putxet hauran de passar fora de casa. Com a mínim fins dissabte, fins demà passat, no podran tornar al centenar de pisos amenaçats arran de les obres de la línia 9 del metro.
9: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Així és com ho confirmava, això és el que deia el director d'Infraestructures de Mobilitat. Ferran Dalmau, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Els bombers el que volen és analitzar com a mínim durant 3 dies els moviments a la zona abans d'autoritzar que puguin tornar aquests veïns.
10: En les darreres hores no han detectat cap moviment nou perillós, però assegura el cap de guàrdia dels bombers, Gerard Prades, que necessiten mantenir els controls així uns dies.
11: És necessari per tenir una valoració exacta i precisa fins dissabte al matí de veure si és segur tornar als edificis i fer retornar els veïns.
10: La majoria d'afectats han buscat ells mateixos un lloc on dormir i, de fet, en la primera nit fora de casa, al Centre d'Emergències Socials de Barcelona només va haver de reallotjar una persona.
12: És previsible que vinguin més persones i, si es valora d'alguna manera que aquestes persones necessiten aquesta atenció i aquest allotjament d'emergència, per suposat, nosaltres el prestarem.
10: És Maribel del Moral, la directora del COESP.
0: I els veïns han seguit dient, diversos veïns, que ja havien detectat esquerdes prèviament i, en canvi, aquí el govern el que diu és que ells no tenien cap avís en aquesta zona.
10: La directora de Projectes d'Infraestructures de Mobilitat, Begoña Castiblanque, explica que en totes les obres solen haver-hi avisos en els quals s'activa un protocol.
13: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, qualsevol problemàtica que algun veí creu que pot estar associada a alguna de les nostres obres, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses.
10: Fons de l'executiu expliquen que en aquest cas tenien algun avís en altres carrers, però cap a la zona de l'Esvoranc.
14: Bombay ens va dir a veure si havíem vist coses rares i llavors vam caure que sí, perquè el terra una mica aixecat i una porta que no tancava d'un dia a l'altre.
10: Perquè, com en el cas d'aquesta veïna, les alertes, diuen, han estat posteriors.
0: I aquí al programa vam parlar amb experts, amb geòlegs, que el que diuen és que tot això ha estat un accident i que en principi res indica que això hagi d'anar a pitjor, que s'hagi de repetir.
10: Ho defensen l'enginyer Manel Villalante i la professora d'arquitectura Rosina Vinyés a l'Aquí Catalunya.
15: És absolutament garantista de que això no anirà més enllà en absolut.
16: Els accidents passen i era imprevisible, no té per què tornar-se a repetir, o sigui, el missatge ha de ser de tranquil·litat.
10: Al darrere d'aquest succés hi hauria una possible explicació geològica, segons Albert Bantanyol, geòleg del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
17: D'unes roques granítiques dures passem, mitjançant una fractura, una falla, passem a unes pissarres comparativament molt més toves.
10: Ara mateix la tuneladora continua funcionant a uns 12 metres d'on es va produir aquest esfondrament, un terreny on ja no hi ha aquest canvi geològic.
0: Ferran, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: I clar, el que fa l'oposició és assenyalar el govern de Salvador Illa per totes aquestes crisis, els incendis i l'esvoranc.
18: Per què el govern no va donar cap instrucció a les empreses contractades per suspendre immediatament els treballs que van provocar l'incendi?
19: El govern no comés cap negligència. cap ni el seu govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
20: 20 anys després tenim un altre tripartit, un altre esfondrament, un altre barri afectat, en aquest cas Sant Gervasi, veïns desallotjats, edificis danyats i un govern que torna a gestionar la crisi amb més nerviosisme que no pas transparència. Consellera, plou sobre mullat.
21: El criteri de seguretat per davant de qualsevol altre. I així és com estem actuant i així és com continuarem actuant. I aquest problema estarà solucionat efectivament quan els veïns puguin retornar a casa seva amb els màxims criteris de seguretat, insisteixo.
0: Incisius des de Junts fins a la CUP, el govern defensa no haver comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que va provocar l'incendi per les feines que es feien allà a la carretera que feia un operari, l'incendi de les Gavarres.
22: Sí, el foc el va causar un operari amb una radial que va estar 2 dies detingut i el qual han deixat en llibertat amb càrrecs. L'empresa estava contractada per la Generalitat.
0: Xavier Balló.
23: Diversos partits li han reclamat al govern més transparència sobre si es va fer alguna gestió per recordar-li les restriccions que tenien. Mònica Sales de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
24: No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incompleix, que falla, és qui treballa per a l'administració.
25: I el departament té la responsabilitat política, perquè aquesta empresa l'havíeu contractat al Departament de Territori.
23: El govern defensa, però, que no en tenen cap responsabilitat.
19: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
23: Els comuns, a la seva banda, han retret al govern que davant la constatació del canvi climàtic segueixi impulsant projectes com l'ampliació de l'aeroport.
0: Sobre aquell primer gran incendi que ha cremat a Catalunya aquest estiu, el de les Gavarres, el del Baix Empordà, el govern ha demanat un segon informe a l'empresa on treballava aquell operari investigat per haver provocat aquest incendi de les Gavarres. I ho argumenten dient que hi ha coses en el primer document que encara no han quedat prou clares. Ens ho explica des de Ràdio Girona, el Carles Couso.
26: A la tarda del mateix divendres, hores després de l'inici del foc, els Mossos van detenir un treballador d'una empresa contractada per la Generalitat. En paral·lel, el govern va demanar informació a la companyia per aclarir si havien notificat al treballador la prohibició de fer treballs amb maquinària durant el pla Alfa 3 i comprovar que l'equip de treball de l'operari era el que marca la normativa. Després de rebre el primer informe, la Generalitat encara té dubtes. Sílvia Paneque, consellera.
27: A la llum de la primera informació ens va semblar que hi havia alguns aspectes que no quedaven prou clars. Hem fet un segon requeriment.
26: Segons la consellera, Construccions Rubau i Aquaterre tenen fins al dia 20 per aportar tota la informació que els demana la Generalitat.
0: I com us deia, Junts colla per altres flancs també, per l'Esboranc, en aquest cas a tocar de la parada de ferrocarrils del Putxet, reclama la dimissió directament de la consellera de Territori.
28: Vostè és una consellera reprovada 2 vegades per aquest Parlament, atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis, que hauria hagut d'estar cessada pel president Illa, i vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Consellera, ja n'hi ha prou, plegui d'una vegada.
22: El portaveu de Junts, Josep Rius, veu paral·lelismes amb l'Esboranc que va patir l'anterior tripartit al Carmel, que ja els experts en aquest programa van dir que no tenia a veure una cosa amb l'altra perquè les lleis són més estrictes ara i hi ha molta més prevenció.
0: I a Madrid també hi ha rebombori, en aquest cas per les paraules de Núñez Feijóo sobre les baixes laborals i l'absentisme. I per explicar la seqüència, primer el que fem és recordar què i com ho va dir el líder del Partit Popular.
29: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
0: L'absentisme és un càncer i deia s'ha de solucionar amb o sense acord. Doncs bé, des del PP han hagut de sortir a suavitzar-ho, això.
22: Sí, ho feien diversos dirigents del partit. Per exemple, Juan Bravo, que és el vicesecretari d'Hisenda Popular, que admetia que potser no eren les paraules més indicades.
30: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones. Pero creo que lo que le estoy explicando, de alguna manera, refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos?
22: però segueixen denunciant que hi ha un frau amb els permisos d'incapacitat, els permisos per incapacitat al Partit Popular, que en els últims dies veiem com posa la banya en qüestions ideològiques, que marca l'agenda amb qüestions delicades. Feijó, que plantejava en aquestes intervencions fetes a Bilbao davant dels empresaris bascos que els treballadors de baixa cobrin encara menys. Hi ha empreses que, gràcies a convenis pactats entre empresaris i sindicats, complementen la prestació de la Seguretat Social perquè el treballador continuï percebent el 100% del seu salari, i això és el que podria veure retallar.
0: I en tot això hi ha una trampa que ens assenyalava ara fa una estona el Jordi Fàbrega, el cap d'Economia de la SER. Absentisme i baixes mèdiques no són el mateix.
22: Encara que Feijó ho posi tot en el mateix sac, l'absentisme inclou moltes coses. Inclou les baixes mèdiques, que evidentment estan justificades perquè les concedeix un metge, però també inclou permisos, que són drets que té el treballador per no anar a treballar per la maternitat, per cures familiars, tot reconegut per la llei. I hi ha una altra petita part que sí que correspon a absències injustificades, que és el frau que assenyala i que veu tan preocupant el Partit Popular.
0: I aquí Pedro Sánchez ja ha vist una escletxa per burxar el Partit Popular.
1: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijó, entre otras cosas porque llueve sobremojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes, en este caso a los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
0: Fa temps que la patronal assenyala aquest problema de l'absentisme, ells parlen també així en general d'absentisme. Antonio Garamendi se situa al costat de Feijó, però no tots pensen ben bé igual dins de la patronal.
2: Y luego la frase o no frase, yo sinceramente, que en un tema tan importante se quede todo en que la frase resulta este señor piensa o no, a ver.
3: Pero es desafortunado relacionar el absentismo con una enfermedad tan grave como el cáncer.
22: El primer era Garamendi, el segon era Jorge Cebreiros, que és el president de la COE a Pontevedra, a les Terres de Feijó. A ell no li han semblat bé aquestes paraules, aquesta expressió de l'absentisme com a càncer de Feijó. El que és unànime a la patronal és que agraeixen que el líder del PP posi aquest tema damunt la taula.
0: I aquí a Catalunya, què?
22: Doncs des de Pimec, que és la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes, diuen compartir la tesi de Núñez Feijó. Josep Ginesta és el seu secretari general.
4: Compartim la filosofia del que ha expressat el senyor Alberto Núñez
22: Feijó. Que deia compartir la filosofia de Feijó, però no les mateixes paraules exactes fil per.
0: Nosaltres fa unes setmanes vam parlar d'una banda amb el president de Foment, que ens deia el nostre gran problema com a empresaris és aquest, el que es relaciona amb l'absentisme, i unes setmanes després vam conversar amb el conseller d'Empresa, amb el Miquel Samper, i ell deia hauríem de començar a dir les coses pel seu nom, una mica amb el que explicàvem ara fa un moment, que no és el mateix una baixa mèdica que l'absentisme. Per tant, començar a dir bé les coses pel seu nom. I si obrim una finestra al món, quan són les 8:24, torna l'estabilitat al golf.

0: Segona nit consecutiva de bombardejos creuats entre l'Iran i els Estats Units.
1: Són els Estats Units els que van reobrir aquest nou capítol d'hostilitats abans d'ahir, abans justament que Donald Trump donés per acabat l'alto al foc, ahir des de la cimera de la OTAN encara, i aquesta nit els bombardejos s'han intensificat. Més de 80 objectius diuen haver tocat als Estats Units, mentre que els ayatolàs es concentren contra les bases militars nord-americanes. L'Iran ha llançat projectils contra 4 bases, 2 a Kuwait i 2 a Bahrein, on han tornat a saltar les sirenes antiaèries. I la Guàrdia Revolucionària Persa avisa, ampliaran la zona d'atacs a altres països de la regió si els Estats Units no frenen.
0: Trump certificava aquesta mort de l'alto al foc, menyspreant els iranians, a qui va qualificar de mentiders i de porqueria.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
1: I tot això passa mentre el fèretre del líder suprem, Ali Khamenei, segueix la seva gira multitudinària per tot el país i més enllà. Avui és el gran dia, serà l'enterrament a la seva ciutat natal de Mashhad, però abans, i mentre reprenien les hostilitats, el seu cos ha creuat la frontera fins a l'Iraq. Ahir el seu cos va estar a les ciutats iraquianes de Najaf i a Karbala, que són ciutats santes, però és que, a més, el va rebre el general Kani, que és un dels homes més buscats pels Estats Units i Israel. La guerra, com veiem, no només es combat amb bombes, i Khamenei, inclús mort, segueix desafiant els seus grans enemics. Pensem que els atacs són dels Estats Units estan sent sobretot a la part de l'Iran que toca Hormuz, és a dir, al Golf, i la ciutat de Mashhad està just a l'altra banda de la frontera amb l'Iraq, però això no vol dir que avui res estigui exempte de risc.
0: I amb tot això, el balanç final de la cimera a Turquia és tan caòtic com les anades i vingudes de les declaracions de Donald Trump en les últimes hores.
1: Sí, perquè en realitat Trump se n'ha anat content. Diuen els aliats que el seu to a porta tancada, fora dels micròfons i de les càmeres, ha sigut molt més amable que de cara a la galeria. Ucraïna se n'ha anat amb un gran èxit, ha aconseguit per fi el permís de Washington per fabricar els míssils Patriot, i els aliats europeus, i també Canadà, tornen a casa compromesos amb assumir més responsabilitat defensiva a l'Àrtic per protegir Groenlàndia.
0: Clar, estem parlant d'un Donald Trump que mareja també la perdiu amb Espanya. Ahir el que us dèiem abans d'acabar el programa és que amenaçava de tallar relacions comercials amb el nostre país. Doncs bé, ha reaccionat i ara canvia i diu, no, és que Espanya estan sent molt amables i generosos.
3: Spain, I will say, I did have issues with Spain, and I still do. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
1: Molt generosa, diu. En tot cas, i el que diu i el que passa, segons Reuters, el Departament del Tresor dels Estats Units està preparant un llistat de productes espanyols que es podrien embargar per entregar-li a Donald Trump i que ell valori mesures a prendre. I avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, es reunirà amb l'ambaixador dels Estats Units.
0: Espanyol. Ens fa la crònica caòtica d'aquesta cimera a l'OTAN l'enviat especial allà, l'enviat especial de la SER, l'Enrique García Pozo. Què tal? Bon dia.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Podemos decir que ha sido una cumbre en dos actos. El primero, el desencuentro, el choque total, eso delante de los micrófonos, porque dentro, el segundo acto podría tener nombre de canción, Love, Love, Love, porque son las palabras con las que Trump ha cerrado la reunión y que luego ha repetido en rueda de prensa, resaltando la unidad de una alianza reunida en una sala en la que, según el presidente, había amor y respeto entre los aliados. Lo cierto es que Trump ha ido rebajando el tono considerablemente y, en realidad, la declaración final materializa lo que Washington pretendía y a lo que estaban preparados y habían consensuado el resto de aliados: asumir una mayor responsabilidad en la defensa de la alianza. Es lo que recoge la declaración final de una cumbre en la que Trump no ha roto los puentes y que termina con un acuerdo político para una misión en el Ártico y con la promesa de Donald Trump que se ha comprometido ante Zelensky para que Ucrania pueda fabricar sistemas de defensa Patriot en su territorio.
0: Clar, i amb tota aquesta incertesa i inestabilitat, això no agrada als mercats i tant el petroli com les borses s'han disparat.
1: Sí, el barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha pujat un 5%, toca ja els $78, i l'IBEX 35 va viure ahir la seva pitjor sessió des del març, amb una caiguda del 2,7%.
0: Un minut per dos quarts. Si tornem a Catalunya, l'informe del síndic de Greuges sobre el cost d'una plaça escolar constata que gairebé el 50% dels recursos extra que s'han abocat al sistema educatiu s'han destinat a millorar el sou dels professors, només un 20% a millorar l'atenció als alumnes que més ho necessiten. És el tercer diagnòstic en pocs dies que demana concentrar més recursos als centres que tenen més alumnes vulnerables. Èlia Bijuan.
5: El síndic diu que la inversió de les administracions públiques a la plaça escolar és encara insuficient i que el model seria equitatiu si es creés un sistema específic per centres d'elevada complexitat, tant públics com privats. Aida Rodríguez és l'adjunta d'Infància.
6: Trencar la linealitat, que els recursos, que aquests increments impactin en termes d'equitat allà on més es necessiten, és a dir, els centres de major complexitat, on entenem que hi ha més necessitats, que aquestes quedin cobertes.
5: No? La síndica constata que aquest augment de la despesa pública en educació tampoc ha fet que baixessin les ajudes que assumeixen les famílies en activitats i serveis escolars. A més, calcula que s'haurien d'invertir 944 milions d'euros per garantir la gratuïtat de la plaça.
0: I recordareu que durant aquestes protestes del professorat va passar això en una assemblea.
7: Vam veure dues persones que prenien molta nota, que no participaven en res. Vam iniciar una conversa amb elles. Que hem treballat amb vosaltres, van dir el nom d'una escola i bé, vam poder confirmar que efectivament no treballen en aquella escola i que no són...
0: No treballaven allà, eren dues Mosses d'Esquadra infiltrades. Va passar el maig i la intersindical ha denunciat ara els Mossos d'Esquadra davant la justícia. Vicenç Llorca.
8: Des del sindicat consideren que és molt greu que s'hagin vulnerat drets fonamentals com el de llibertat sindical o el dret a reunió pacífica. Pau Cruz, advocat dels serveis jurídics de la intersindical, explicava el perquè de la denúncia.
9: El principal objectiu és, primer, reconèixer que l'actuació no va ser correcta i que vulnerava drets fonamentals, i segon, i el més important, evitar que aquestes actuacions es puguin seguir produint en un futur.
8: La intersindical també reclama la dimissió immediata de la consellera Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
0: Que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet caure una banda juvenil que feia actes violents en diversos barris de Barcelona. Són 18 joves, alguns menors, que es feien dir Los 300. Tenen un historial que inclou robatoris violents, tràfic de drogues i apunyalaments greus i que d'alguna manera vinculen també amb el cas d'aquell nano assassinat, d'aquell adolescent de 15 anys a qui van assassinar fa uns dies al parc de la Pegaso. Martí Oliver.
10: Els Mossos calculen que hi ha entre 5 i 10 bandes juvenils a Barcelona com aquesta. En aquest cas, la banda estava organitzada en 3 esglaons, el CAP, els coordinadors i finalment els soldats, que són qui feien aquestes accions violentes i que sobretot eren menors d'edat. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, assegura que els captaven a través de les xarxes.
11: Agressions a altres col·lectius, a altres persones, com també penjaven referències musicals a forma d'intentar donar un ressò identitari del propi grup.
10: Aquests últims mesos havien protagonitzat diverses baralles amb bandes rivals, però també robatoris en què algunes de les víctimes van acabar ferides.
0: A partir de les 9 analitzarem aquests últims tirotejos que han anat a més a Barcelona.
12: 3 trets que semblen empatars. I després ha vingut la policia, els Mossos, i han estat mirant per aquí cada dia, passen coses rares.
0: Entre ells el que hi va haver ahir a la matinada al barri del Putxet, aquest és el testimoni que recollia el nostre company, el Miquel Giol. No hi va haver ferits, els Mossos encara busquen, a més a més, en paral·lel a això, l'autor de quan fa un mes exacte de l'assassinat a plena llum del dia d'un home al carrer Balmes durant la visita del Papa a Barcelona. Analitzarem tot això amb el nostre company de la secció de successos, el Martí Oliver, i amb el col·lega de l'Ara, el Cesc Maideu. I un operatiu policial contra el Top Manta Cambrils acaba amb un enfrontament al carrer i amb 3 ferits. No és la primera vegada que es viu una situació així al Camp de Tarragona. En aquest dispositiu s'han decomissat 2.600 coses, 2.600 objectes falsificats i s'han denunciat 2 venedors ambulants. Cristina Artacho.
13: Alguns manters van respondre a la intervenció policial amb el llançament de pedres i objectes. Segons fonts policials, un mosso i un vianant van resultar ferits lleus i un altre agent va acabar amb una lesió muscular. Els fets van passar dimarts a la nit en un punt de la Costa Daurada, entre Salou i Cambrils, on històricament hi ha hagut conflictes amb el Top Manta. Aquest juny, un altre operatiu policial es va tancar amb un total de 28 persones detingudes i més de 25.000 productes descomissats. Alhora, l'estiu passat també hi va haver enfrontaments entre la policia i manters a la mateixa zona. Desenes de manters van protestar al passeig principal de Salou.
0: I posar vídeos de continguts infantils als nens mentre se sotmeten a una ressonància magnètica redueix pràcticament a la meitat el seu estrès i evita anestèsies i repeticions d'aquesta prova. L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha participat en un estudi junt amb 5 centres europeus més que quantifica els beneficis d'aquesta pràctica i que ens explica ara la Susana Ruiz.
14: Perquè el que volem és disminuir la reproducció de interrupcions per fer estudis més curts, no? I aquí és on hem vist que aquesta disminució de la interrupció és d'aproximadament del 69%.
15: Les ressonàncies magnètiques són proves molt estressants per tothom, especialment pels nens. Aquest estudi ha servit per comprovar que si els infants estan distrets mirant vídeos infantils, els nivells d'ansietat es rebaixen en un 43%. També evita interrupcions que allarguen la prova o que obliguen a repetir-la. Ho explica Emili Inarejos, cap de l'àrea de

0: Sí. I dos minuts i fem la crònica. Us anticipem com es presenta el gran partit, el primer gran partit de quarts, el Marroc-França.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya-Barcelona.
2: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
3: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
6: I tu què vas disfressat?
7: Aquest pista boníssim.
8: Navius? Cirera?
9: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
6: No t'ho pon estrany, al final?
10: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
11: No us he drogat. Us he enverinat.
12: Últimes funcions de La Promesa. La comèdia del Teatre Borràs. Fins al 26 de juliol. Entrades a balanyaenviu.com.
13: Ivan Rakitic, què tal? Bon dia, buenos días.
14: Hola, muy buenas, què tal?
15: Aquí, escolta, que lo siento mucho que siempre entraba por ti en el 60, ¿eh?
14: Pero lo hemos disfrutado, me hubiera gustado haber estado algún añito más contigo.
15: Qué grande, eres un titán, mastodonte, capibara, perroflauta, grande.
16: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
17: I tu?
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
17: Només penso en tu.
1: Referents amb tu. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
18: Ahí va el 10! Ahí va Kylian para...

0: jugada ensayada en la frontal, golpeo, gol. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡De Marruecos! ¡Marcó una gira!
1: Pago por lo que yo estoy haciendo.
2: El Mundial entra al tram final de competició, comencen els quarts de final i déu-n'hi-do com ho fan amb un partit d'alt voltatge que és el França-Marroc, Arnau.
3: A les 10 de la nit d'aquest dijous teníem l'escrit del França-Marroc amb el principal dubte de Tchouaméni per part de la selecció francesa. El futbolista del Real Madrid ja es va perdre els vuitens de final. Ahir va entrenar una part amb el grup i és la principal incògnita del seleccionador francès de Didier Deschamps.
2: I és de cara a aquest partit que París es blinda per possibles aldarulls.
3: Les autoritats temen que es repeteixin els incidents que es van produir després del França-Marroc del Mundial de 2022, quan hi va haver més de 260 detinguts, 167 dels quals a París, i també després dels disturbis durant la celebració de la Champions del Paris Saint-Germain fa tot just unes setmanes. Per això ha desplegat un ampli dispositiu de seguretat de cara al partit. Es blindaran els camps Elisis. Diverses estacions de metro properes estaran tancades per controlar l'accés a la zona. Hi haurà toc de queda pels menors de 16 anys o es prohibirà l'ús de material pirotècnic, a més d'intensificar-se tot el tema de la vigilància per prevenir aquests altercats.
2: Clar, que ja podem anticipar que aquí també es viurà amb intensitat aquest partit. L'accés a quarts, de fet, ja es va celebrar aquí a Catalunya.
3: Sobretot a Rocafonda.
2: L'accés de Marroc, no de França.
3: L'accés de Marroc a aquests quarts de final es va celebrar amb una celebració multitudinària al barri de Rocafonda, al barri de Mataró, d'on és Lamine Yamal. A Catalunya hi ha uns 250.000 persones de nacionalitat marroquina i, clar, tornar a semifinals és un gran esdeveniment per la selecció, tal com va ja passar al Mundial de Qatar, i pot ser de nou doncs una nova festa.
2: Vaja, que avui a partir de les 10 de la nit, entre les 10 i les 12, potser que sentim soroll al carrer.
3: Segur,
2: els que anem a dormir d'hora, no, potser no ho podrem
3: avui
2: fer.
3: Demà, que demà juga Espanya contra Bèlgica.
2: I tant. Qui jugarà aquest partit de França-Marroc és Mbappé, després de tota la polèmica que l'ha envoltat aquests últims dies.
3: Després que una senadora de Paraguai, equip que França va eliminar a vuitens, digués això.
4: Con toda la humildad del Paraguay.

0: caballo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca.
1: Clar, és que no és només això.
2: És que diu això de francès, ho diu perquè després afegeix camerunès colonitzat, fent veure ser francès, ressentit, nou ric, prepotent i lleig.
1: Mare de Déu, és que ni una cançó de Shakira contra Piqué, això.
2: No, i a més, després l'amenaça dient, escolta, Mbappé, que Ronaldinho a Paraguai ja el vam tancar a la presó.
1: Mare
2: per corruptito, diu. Vaja, el Madrid va emetre un comunicat de suport al seu jugador, també hi va haver rebuig per part de les autoritats franceses i de la Federació Francesa de Futbol. Ahir en parlava de tot el tema de Deschamps.
3: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado.
2: Doncs això, França-Marroc a les 10 de la nit.
1: Ja és oficial, eh? Alexia Putellas fitxa pel London City.
2: Ahir va ser presentada amb l'equip de la Premier.
4: Fortunately or not, there's a beginning and there's an ending, in my opinion.
2: Afortunadament hi ha un final i un principi, deia Alexia Putellas. Es fa estrany veure-la amb una altra samarreta que no sigui la del Barça. És un equip peculiar perquè només té futbol femení, no té futbol masculí. És propietat i creat per Michel Kang, que també ho és de l'Olímpic de Lió. En fi, això al futbol femení, que és una de les bombes del mercat.
1: Moment mític, icònic, al Tour de França, avui pujant al Tourmalet.
2: Sisena etapa amb 4.100 metres de desnivell i l'emblemàtic Tourmalet, escenari de la possible primera gran batalla entre Pogacar i Vingegaard.
1: A Wimbledon, desfermada la febre, Arthur Ferry.
2: Perquè el número 114 del món, que és britànic, per tant juga a casa, juga amb tota la seva afició, és semifinalista del Grand Slam, després d'eliminar el que va ser finalista de Roland Garros, Flavio Cobol, i jugarà demà contra Zverev.
1: I en cultura,

0: Actua la banda a tribut God Save the Queen.
1: Sí, ho farà el Bars Festival al Poble Espanyol i atenció perquè hi va actuar per sorpresa durant mitja hora al metro de Barcelona.
0: Hi ha nova nit al Cruïlla, també.
1: Sí, amb Pixie, Sidoní i Mishima, en una edició que preveu acollir més de 70.000 persones.
0: Ahir al vespre, els clàssics a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta, en un concert que va seguir la Júlia Domènech.
2: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, va inaugurar aquesta nova edició amb un repertori de grans clàssics pensat per acostar la música simfònica a nous públics. Una proposta que va omplir la platja de Sant Sebastià de tovalloles i fiambreres i que els assistents valoraven així.
3: Ja ha estat empezar a sentir la música i hi ha arribat un moment en què m'he hagut de tombar, deixar-me portar perquè sentia.
4: Una cosa molt interessant, igual se m'ha hecho un poquito corto.
5: Uau, m'ha sorprès que hi havia molta gent jove.
2: La iniciativa continua avui amb el segon i últim concert de la clàssica a la platja, aquesta vegada a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
0: I us deia que avui hi ha el Cruïlla, amb Pixies, amb Mishima, amb Sidoní, però també hi ha les nits de Pedralbes.
6: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
0: Amb l'imparable Rafael, que està en plena forma als seus 83 anys. I escolta'm, de Barcelona a Hollywood, perquè ja sabem les sèries nominades als Emmys. La segona temporada de Pitt acumula 25 nominacions i li trepitgen als talons la comèdia Hacks amb 24 i La maldició de Widow's Bay amb 18.
1: Sí, el serial mèdic de Pitt està nominada, entre d'altres, a millor drama. Si guanya en aquesta categoria, atenció, perquè repetiria l'èxit de l'any passat. Els premis s'entregaran, Marina, el 14 de setembre.
0: En 30 segons obrim la taula d'anàlisi.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
9: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
10: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són 9:15 del matí. David Borrell, cap del cos de bombers de Catalunya. Què tal? Bon dia. David Borrell, bon dia. Sentim el so de fons, però no el podem escoltar amb ell. David Borrell, cap del cos de bombers, el teníem esperant per poder conversar amb ell. David, bon dia. Em penso que el problema que tenim és que no en sent ell, perquè l'estem escoltant respirar i estem sentint l'ambient de fons. Intentem recuperar aquesta trucada. Mentrestant, a qui puc saludar és el director de l'Observatori Fabra, l'observatori que ahir va batre rècord. Ell és el Javier Martín Vide, director d'aquest observatori, climatòleg. Què tal, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
0: Estem parlant que hem arribat a xifres que no s'havien assolit mai en cap moment de l'any. Mai havíem arribat a 40,9 graus aquí a Catalunya, a Barcelona,
11: mai.
0: La capital.
11: Mai. Portem ja 112 anys de registres continuats, sistemàtics, a l'Observatori Fabra, en el mateix puesto, i mai s'havia ultrapassat els 40 graus. Fa dos anys, al juliol del 2024, vam assolir 40 rodons, però ara, ahir, 40,9, pràcticament 41 graus. És la temperatura màxima absoluta d'aquesta sèrie tan llarga.
0: I això, a quan està l'observatori? Perquè, clar, si l'observatori ho recull així, vol dir que en altres punts de la ciutat pot ser que hagi estat més alta la temperatura.
11: Podria ser. L'observatori està a una miqueta més de 400 metres, una mica per sota del Tibidabo, no? I tenim allà tots els instruments, termòmetres, pluviòmetres, des de 1914, mesurant dia rere dia, sense cap buit. Són dades fefaents, instrumentals, molt exactes, de manera que tenim plena confiança de que ahir es va batre el rècord de temperatura màxima aquí a la nostra ciutat.
0: Ja, i a quina hora del dia va ser aquest registre?
11: Va ser a la tarda, primeres hores de la tarda, és normalment el moment més càlid de la jornada. Passat el migdia astronòmic, cap a quarts de 4, de 5, són les hores més caloroses.
0: I són aquests 40,9 graus, perquè s'està dient 40 sí. I mig, 40,9...
11: Sí, tenim diversos termòmetres, l'oficial 40,9. N'hi ha un altre 40,7, però tenim la seguretat de que és rècord de tota aquesta sèrie tan llarga. I l'explicació es deu a que van coincidir o estan coincidint tres fets. D'una banda, un fet global, climàtic, l'escalfament global, que afecta a tot el planeta i que és una nova realitat. D'altra banda, l'històric d'aquests darrers mesos, no? Van patir aquella, i segur que els oients la recorden molt bé, aquella sequera tan greu, i des tant. De l'any 21 fins començament del 24, i després va ploure. Vam tenir mesos plujosos, però ja aquesta darrera primavera ha estat seca i, a més, càlida. Uh-huh. Vam tenir un pic de calor a l'abril i el maig, molt calorós, la segona quinzena. També el juny, sec i calorós. I la tercera situació és que estem en una onada de calor, la segona d'aquest any 2026. Per tant, aquesta coincidència d'aquests tres fets de diferent escala fa que el risc, per exemple, d'incendi forestal a moltes comarques catalanes sigui extrem.
0: De fet, permeti'm incorporar a la conversa, perquè es pot imaginar la feinada que tenen, i ara continuo amb vostè, ara que em parlava dels incendis, el David Borrell, ell és el cap del cos de bombers de Catalunya. David, què tal? Bon dia.
12: Molt bon dia.
0: La notícia és que sí, que estan estabilitzats tots els focs, també els nous que es van anar encenent ahir a la tarda. Com esteu?
12: Bé, estem molt contents de la feina aconseguida ahir. Estem cansats, portem dies, diguéssim, doncs, amb molta feina, amb una feina extraordinària. Tenim doblats els mínims de guàrdia de Catalunya, estem fent un sobreesforç molt gran, però també amb la satisfacció d'haver aconseguit una feina que no era gens fàcil, que és que ara escoltava el company meteoròleg que comentava quines són les pitjors hores, diguéssim, pel que fa a la calor. Clar, són incendis que ens van sortir a primera hora de la tarda i, per tant, anem tota la tarda encara per davant i tot el potencial de tenir doncs aquestes hores de màxima temperatura i humitats més baixes per davant. I tot i així doncs vam aconseguir estabilitzar-los i, per tant, estem molt contents.
0: És veritat que acostuma a passar que a primera hora tenim més optimisme o despreneu vosaltres més optimisme i acaba passant això, que cap a la tarda comencen a sortir les males notícies, cap al migdia. I això pot tornar a passar avui?
12: Sí, clar. Això, és a dir, què passa? Que ara a la nit i a primera hora del dematí, doncs la millor situació, diguéssim, de cara a que no apareguin nous incendis, i després al migdia ja comença, diguéssim, a apretar la calor, i és normal doncs que aquí patim més. També ens passa que ens desperten els incendis que tenim també a la nit i al matí, que estan tranquils, i quan arriba el migdia, primeres hores de la tarda, doncs comencem a tenir represes. Això és perfectament normal, això passa sempre, però clar, el que no ens passa sempre és tenir doncs aquesta simultaneïtat d'incendis que potencialment poden ser molt grans. Penseu que els que teníem de Carme i Sentmenat doncs són incendis que tranquil·lament doncs superaven les 5.000 hectàrees, i els d'ahir igual, Gavà, el Pla de Manlleu i Navarcles són incendis que també haguessin superat les 6.000 hectàrees. És a dir, són incendis de potencial important, que arrenquen fort. El cas del d'ahir de la Pla de Manlleu va arrencar amb una força extraordinària i no és gens senzill, diguéssim, aconseguir-los estabilitzar. Tot i així, avui, com dius, tornarem a patir segur. Tornarem a patir perquè tindrem represes en aquests que tenim i sobretot per evitar que en tinguem de nous, que és el gran perill que tenim. És a dir, estem donant resposta, estem aconseguint estabilitzar dia a dia tot el que ens va, tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
0: Clar, perquè entenc l'esgotament que deveu tenir també. Estem parlant que des de fa 6 dies aneu a tope, des que es va encendre l'incendi del Baix Empordà, el primer gran incendi. Clar, entenc que aneu amb la llengua fora, perquè al final els recursos materials, però sobretot humans, també són els que són. I corregeix-me si m'equivoco, vosaltres sou al voltant d'uns 4.000 bombers d'aquells que poden anar amb la mànega a peu de trinxera a apagar el foc. Amb això heu de donar cobertura a tot el que es vagi encenent. Si porteu 6 dies treballant ininterrompudament, fins quan dura la corda?
12: Sí, a veure, som 3.000 bombers professionals i 1.500 bombers voluntaris. Quan aguanta la corda? No, tenim corda per rato, ho donarem tot i en aquest sentit, doncs, a veure, tenim un sistema que està ben dimensionat. Encara no estem on voldríem estar. Estem treballant, doncs, per acabar 50.000 professionals i acabar de tenir totes les dotacions de bombers voluntaris plenes. Però, bueno, tot i així, estem amb, com mai havíem estat a la història del país, en el sentit de que 3.000 bombers no els havíem tingut mai com fins ara. Vull dir que bé, no anem malament en quant a efectius, però sí que és veritat que els sistemes s'estan pensant, i el nostre també, doncs per donar resposta a les emergències que anem tenint, però evidentment que si vas incrementant, doncs, la gravetat d'aquesta emergència, doncs anem tenint, diguéssim, solucions com que tenim aquesta activació, no? Tenim quatre nivells d'activació, estem en la tercera, encara quedaria una quarta, que encara no l'hem hagut d'activar. Però està clar que ens hem acumulant, diguéssim, doncs, estrès a tot el sistema, tant pel que fa als nostres relleus i cansament, com també fins i tot amb l'estrès del sistema, doncs, amb temes materials. Només perquè tingueu com a referència, ens hem dit que vam tenir les gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Com a referència, 1.000 mànegues és una barbaritat de mànegues. Ara les estem recollint, les estem tornant a posar al sistema, però vull dir que clar, hem tenint, doncs, això, un estrès amb tot, eh? Vull dir, els vehicles també, doncs, comencem a tenir, doncs, se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs, més incidències tens. Clar. Això és així.
0: I clar, perquè la gent, perquè ho tinguem tots clar, com són les vostres, és a dir, les vostres jornades, quan esteu activats a aquest nivell, quantes hores treballeu en un incendi i quant de temps descanseu?
12: Si nosaltres treballem 24 hores i llavors descansem 24 hores, estem fent això. Descansem 24 hores i llavors les següents 24 hores tornem a activar el personal, diguéssim, de reforç de l'altre torn.
0: I com es pot aguantar 24 hores amb una intensitat física d'aquest nivell? A primera línia de foc, amb les temperatures que deu ser, perquè clar, si aquí ja ens estem fregint tots de calor, imaginem-nos a primera línia de foc i amb tota la roba que porteu vosaltres. Com s'aguanta físicament això?
12: Són condicions molt dures. Doncs tenim molta cura dels nostres companys que tenim a primera línia, sobretot amb indicacions molt clares i portar, doncs, isotònics i aigua per evitar, sobretot, deshidratació. Sobretot és el gran risc que tenim, no?, amb aquestes calors que compartim tots, però que sobretot a primera línia de foc és extremadament dur. I de fet, la majoria de atencions sanitàries que estem patint els bombers són justament per això, per cops de calor que en els diferents incendis hem anat tenint.
0: Clar. Quants bombers han hagut de ser atesos? No sé si teniu el càlcul al llarg d'aquests últims 6 dies.
12: Jo crec que una vintena, t'ho dic sumant una mica a tots els incendis, una vintena hem tingut, i algunes cremades lleus, però sobretot, la immensa majoria són cops de calor.
0: Clar. Doncs David Borrell, no et volem robar més temps, que evidentment teniu feina al cap de Bombers de Catalunya. Moltíssimes gràcies de debò per la feina que feu. Us ho hauríem d'agrair cada dia, de fet és veritat que només ens en recordem de vosaltres durant les tragèdies, però estan bé escoltar també de primera mà com és la vostra feina, perquè la gent prengui consciència a l'hora de fer cas d'aquestes crides a la prudència i extremar la precaució que s'acostuma a fer des de l'administració i que reproduïm als mitjans de comunicació. No són en va, no són perquè sí.
12: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, David. I teníem en línia, ho sabeu encara, el Javier Martín Vide, disculpa l'espera, però vaja, volíem parlar amb aquest bomber. Clar, vosaltres esteu envoltats de bosc, no sé si també patiu per la integritat de l'observatori.
11: Sí, també, però els bombers visiten sovint l'observatori per veure que l'hidrant està en condicions, de manera que estem força protegits, però és veritat que ens envolta pues un bosc mediterrani que en aquestes condicions tèrmiques, de calor, de baixa humitat, pues és possible que en algun moment, com en el passat, pateixi un incendi forestal.
0: I ja per acabar sobre les temperatures, acabarem arribant als 50 graus a Barcelona?
11: Doncs anem en camí, de moment no, cal tranquil·litzar una miqueta la població, però és que anem amb rècords any rere any. A més, també les nits són extremadament càlides. Avui, per exemple, a l'Observatori Fabra hem tingut una mínima de 28,7, apropant-se ja als 30 graus. Hem tingut en climatologia que posar qualificatius a les nits. Tothom sap el que és una nit tropical, no? Aquella que la temperatura mínima no baixa de 20 graus. Després ja van proposar nit tòrrida, amb temperatures de 25 o més graus. I ara ja tenim la nit roent. Aquesta nit a Portbou, igual que ahir, van tenir una nit roent, candente, amb mínimes superiors a 30 graus. Anem clarament cap a un país i un planeta més càlids que 40-50 anys enrere.
0: El clima mediterrani s'està africanitzant, per tant, hem de dir adéu a aquesta idea de clima mediterrani que teníem tots?
11: S'està tropicalitzant, Això seria el terme més ajustat, no? Mentre que el clima del nord d'Espanya, del nord de la península Ibèrica, humit, plujós, s'està mediterranitzant. Estem anant cap a latituds més baixes, per dir-lo d'una forma així visual, expressiva.
0: Javier Martín Vide, director de l'Observatori Fabra de Barcelona, moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres per la confiança.
0: Que vagi bé, adéu. I tenim el Miquel, adéu. Que ha sortit aquí a peu de carrer a Barcelona. Miquel, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
0: Per veure com ho està patint la gent, això de la calor.
13: Sí, exacte. Ara de primera mà el que veiem són les 9 del matí. Són moltes ulleres de sol, gorres i fins i tot alguns paraigües que porten les persones per protegir-se del sol. Són ara mateix estem a prop dels 30 graus i el que ens explica la gent és això.
14: Bé, el que s'ha de fer és aixecar-se una mica abans. M'he aixecat a les 7 i he baixat fins a la platja, des de la Placídia fins al mar, i ara pujant. I ara ja comença a apretar una miqueta.
15: T'ho dic horrorosament, i mira que nosaltres, l'empresa ens ha posat un pingüino, ¿vale?, que ens dona aire fred, i s'està de conya. El que passa que amb aquestes calors arriba un punt que ja no es nota ni l'aire.
16: És molt agobiada, la calor és que més físicament et destrossa, et deixa molt cansada, no pots fer res, et puja la tensió, se t'inflen els peus, és terrible.
13: Hem parlat amb esportistes, amb una dona que treballava en un quiosc o gent que passejava per aquí. Ens explicaven això, que han d'adaptar els horaris, que fins i tot en alguns casos s'han instal·lat aires acondicionats o ventiladors a les habitacions per poder passar millor les nits, ara i expressament aquest any per les altes temperatures que estan patint. I els quioscos que treballen a peu de carrer que ens expliquen que han multiplicat per molt la demanda d'aigües, no de diaris, sinó d'aigües, perquè la gent s'acosta molt a anar a buscar les aigües que tenen a les neveres, que han hagut de passar de demanar una comanda a la setmana a demanar-ne una al dia.
0: Fixa't.
13: Per tant, moltes aigües que s'emporta la gent i també que han de fer més descansos, ja que treballen a peu de carrer.
0: I tant. Miquel, gràcies. Vaja, la conclusió és, els que ens esteu escoltant, no esteu sols, estem tots igual de socarrats. Gràcies, Miquel. Fins ara.
13: Adéu, fins ara.
0: Nosaltres, a la tornada, parlem, intentem endreçar tot aquest debat de les baixes laborals i l'absentisme.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
17: Aquest dijous al balcó, tanca temporada.
18: Marxem de vacances fent una sortida amb les internes de la presó de Batràs, també amb la Regina Rodríguez Sirvent i en Santi Balmes, l'última parella de fet de la temporada. I acabarem remullant els peus a la platja amb els Otero, en Miki i en Malcolm. Tot això, aquest dijous, a partir de les 7.
17: Anna Puigvolta es tanca temporada amb una audiència de 50.000 oients segons l'últim EGM. I a partir de dilluns, obrim el balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
19: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
20: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
9: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
2: Això és el que ha dit Feijó aquesta setmana i ha encès els ànims, diu, amb o sense acord hem d'atacar això de l'absentisme, diu, és un càncer. Han hagut de sortir des del PP a rebaixar el to perquè han vist que s'havien passat, però vaja, que aquest és un debat que bull des de fa temps entre els empresaris, a la patronal, i aquí s'hi barregen coses, s'hi barreja el concepte d'absentisme amb les baixes laborals, que no és ben bé el mateix, les baixes mèdiques que l'absentisme. Puc saludar a aquesta hora el Guillermo Lerma, cap de Nacional de la SER. Què tal? Bon dia.
3: Què tal? Buenos días, Marina.
2: El Jordi Fàbrega, que és cap d'Economia de la SER també. Jordi, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia, Marina.
2: I el Gabriel Ubieto, ell és periodista d'Economia del Periódico i està especialitzat precisament també en el mercat laboral. M'agradaria començar pel Lerma, per la part més política. Et volia demanar, Guille, a què atribuïm aquest gir o aquest canvi que estem veient aquesta setmana amb un Partit Popular posant el focus més en el debat ideològic que no pas en atacar el govern de Pedro Sánchez amb la corrupció. Primer vam veure allò de la llei del no concebut, no? Del nadó no concebut, i ara el veiem amb aquesta idea de les baixes laborals, de l'absentisme, és a dir, tornant a posar el focus en el debat ideològic. És una estratègia o és casualitat?
3: Bueno, es una estrategia claramente con la que Feijóo está intentando entrar de alguna manera en algunos marcos de conversación más cerca de la gestión que de la crítica al gobierno y de la ofensiva contra Pedro Sánchez, que es a lo que estamos quizás más acostumbrados. El entorno en el que dijo esas palabras, en el que hizo esas declaraciones, también incitan a ello. Era una reunión junto con empresarios del País Vasco, pero aquí es muy evidente que hay una estrategia política que se repite, que es un intento por parte del PP y de Feijóo de poner el foco sobre un asunto en torno al que hay un debate social o un problema, pero lo hace mezclando datos o elementos que realmente no contribuyen a su solución. No lo hemos visto solo con esta cuestión de las bajas médicas, del aumento de las bajas médicas, sino también en otros debates, como por ejemplo el de la vivienda. Ahí también hay un problema de acceso, de incremento del precio de la compra o del alquiler, eso no lo cuestiona nadie, pero vemos cómo el PP lo que hace es insistir no en la falta de control sobre el mercado, sino en el aumento de la población migrante o de la ocupación. Aquí pone el foco sobre el aumento de las bajas médicas, pero lo que hace el líder del PP es atribuirlo al fraude de los trabajadores que las piden o a los médicos que las autorizan. En las últimas horas también es muy evidente, Marina, que estamos viendo a Génova de alguna manera intentar salir del lío político en el que se ha metido Feijóo, diciendo que ellos no están señalando a los derechos de los trabajadores, sino a aquellas personas que cometen un fraude, a los JETA, según dijo el número 2 del PP de Madrid, pero lo cierto es que lo hacen con datos que no señalan a esos JETAs o a esas ausencias injustificadas, sino con los datos de las personas que no van a trabajar porque tienen una baja autorizada por un médico.
2: Lerma, gracias.
3: Hasta luego.
2: Quedo ara amb el Jordi Fàbrega i amb el Gabriel Ubieto. Clar, aquí a la clau, i Jordi, tu ens ho explicaves a primera hora, primeríssima hora del matí, ens deies, no és el mateix una baixa laboral, una baixa mèdica, disculpa, que l'absentisme.
4: Sí, són dos conceptes que a vegades es confonen, es barregen, a vegades fins i tot intencionadament, però hem de tenir molt clar que una cosa és una baixa mèdica, que és un certificat que dona un professional de la salut, un metge, que el que fa és certificar que el treballador no està en condicions, pel motiu que sigui, però no està en condicions d'anar a treballar. El que els empresaris porten temps denunciant no és tant això, que també hi ha una part del que té a veure amb baixes mèdiques i de la seva gestió que reclamen que es millori, però sobretot on estan posant el focus és en el que ells anomenen absentisme professional, que és persones que sense justificació, sense baixa mèdica i sense un motiu que ho avali darrere, no van a treballar i que, per tant, els hi fan perdre, diuen, molts diners. És veritat que són dos conceptes que a vegades s'utilitzen com a sinònims, però jo sí que intento sempre diferenciar-los perquè s'ha de tenir clar què hi ha darrere de cada una de les coses. No és el mateix no anar a treballar perquè et despertes i no vols anar-hi, que hi ha alguns treballadors que ho fan, no són molts, però n'hi ha alguns que sí que ho fan, d'un problema de gestió de baixes mèdiques, que és veritat que s'està incrementant el número de treballadors que estan de baixa per molts motius, però que al final, darrere d'aquestes baixes, hi ha un certificat, hi ha algú que certifica que no estàs en condicions de treballar.
2: Clar, i ens deia, són sobretot motius digestius i de salut mental. Clar, aquí, Gabriel... Perdona, digues, Jordi.
4: No, sí, t'anava a dir que els motius de salut mental són, i els digestius són els que més han crescut, però que representen en cada un dels casos un 10% de les baixes. La majoria de baixes segueixen sent per problemes musculars o esquelètics.
2: Val. No, anava a dir, i dono la paraula al Gabriel, aquí va haver-hi la polèmica per la intenció del govern de Salvador Illa d'incentivar, de premiar econòmicament els centres d'atenció primària que agilitzessin aquest procés de baixes, és a dir, que acceleressin les altes sent més eficients amb les proves diagnòstiques. Nosaltres vam parlar amb el conseller Dalmau en el seu moment i ens deia, no és que no hi creiem en això, és que ho hem retirat perquè hem vist que ha generat molta controvèrsia. El Jordi també ens deia fa una estona, aquí la solució passa per donar més recursos als centres d'atenció primària.
5: Sí, tot el que té a veure amb baixes laborals, sigui, diguem, a l'esfera que sigui, ja sigui autonòmica, estatal o fins i tot municipal, genera molta controvèrsia. Llavors ho hem vist aquí amb el govern de la Generalitat de Catalunya. S'ha vist també, per exemple, a l'Estat. Us vull recordar la proposta que inicialment va posar, per exemple, el Ministeri de Seguretat Social sobre la taula per intentar activar algun tipus d'altra progressiva o un tipus de reincorporació a poc, que això també inicialment va generar molta controvèrsia perquè la gent deia, però aniré a treballar malalt i llavors em donaran l'alta a poc. Tot el que sigui salut laboral en aquest aspecte genera molta polèmica, a les administracions els hi costa entomar-ho.
2: Clar, i aquí us ho vull demanar als dos, perquè aquí el que diu el Feijó és que un treballador que estigui de baixa no pot cobrar el 100% del sou, però és que ja no és així. Això és enganyós, també.
5: Bé, diguem, això el que... Bé, ho han explicat els companys, aquí ha barrejat moltes qüestions el líder del PP. Realment, ahir estàvem mirant les dades, per exemple, que això ho recull l'estadística de convenis col·lectius, i llavors sí que és veritat que hi ha un percentatge elevat de treballadors que l'empresa a través del conveni del sector els hi complementa a la retallada salarial que tothom experimenta quan està a baixa, perquè vull recordar que quan una persona, un metge, li dona la baixa, del primer al tercer dia no ingressa cap euro i em deixa de percebre el salari. Entre el quart dia i el quinzè rep un 60% del que seria el seu salari. I a partir del 15è ja en rep el 75%. Per tant, diguem, hi ha una merma salarial. Què passa? Que en molts convenis col·lectius, ja sigui d'empresa o de sector, s'han arribat a acords entre patronals i sindicats perquè les empreses complementin una miqueta aquesta diferència entre el que es percep com una vegada un està treballant i quan un no ho està.
2: Yeah.
5: No tots els sectors ho garanteixen. De fet, entre el dia 0 i el dia 3 només 3 de cada 10 convenis a Catalunya ho contemplen, per tant, són molt pocs, i la resta ho complementen, però no tots ho fan al 100%. Per tant, la quantitat de treballadors que no noten a la butxaca la diferència entre estar de baixa i no estar-hi és molt baixa.
2: Clar. El que sí que és una realitat és que les baixes mèdiques, com dèiem, les justificades s'han duplicat en els últims anys. Aquí també s'ha estès la sensació aquesta, sobretot entre l'empresariat, d'aquí et donen una baixa només perquè et pica el nas, no? Això també és una cosa que es diu. I el que comentava ja el Niño Becerra a la ventana és que en països amb el PIB per càpita major hi ha menys proporció de baixes. Això, Jordi, com s'explica?
4: Bé, hi ha molts factors darrere d'això. Jo crec que no té tant a veure amb la relació del PIB per càpita, sinó té a veure amb dues qüestions que són diferents. Una és el número de treballadors que tenim, les taxes d'ocupació i les taxes d'atur. Hi ha diversos informes que el que sí que ens diuen és que a mesura que un treballador o en una empresa hi ha més estabilitat, també s'incrementa el número de baixes. Què vol dir això? Vol dir que quan tu estàs, ho exagero una mica, però quan tu estàs amb un contracte temporal i saps que al cap d'un mes o de dos mesos han de decidir si et prorroguen o no, probablement tens més problemes tardes més a demanar una baixa. Si tens una estabilitat laboral, potser te la demanes abans. Això, de fet, es va fins i tot comprovar que passava l'any 2013-2014, després que el govern Rajoy aprovés un canvi que afectava precisament els complements que pagaven les administracions, els funcionaris, quan estaven de baixa. Es van retallar aquests complements i es va veure com baixava una mica el número de baixes. El que deien els sindicats i els treballadors és que hi ha molts funcionaris que el que fan en aquell moment és anar a treballar, estan malalts. Això condiciona al final el número de baixes. I després també hi ha un altre factor que a mi em sembla que és el més important darrere de tot això, perquè sempre ho enfoquem des del punt de vista econòmic, però hem de tenir en compte la situació de la sanitat. Si un metge té 10 minuts per atendre un pacient, probablement no pot fer les exploracions, les proves, etc., que hauria de fer per comprovar de manera més eficient i més correcta si el treballador està o no està en condicions de treballar. Mm. És molt més fàcil dir, em sembla que no ho està, baixa i en 3 dies torno. Això no vol dir que estigui passant de forma generalitzada. Però és veritat que si hi ha una pressió sobre els metges per atendre molts pacients, si hi ha unes llistes d'espera llargues, tot això el que fa és incrementar el número de baixes, la durada d'aquestes baixes, i per tant és un dels focus principals on crec que s'hauria de posar més l'èmfasi a l'hora d'abordar aquest debat sobre les baixes laborals.
2: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, Gabriel Ubieto, periodista d'Economia del periòdic especialitzat en mercat laboral. Moltíssimes gràcies a tots dos, perquè creiem que era important avui clarificar una mica tot aquest debat, perquè també s'hi està fent moltes trampes en tots aquests discursos. Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
2: Que vagi bé. I una altra realitat que tenim al damunt a casa nostra té a veure amb el crim organitzat. Ara fa un mes, just demà, farà un mes que mentre el papa era de visita a Barcelona, un home n'assassinava un altre enmig del carrer d'un tret al cap, al carrer Balmes. Això va passar a plena llum del dia al davant d'una comissaria de la policia. Eren les 10 del matí. Martí Oliver, què tal? Bon dia.
6: Hola, Marina, com esteu?
2: Aquella mort es va produir enmig d'altres incidents amb armes de foc que van posar en alerta la ciutadania. I la primera pregunta que ens volem fer és, 30 dies després tenim informació en relació a la víctima, però no sabem de l'assassí que l'hagin detingut.
6: Exacte. Primer de tot, la investigació està sota secret i, per tant, els Mossos són molt hermètics amb aquest tema, però sí que d'entrada teníem força detalls ja des del moment del crim. Pensa que això va passar, com deies, davant d'una comissaria de Policia Nacional. Per tant, les càmeres de seguretat ho van enregistrar tot i el perfil de l'atacant el teníem clar. Era un home d'uns 40 anys, fibrat, que en una mà portava una pistola i en l'altra un casc de bicicleta, un casc i una arma que van deixar abandonats en una parada de Via Augusta, en una parada d'autobús. Per tant, teníem doncs aquest perfil fet, teníem també com el moment del crim retratat, i des d'aleshores, com deies, també s'ha identificat la víctima, que ens ha donat alguna pista. Va costar d'identificar, però sabem que era un home d'origen serbi. Aquí a Bèlgica buscava per un afer de drogues, per tant, això feia que se sospités que el motiu del crim podia ser crim organitzat, no? Un afer de tràfic de drogues, però com deies, de moment no s'ha detingut el pistoler.
2: I això és habitual, que passi tot aquest temps sense detenir algú, que al final... Ostres, és que vas cap a plena llum del dia.
6: A veure, si fem un cop d'ull als assassinats que hi ha hagut amb arma de foc aquest 2026, és habitual, perquè només en el cas de Badalona es va produir una detenció, però la investigació encara continua oberta i en la resta doncs no hi ha hagut detinguts els pistolers. Per què costa? Doncs perquè primer, els propis ferits, quan no són tirotejos mortals, sinó tirotejos en què hi ha un ferit, costa molt que vulguin col·laborar, perquè clar, estem parlant d'entorns de draps bruts, tràfic de drogues, ambients de criminalitat, yeah, en què col·laborat pot sortir car, i per tant costa treure informació del testimoni principal que podria donar pistes, i a més, en molts casos són conflictes de bandes internacionals, i això fa que seguir-ne el rastre sigui difícil i costi temps. Això no vol dir que aquests crims quedin impunes, perquè els Mossos sí que tenen tecnologia i mètodes d'investigació refinats, però sí que costa temps, i per tant ens pot portar que, tot i que nosaltres a primer cop d'ull penséssim que és molt important detenir-lo ràpid, doncs costi més temps del que en un primer cop d'ull ens poguéssim pensar.
2: I clar, n'hi ha hagut més des d'aquell episodi del carrer Balmes, n'hi ha hagut més d'episodis relacionats amb armes de foc que solen estar vinculats, i això ho diuen els Mossos, us ho expliquen a vosaltres, amb màfies de l'est.
6: Sí, és el cas de la guerra dels clans montenegrins Kavakis-Kalgiari, que estan al darrere d'almenys dos dels darrers crims. L'assassinat d'un menor al parc de la Pegaso a Barcelona també ha posat en el punt de mira un cert auge de les bandes juvenils criminals, i per tant aquí ens podem fer una certa distinció entre que hi ha un tipus de tirotejos habituals que són de crim organitzat internacional, que es fan mal entre ells, i després com això afecta a la resta de l'entramat criminal que tenim a casa nostra, que podria ser una cosa més humil, no? Però que també es veuen abocats a començar a fer servir armes de foc. Per tant, hem de fer distincions entre els que venen del crim organitzat internacional, els que poden ser més de crim humil que no porten tanta quantitat, i després també els incidents que tenim de trets a l'aire, que això seria una altra tipologia que també tindria a veure més amb la marginalitat dels barris i altres coses.
2: I aquí quin espai ocupen les bandes llatines? Perquè també ens explicaves tu avui a primera hora que, vaja, que en les últimes hores s'han detingut un grup, uns quants nanos d'una banda llatina que es feien dir los 300. El crim que hi va haver a la Pegaso ara fa uns dies, on van matar un nano de 15 anys, també estava relacionat amb aquestes bandes llatines. Clar, estem dient màfies de l'est d'una banda i bandes llatines.
6: Bé, bandes llatines era una cosa molt il·lustrativa, perquè a principis de segle sí que hi havia com aquesta tipologia, però ara mateix els Mossos, justament ahir ens ho explicaven en la roda de premsa en què van anunciar que s'havia desmantellat aquesta banda, ara mateix el concepte banda llatina ja no es fa servir. Per què? Perquè, per exemple, en aquest cas de los 300, doncs hi havia membres que eren nascuts aquí a Catalunya, membres del nord d'Àfrica, és a dir, són entorns més multiculturals. S'ha perdut aquesta dinàmica de bandes que corresponguin a un sol perfil sociològic.
2: Amb denominació d'origen.
6: Exacte, és a dir, bandes llatines ho hem de deixar de dir, no només perquè estigmatitza, sinó també perquè no s'aterra la realitat. Ara mateix són coses més multiculturals, que es barregen moltes coses, que és més difícil fer la frontera de per què s'ajunten, tot i que sí que el motiu és doncs aquesta família alternativa, no?, que et dona seguretat, que et dona un estatus, però hem de començar a abandonar aquesta idea de que les bandes són per origen.
2: Cesc Maideu, periodista de Successos del diari Ara, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Ara estaves escoltant aquest retrat que ens feia el Martí Oliver. Una mica, quin és el teu balanç, quina és la conclusió en totes aquestes converses que tots vosaltres també teniu amb els Mossos per esbrinar com evolucionen les investigacions, per veure efectivament en quin punt estem i què hi ha al darrere, d'alguna manera, d'aquest augment dels tirotejos, perquè això també és una realitat, és a dir, no cal generar un estat d'alarma, no és això, però la realitat sí que és aquesta.
7: Sí, no, la realitat és aquesta. La realitat és que els tirotejos pugen, la realitat és que tenim un tiroteig cada 4 dies a Catalunya i que, per tant, això és preocupant. També és el que deia molt bé el Martí, s'ha de deixar clar que això ho fan persones molt vinculades al crim organitzat, persones vinculades a la delinqüència, i que, diguéssim, les persones que volen estar dins dels marges legals de l'Estat, doncs no, en teoria no fan servir armes de foc. És molt inevitable, és molt difícil de lluitar contra els grups criminals internacionals que venen aquí i volen fer negocis aquí o volen amagar-se aquí. El que preocupa també, i aquí és on ho podríem vincular amb les bandes llatines, és que hi hagi un cert mimetisme de les persones autòctones cap a aquesta dinàmica de portar armes de foc. És a dir, que dins de l'àmbit de la delinqüència, persones que abans anaven amb armes blanques ara portin armes de foc, perquè com que els altres porten armes de foc, doncs jo no puc ser menys que ells, perquè si algun dia em barallo amb ells o tinc un enfrontament, doncs he d'anar armat. I això és el que preocupa, és a dir, es veuen les bandes juvenils. En aquesta banda juvenil que van desarticular, que van explicar que havien desarticulat ahir, doncs van trobar una arma de foc a casa d'un dels membres. L'assassinat a trets de la Pegaso també va ser amb arma de foc. És a dir, preocupa que els autòctons també estiguin entrant en la dinàmica d'anar armats, ja, quan era una dinàmica més de grups internacionals que no són d'aquí però que venen aquí per certs motius.
2: Clar, i és veient tot aquest panorama que ens ho deia fins i tot el president Salvador Illa, ens ho va dir en una entrevista en aquest programa, que la seva idea és endurir les penes per tenir una arma de foc i per participar també en el narcotràfic. Això, clar, això passa pel Congrés dels Diputats, això aquí a Catalunya no es pot fer, però es pot impulsar la iniciativa per anar allà a trucar a la porta.
6: Sí, no és una idea nova, és a dir, sí que ha anat ressonant últimament, però amb aquesta última onada de tirotejos el que s'ha fet és dir, el govern ho portarà al Parlament, perquè després el Parlament, si ho aprovés, doncs ho pogués traslladar al Congrés dels Diputats. Això es fa amb diverses iniciatives. Amb el cas de la llei d'eutanàsia, doncs, per exemple, el Parlament és qui ha demanat al Congrés que reguli uns tempos de resolució jurídica més curts, i la proposta, la mesura que una de les receptes que hi veu el govern és això, endurir penes per tenir armes de foc i per participar també en el tràfic de drogues, no? És a dir, el major Trapero, el director general de la policia, deia, no pot ser que una persona que té una arma de foc i la faci servir no vagi directament a la presó. Perquè és veritat que, a diferència dels països del nostre entorn, les penes que tenim vinculades a aquest tipus de criminalitat, doncs, són més baixes. Aquesta és la idea del govern, però a mi també em sembla interessant la idea de que més enllà d'atacar la violència, el tràfic de drogues, aquesta criminalitat sorgeix sobretot perquè és rendible fer negoci. És a dir, si tu et poses amb tràfic de drogues o et poses amb organitzacions criminals, és perquè et surt a compte, no? Per tant, una altra manera que hi ha també d'intentar mitigar-ho o esporgar, com deia en Cesc, això que es vagi introduint també a gent autòctona, aquest tipus de dinàmiques, és que el negoci no sigui tan rendible. Per tant, atacar el blanqueig de capitals, atacar els negocis en corrupció, no? Perseguir no només les armes de foc, sinó també que sigui més difícil blanquejar els diners que se n'obtenen, atacar aquesta altra problemàtica.
2: I ara us volia demanar també, aquestes armes, clar, no, jo si vull comprar-me una pistola, ostres, no sabria on anar, no? Si no tinc llicència d'arma, d'on surten aquestes armes de foc, Cesc?
7: Doncs te les pots comprar per internet, que això ja sorprèn d'entrada, perquè per internet pots comprar moltes coses, però també pots comprar pistoles, i després també les pots comprar dins del propi mercat negre que tenen els narcotraficants, el món del crim organitzat. Hem de pensar que la majoria d'armes de guerra i armes més llargues que es fan servir actualment venen de la guerra dels Balcans, i hem de pensar, a més, que a mesura que vagi avançant la guerra d'Ucraïna, cada cop tindrem més armes de la guerra d'Ucraïna a Catalunya. Ara mateix, un dels problemes que hi ha, i els Mossos insisteixen, és que tenim un mercat de les armes molt ampli i molt nombrós, precisament per totes les guerres que hi està havent al món. Com més armes hi ha al món, més armes vindran a Catalunya.
2: Perquè les armes, si no m'equivoco, estan fitxades, no? Si... Com funciona això?
6: Sí, clar, tu en teoria no pots tenir una arma sense haver-la declarat, no? Ha d'estar com en un registre i has de tenir llicència per fer-la servir. Ara bé, el que deia en Cesc, ara mateix amb la situació que tenim, no?, amb el context que tenim, doncs és fàcil trobar altres vies per escapolir-te'n i tenir-la de maneres alternatives. Hi ha una altra idea, Marina, que és el que comentava en Cesc del crim organitzat internacional, que és que els Mossos també tenen molts problemes per entrar en aquest tipus de crims, perquè ara mateix, i si vaig a corregeix-me, Cesc, els Mossos no formen part de l'Europol, és a dir, no tenen accés a les bases de dades que sí que tenen els cossos de seguretat nacionals, en part perquè són una policia autonòmica, però...
2: Que això recordo que durant el procés va ser motiu també de debat i de discussió i de disputa.
6: Exacte, perquè hi havia molta... Sobretot quan va haver-hi també els atemptats de Barcelona, no es va posar molt aquesta idea al cap. Potser si els Mossos poguessin accedir a l'Europol seria més fàcil perseguir aquest tipus de delictes.
2: Doncs Martí Oliver, Cesc Maideu, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest mapa de com tenim el crim organitzat a casa nostra, si està intentant posar el peu al coll, però vaja, com ens deien tots dos, no és fàcil. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Moltes gràcies.
2: A la tornada, l'Antoni Trilla, una eminència que jubila. Fins ara.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada, és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
10: Si hagués de tenir una paraula per definir-lo, seria humanitat.
11: Patrimoni de la Universitat de Barcelona.
12: Una trajectòria modèlica a la Universitat de Barcelona.
13: Exemple. Mestre.
14: Un bon amic.
12: Has cultivat totes les dimensions acadèmiques, la docència, la recerca, la gestió.
13: Moltes gràcies pel que ens has ensenyat, pel docent que ets i, sobretot, pel que has significat durant tota la meva malaltia, que has estat al meu costat.
15: M'encanta sempre escoltar les teves històries i les trobaré molt a faltar. I el més important, gràcies per ser el degà més culer.
16: Gràcies per tant, Toni.
17: Una forta abraçada de tot cor.
13: Et trobarem a faltar.
18: Perquè quan algú vulgui saber què és ser un bon professor, mirin el que ha fet, el que ha dit, el que ha escrit i el que ha significat per aquesta universitat i per molta gent, el doctor Antoni Trilla.
2: Totes aquestes són les floretes que li van tirar a l'Antoni Trilla, el degà de la Facultat de Medicina, durant tots aquests últims anys. Després de l'estiu, el 30 de setembre, es jubila. Ell és també l'epidemiòleg reconegudíssim que aquests dies rep els elogis de companys, de pacients, és catedràtic per la mateixa universitat i ha estat un puntal de l'Hospital Clínic de Barcelona sent el cap de Servei de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia. Doctor Trilla, què tal? Bon dia.
19: Molt bon dia, molt content i molt orgullós i una mica afalagat amb totes aquestes coses, no?
2: Home, una mica només, déu-n'hi-do. No.
19: Com que són amics, els hi dono el benefici del dubte, no? Però bàsicament...
2: Tota una vida a l'hospital. Quin balanç fas de la teva carrera?
19: Jo crec que, si em permets, jo crec que he tingut la sort de fer un símil futbolístic que hagués començat en els equips juvenils o infantils del Barça, que per mi seria tota l'educació prèvia, després seria l'oportunitat que vaig tenir d'estudiar a la Universitat de Barcelona, això ja passaria amb un equip, diguéssim, el Barça B, antigament, i un cop fas la residència i et quedes com a metge a l'Hospital Clínic, llavors ja tens l'enorme sort de poder jugar al primer equip, i el mateix és equiparable a la Universitat de Barcelona. He tingut l'enorme sort de poder-me formar i aprendre de moltes persones durant molts anys que m'han dedicat molt de temps i treballar en un centre en el qual doncs, es poden fer moltes coses, igual que molts altres hospitals i universitats catalanes, però per mi aquest era el meu i segueix sent el meu, lògicament.
2: Sí, clar, tu portes dècades treballant a la sanitat pública.
19: Sí, sí, 45 anys.
2: Com estem? Perquè, clar, veiem aquestes vagues de metges, veiem que no és un moment fàcil, tampoc.
19: No, no és un moment fàcil. A grans trets, aquesta frase, de vegades, des del punt de vista del món, però també de la sanitat pública i tot això, estem molt millor que fa 4 o 5 dècades. Això està claríssim. Han fet un salt qualitatiu i quantitatiu molt, molt important. Però ara, concretament, probablement perquè tot el món està una mica cap per avall i està tot molt inestable, doncs realment hi ha una sèrie de reivindicacions que són, jo crec, molt raonables i molt legítimes, de que ens agradaria que tot funcionés millor, que ens poguéssim organitzar millor, que tinguéssim més autonomia als metges, tinguessin més autonomia per poder fer determinades coses. La càrrega de treball és important, aquests horaris de guàrdies i totes aquestes coses són importants i, malauradament, no hi ha hagut fins ara un diàleg que jo crec constructiu per amb dues parts i la conseqüència és que al final ho acaben patint els pacients i això crec que és, al meu entendre, lamentable, perquè si hi hagués diàleg constructiu s'hagués pogut evitar gran part d'aquest enrenou, no?
2: Clar, és que fa una estona parlàvem de com de soferta és la feina dels bombers, pues ara sí, que estan apagant aquests incendis, però déu-n'hi-do com de soferta és la vida dels metges, sobretot quan comencen, quan arrenquen en l'etapa de formació i els anys posteriors.
19: Sí, sí, sí.
2: Hauria de canviar això d'alguna manera?
19: Hauria de canviar, però s'ha d'aprendre a fer de metge, i això vol dir també treballar en condicions difícils, en situacions d'urgència que ve molta gent. És una mica, l'exemple dels bombers és bo, mentre estàs sense incendis, doncs, la vida és tranquil·la i tens que anar entrenant i preparant, però el dia que et cau una cosa especialment important, tens que saber reaccionar i tens que estar preparat. No és fàcil, però també es poden trobar sistemes perquè diguéssim, l'equilibri entre la dedicació, l'estrès, l'esforç i el descans, i especialment, en el nostre cas, la capacitat d'anar aprenent, que això és el que et dona més tranquil·litat cada cop per poder afrontar situacions difícils, doncs jo crec que des del punt de vista formatiu es pot millorar alguna cosa, però tenim un bon sistema de formació d'especialistes a Espanya.
2: Clar, aquí tenim un altre problema afegit a Catalunya, que és que al final, quan trien, la majoria trien Barcelona, que acaba havent-hi una inequitat territorial també, no? Que no tothom està tan igual de ben atès en funció d'on visqui.
19: Sí. Això és una cosa que passa arreu, diguéssim, fins i tot a França van fer servir una paraula que és molt contundent, que diu deserts sanitaris, és a dir, que no hi vol, hi ha llocs que no hi volen a ningú o treballa molt poca gent, i és evident que les grans ciutats com Barcelona, Madrid i algunes tenen concentrats una bona part dels hospitals d'alta tecnologia, també tenen, òbviament, sistemes d'atenció primària, i alguns dels estudiants o molts metges que volen treballar en unes condicions potser diferents, de més nivell tecnològic o més possibilitat de poder trobar suport amb altres especialistes, doncs això és més fàcil a les grans ciutats. Si estàs fora d'aquí, també ho pots fer, i crec que la feina que s'ha de fer és, avui en dia, probablement físicament no, però telemàticament hi ha molts sistemes de que tu no diguis, jo ara aquí què faig, no? Que estic aquí perdut i no sé ni a què hi preguntar, ni quina cosa, ni ningú pot explicar el que acabo de veure jo. Pues jo crec que això s'ha d'intentar ajudar, perquè a Catalunya tampoc ens enganyem. Això els hi passa als canadencs, però els canadencs van amb avioneta 3.000 quilòmetres a fer una consulta per damunt dels boscos. Aquí el país és petit i està ben connectat dintre del que cap. Per tant, jo crec que tindríem que treballar molt més amb xarxa, que ja s'està fent, i això també suposa que els metges tinguin més capacitat de consultar, participar, aprendre i formar-se amb altres especialistes i puguin exercir majoritàriament la seva feina arreu del territori.
2: Tots com a professionals, els que ens dediquem a un ofici, a una professió, el que sigui, és igual a la feina, quan ja vas portant molts anys, tothom té els seus records, no? Els seus moments que més l'han marcat en la seva carrera. Quins són els teus casos, pacients, no sé?
19: Bueno, són molts anys. Jo diria que casos i pacients en recordem alguns. Curiosament, i això és també és molt humà, recordes més els errors que no pas els èxits. Dius aquí, ai, no vaig estar massa fi, o em vaig despistar, però bueno, això ja forma part de la professió. Però probablement

0: sanitària com a epidemiòleg. També ho va ser el doctor Padrós, el Jaume, que és col·laborador d'aquest programa, que cada divendres ens fa una secció, la secció de la cita prèvia, i ell en alguna ocasió ens ha dit jo sortia als mitjans i fingia serenor, però estava molt atemorit, estava mort de por.
1: Sí. És lògic, perquè tampoc era el camp precís del doctor Padrós, i sempre tens això, no?
0: Però sobretot ens deia, jo també patia per contagiar-me i perquè no m'anés bé a mi, no?
1: Lògic, d'això en patíem tots, el que passa és que érem bastant conscients de que això ens podia passar fins que no tinguéssim la vacuna i que, per tant, si teníem contacte directe amb pacients, ens havíem de protegir. Aquesta era la regla número 1, no? Però respecte a això que comentes, és cert, tens que transmetre tranquil·litat i, per tant, les coses són com són, de vegades no són blanques i no són negres, i tu no pots assegurar que alguna cosa passarà o no passarà. Llavors estàs una mica més neguitós internament, però si ho expliques amb honestedat i dius les coses com són, doncs pot semblar que estàs més tranquil. Jo a vegades crec que també part de la meva feina és la tranquil·litat, o transmetre tranquil·litat. Has d'estar convençut de que pots transmetre tranquil·litat, no pots dir ui, tot s'acorre, que això va molt malament, però si arribés un moment que s'ha de dir atenció, que això és fotut, i tot s'acorre, que això va malament, també ho diríem. Hi ha moments en els quals sembles més tranquil del que estàs tu, o quan arribes a casa deixes estar més tranquil i reflexiones. Ja. No?
0: Com eren aquelles jornades? Quantes hores vas arribar a treballar?
1: Bueno, això també tenia un jefe que deia a l'hospital s'arriba quan Déu mana i se surt quan Déu vol. Vull dir, això era l'horari de treball, no? I aleshores, en principi, començàvem molt d'hora al matí, fèiem les reunions de coordinació de l'Hospital Clínic, igual que els altres hospitals, i marxaves a casa quan podies. És a dir, que això és així, no? Una anècdota curiosa d'això és que per nosaltres, pels metges, les infermeres, tots els professionals sanitaris, a la primera part del confinament, diríem que no va existir. Nosaltres anàvem a treballar cada dia. Quan tothom estava a casa seva intentant organitzar-se la vida de la millor manera, doncs nosaltres teníem que anar i venir de l'hospital. I, per tant, doncs teníem una sensació de vaig a treballar, treballo tot el que puc, avui tinc un problema nou o no, i després me'n torno cap a casa a pensar aviam i a descansar i a veure si demà és un dia igual de bo. És el treball de cada dia, això és el que s'ha de fer, no?
0: Veu patir pressions polítiques?
1: Polítiques en el sentit d'algunes decisions que es van posar sobre la taula que nosaltres tècnicament dèiem ostres, això no ho veig del tot clar. Sí, pressions de dir, escolta, heu de fer això perquè us ho diem vosaltres i encara que vosaltres digueu el contrari, no. Però també va arribar un moment, i això crec que ho poden reconèixer també els responsables en aquell moment del sistema sanitari, va arribar un moment que es va dir, escolteu, feu el que pugueu, intenteu organitzar les coses el millor possible cada un de vosaltres dintre del marc general i dels protocols, i com diem en català, ja ho trobarem. És a dir, que tampoc es podia... Massa intervencionisme en una situació de crisi tan enorme era contraproduent. Llavors, cada un sabia una mica més per on tenia que tirar, no?
0: I quan deies que hi ha mesures que no veieu clares, per
1: bueno,
0: exemple?
1: Bueno, de vegades pues, et demanaven que es fessin, per exemple, al començament vam tenir un cert frec-a-frec en el sentit que les proves diagnòstiques inicialment, amb tota lògica, estaven limitades, no es podien fer, per exemple, masses PCRs, però a l'hospital anaves veient que tenia gent que no li podies fer una PCR perquè potser no entrava dintre dels protocols originals, però que estaves convençut que tenia alguna cosa i vés a saber si era allò que tots estàvem ja patint, no? Alemanya, per exemple, va començar a fer proves PCR a tothom de forma més ràpida i això li va permetre potser afrontar la primera onada una mica abans o amb una mica més de coixí. També és veritat que Alemanya tenien molt més llits i molts més llits intensius dels que tenim aquí, no? Eren discrepàncies, potser des del punt de vista tècnic, fins que al final doncs, algun dia va dir, doncs, escolta'm, fem les proves i s'ha acabat i van sortir totes positives, com era d'esperar, no?
0: O sigui, que no es feien també segurament per una qüestió de diners, de recursos.
1: Jo crec que diners, recursos, ordenar, que no tothom, perquè si no hagués passat que tothom s'hagués fet la prova, però entre això i que diguis, bueno, criteri vostre, si penseu que encara que no compleixi d'això hi ha algú que us crida l'atenció i ho voleu intentar comprovar, pues això també hagués estat un equilibri relativament millor. Però tot això és el que nosaltres diem anàlisi de retrovisor, és a dir, un cop ha passat, molt bé, però quan t'hi trobes és diferent.
0: Ja. I ens hi trobarem amb un altre. Fa uns quants mesos vam viure la psicosi de l'antivirus, que ja vam explicar, que no tenia absolutament res a veure, però sí que és veritat que va tenir reminiscències de tot aquell moment. No per l'antivirus, però tornarem a viure un escenari com el de la pandèmia?
1: tornarem a veure infeccions, algunes infeccions que s'extendran, tornaran a declarar-se emergències de salut pública d'interès internacional.

0: Tenim una, a l'Ebola, a la República Democràtica del Congo, i probablement apareixerà algun virus, especialment virus, crec jo, nou o diferent, o que potser ens pot fer la guitza. Aquí el problema és saber dos coses. Què tan greu pot arribar a ser això, que en el cas de la Covid era la novetat i la gravetat, especialment a l'inici, i segona, si som capaços de tenir eines, una, de detectar-ho a temps, és a dir, quan està començant. Vull que espero que els bombers estiguin d'acord amb mi. Si detectem que un arbre es crema i el podem apagar i és el primer, probablement evitarem un incendi. Per tant, hem d'anar on està el primer foc. Aquí, de vegades, el foc ja creix molt ràpidament i és difícil d'aturar. El mateix passa amb les epidèmies. Si sabem que en el país no sé què ha passat, no sé què, i que això té importància i podem anar allà i intentar aturar-ho, o almenys reduir-ho, estarem millor. Que ens tocarà viure alguna altra situació de crisi sanitària? Segur. Esperem que amb un impacte menor, que ens agafi més ben preparats, que tinguem eines, diguis vacunes, diguis tractaments, per poder-li fer front més ràpidament. Però pensar que aquesta ha sigut la darrera i que a partir d'aquí viurem tots tranquils, doncs viurem tranquils, però aquesta no és la darrera.
1: I ens vindrà de fora?
0: És més probable, per l'ecologia, el tipus de virus que es mouen pel món i tot això, ens vindrà de fora, però màxima útil per entendre la salut actual, tenim un sol món i una sola salut. El que passa avui als boscos de Birmània o al nord de la Índia, demà pot estar aquí o al cap de dos mesos pot estar aquí. Per tant, hem d'estar atents al que passa arreu.
1: Quantes bates blanques té vostè a casa?
0: No, a casa no tinc cap perquè la rentem a l'hospital i la recollim del rubí de l'hospital. Però en tinc... Sempre en tinc quatre, bàsicament.
1: A quatre? No em semblen tantes.
0: No, està bé. Tindria, fem recanvis, eh?
1: Tindria més.
0: No, això és una cosa... I bates que lluïm amb molt d'orgull, a pesar que siguin blanques, que és el color del Real Madrid.
1: He canviat del tu al vostè, no sé per què.
0: No, encantat.
1: T'anava a dir que... Què és el que més trobaràs a faltar? Ho dic perquè a vegades passa amb aquestes feines tan vocacionals que costa saber-te jubilar.
0: Jo crec que jubilar és canviar d'etapa. Llavors et deixes de tenir responsabilitats, deixes de tenir assistència, per exemple, directa a determinades coses, però pots, en el nostre cas, afortunadament, pots seguir aprenent moltes coses, llegint el que es va publicant a les revistes biomèdiques, intentant escriure coses, preparar presentacions, seguiré fent algunes classes segur a la universitat amb algunes coses i tenim iniciatives per seguir treballant. Si afortunadament estem bé de salut i especialment tens aquesta inquietud de... Jo, a mi el que m'agrada és veure el que està passant al món amb els bitxos. Però seguiré intentant estar al dia del que està passant al món amb els bitxos. Si després m'ho pregunten, doncs respondré. Si no m'ho pregunten, doncs m'ho quedaré per mi i ja veuré què faig.
1: Antoni Trilla, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia a tothom.
1: A la tornada, secció de cuina.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
4: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Dijous de Paella, obrim la secció setmanal dedicada a la cuina, l'última de la temporada amb el Josep Lluís Panadès d'Un Delicioso Mundo. Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, molt bé, bon dia. Mira, la sintonia deia, aquesta és la meva última paraula, no?
0: Doncs mira, aquesta és la teva última secció de la temporada i com que és l'última, avui ens portes els plats que més t'han agradat en aquests últims mesos que has anat trobant por ahí.
1: Sí, avui una col·laboració molt relaxada, no he buscat ni excentricitats, ni curiositats, ni... No,
0: ni menuts, ni coses estranyes, eh?
1: Home, ah, sí.
0: Ai, clar,
1: però no pel fet de que siguin estranyes, sinó per bones. Et presento alguns dels plats que més m'han fascinat en aquesta època, en aquesta temporada. Ens anem fins a Tarragona. Uh-huh. Hi ha un polígon industrial on hi ha un restaurant, press bar, típic de tapes, de treballadors, que es diu El Gordo 2. Allà m'hi sento bé. Llavors, fan coses meravelloses, com per exemple els lletons de xai. Què són els lletons? El que diuen en castellà mollejas, que una vegada van xerrar al principi de la col·laboració, que parlaven d'això, no? De la casqueria, dels menuts,
0: sí.
1: I et comentava que s'estan revolutionitzant. Doncs bé, qui són els lletons i aquests de xai? És el nom que se li dona a una glàndula que no és gaire coneguda, que és el tim, que està entre el cor i el coll. És una glàndula, doncs, que serveix per crear anticossos també, i només el tenen els exemplars més jovenets.
0: Vale.
1: Amb el temps, quan ja et fas madur, ja creixes, doncs el xai ja no el necessita. Llavors, és molt, molt suau, molt melós, és un gust molt, molt delicadet, i aquí s'han de netejar amb sal, amb aigua, i aquí te'ls preparen són macerades 24 hores amb llet, o sigui, encara més melositat, i després serveix amb ceba encurtida i julivert i una mica de sal, i això es passa ràpid per la planxa, i de veritat, creu-me que és una d'aquelles menges que quan tu te la poses a la boca, t'oblides del que és. Bueno, tampoc hi ha problema, perquè no saps el que és. Perquè fins ara, sabies del tim? Fins ara no.
0: No.
1: Per això, no, mira, doncs com qui menja uns ronyons...
0: Sí, es viu molt bé en l'ignorància, digues que sí. Que sí.
1: Creu-me, de veritat, és de les coses més delicades, més meloses, més delicioses, a més, aquest punt cruixent que es posa per sobre de la reacció aquesta de Maillard, que és caramelitzat. En fi, una meravella.
0: I ara anem al mar.
1: Vinga, sí. Aquest és un plat que jo li tinc molta mania, que l'odio.
0: Ah.
1: Sí, perquè està per tot arreu. O sigui, allò, obren restaurant. La pota de pop.
0: Ai, sí.
1: Amb la parmentida de
0: patata.
1: Sí. El detesto. És bo, les coses com són. És un plat molt bo. Això ve d'aquella falera en els anys 80, ja més endavant, i després ja el 2000, que es començava a agafar la cuina tradicional i se li començava a reinventar, es donava les voltes per convertir-la en una cuina més sofisticada, més, diguem-ne, valorable. I a veure, és vital, la pota de pop és boníssima, és cara, i bueno, es van inventar això, no? Llavors van aprofitar aquesta, la Parmentier, que la va inventar el Joël Robuchon, aquest xef francès que tenia 32 estrelles Michelin, i que sobretot era un puré de patates, però el 20% era més mantega que no patata, i la veritat és que funcionava molt bé. Mm. El punt aquest dolcet del pop, de ioda, de salinitat, del gust que té en si, juntat amb aquesta parmenter, que donava, doncs, això, melositat, cremositat, es juntava i estava molt bo. Però que arriba un moment en què quan una cosa la repeteixes i continues fent-la i una i una altra i una altra i una altra, doncs ja és el típic plat recurs.
0: Ja, les patates braves. Però s'ha de saber fer bé, i a vegades si la fan bona, home, la veritat que val la pena.
1: I on la van fer bé? Al restaurant Season, aquí és on jo vaig dir.
0: Restaurant Season, eh?
1: Sí,
0: això on és?
1: A Barcelona. Vaig dir, ole tu! Perquè van tenir la gran idea de passar un impicament del puré de patates o de la parmentier,
0: sí?
1: I unificar-ho amb una mutava.
0: Què és una mutava?
1: La mutava és com, per exemple, hummus, són les típiques cremes d'Orient Mitjà, de la cuina chami, que és l'hummus, la mahamara, que està feta amb pebrots, amb nous, i la mutava està feta amb albergínia. És albergínia, tahini, llimona, all, i creu-me que és una de les cremes més exquisides, delicades. De fet, li diuen el caviar d'Orient Mitjà, i és molt barateta.
0: I seguim al mar.
1: Sí, canviem, ens anem al mar.
0: Seguim al mar dels pops als xipirons.
1: Sí. Sí, vale. Bueno, doncs vinga, va, anem al mar. Però el que volia dir és que el fumat del pop fet en el hosper i el fumat de l'albergínia, de 10. I ara sí, anem directament al que deies al mar. Jo tinc aquest record tan interioritzat de la mare. A mi sempre m'han agradat molt els mars i muntanya. Uh-huh. He passat d'infància i joventut a l'Empordà i per mi el mar i muntanya és quelcom habitual, exquisit, que no pot faltar. Llavors, un dels plats que més estimo de la cuina catalana és el que feia la mare, que era els calamars farcits. En el Finorri, el restaurant Finorri, de 10, aquí també, aquí està a Barcelona, a Rambla, molt a prop de la Rambla, doncs fan uns xipirons, perquè són més petitets, farcits, amb la Virgínia, que a mi m'agrada molt la Virgínia, amb bolets, en aquest cas em sembla que era, si no recordo malament, eren trompetes de la mort, i després amb la botifarra de Perol, però la botifarra de Perol de Girona. Hi ha dues tendències, una que és la més de, per això, no? De la Selva, de l'Empordà, sí, de Garrotxa, o la del Maresme. Quina és la diferència? Una és més carn magra, més greix, i l'altra és amb cap, amb papada, de vegades també es posa ronyó, a vegades es posa ric perquè veig que tot t'agrada la bromanudència i el cor. Llavors és molt, molt, molt grassa i té molt de gust. Mm. I aquesta combinació entre el Virgínia i el guisat, que a vegades ho fan molt a poc, molt xup-xup, quan tu agafes aquell calamar, el talles i el juntes amb la salseta, amb la trompeta de l'amor, i te'l poses a la boca, i allò esclata...
0: Quina gana.
1: Això és una passada.
0: I ara ens portes a Castelldefels.
1: Sí, perquè, bueno, ja que parlàvem de la botifarra de Perol, tornem-hi. Però aquí em van sorprendre moltíssim, perquè ells tenen la tapa més premiada, o la millor tapa de Catalunya, que era un catsando al biquini aquest japonès, amb una versió que havien fet ells, i fumada amb romaní, una cosa extraordinària.
0: Això on?
1: A Castelldefels, al restaurant Casa Víctor.
0: Casa Víctor.
1: Que són especialitzats en tapes i han anat fent coses fins que ara realment tenen autèntiques meravelles. Em va agradar molt, però el que em va al·lucinar va ser aquesta guiosa de botifarra de Perol. I és una guiosa amb botifarra de Perol de la del Maresme, aquesta ja és més càrnica, i amb formatge brí. Llavors això, quan la van calentant, el formatge brí es va desfent i entra la cremositat del formatge, la botifarra de Perol, aquest punt gras que a mi m'agrada tant, i envoltada amb la pasta de la guioda,
0: sí,
1: espectacular. Però aquí el que és realment extraordinari és la combinació, perquè també porta la careta del porc, que s'ha fet a molt baixa temperatura, a poc, amb els seus propis sucs, i això és el que envolta tot el plat, i després també agafen careta i la fregeixen. Llavors, és allò ben cruixent.
0: Que bo.
1: Llavors, quan tu agafes la guioza, agafes tot el suc, tot el suc, poses la careta a sobre, mastegues, mossegues, tens tots aquests sabors que et comentava, i el cruixent. Espectacular.
0: Seguim asiàtics.
1: Sí. Aquest és un plat que cal parlar d'ell. A Barcelona no ho sabem. Tenim l'únic restaurant o el restaurant més autèntic de tot Espanya de la cuina de Fujian. La cuina de Fujian no és coneguda, vindria a ser com una cuina empordanesa, perquè fan molt al mar i muntanya.
0: Uh-huh.
1: Llavors, ells tenen un plat que a mi em va al·lucinar.
0: Quin és el restaurant? Dius, només tenim un restaurant, com es diu?
1: Xiquan Ximei.
0: Val?
1: Això està a prop entre Sagrada Família i el Clot. Llavors, tenen unes ostres. Això és una de les coses que jo em vaig sorprendre com jo vaig viatjar per Àsia. Per exemple, al Japó és molt habitual les ostres rebossades. No són sempre l'ostra oberta amb llimona i s'ha acabat.
0: Uh-huh.
1: Doncs, aquest és el plat emblemàtic d'aquesta cuina i és el plat que més enyoren els fujians quan estan a altres països, i és que les ostres allà no són cares. Va, no m'enrotllo més, vaig al plat. És agafar, amb un cullerot posen una mica de massa líquida que està feta amb farina i amb aigua, com una tempura, i llavors el posen al cullerot i a sobre del cullerot hi posen les ostres fresques, carn magra, algues i cacauets.
0: Carai, quina barreja.
1: Llavors, això es posa en el wok on hi ha l'oli, es deixa a la base, no s'enfonsa, i la massa es torna sòlida, i després posen un altre cop l'altra part de la massa i queda com un farcit, llavors sí, llavors el submergeixen en l'oli i allò queda pues, compacte. Quan te poses allò a la boca, que és el cruixent aquell tan bo i em mastegues i deixa anar tot el... Bueno, la combinació d'aquests ingredients que et dic, creu-me que és...
0: I és molt car, això?
1: No.
0: No?
1: Home, tampoc és barat, eh? Estem parlant d'ostres
0: i
1: estem parlant d'una elaboració difícil. Pensa que no és... No, jo t'ho explico així, però no és senzill de fer perquè...
0: Sí, no, per això et pregunto si és per totes les butxaques o no.
1: Sí, sí. Ah, a veure, no és, no és barat, però ara no recordo, si eren 13 o 14 euros.
0: Val. Tampoc... I acabem a la Barceloneta.
1: Vinga, ens anem a la cuina de Turquia, en el Dante Barceloneta, així es diu el restaurant, i aquí em van sorprendre molt amb un plat, però el mateix que deia abans dels anys 80, 90, que la cuina espanyola, com per exemple amb el pulpo gallego, doncs reversiona, aquí passa el mateix. I parlem del kebab. Kebab, no estic parlant del doner kebab, sinó kebab entès com carn fet a la brasa. Yeah. Això vol dir kebab. Llavors, ells, inspirats amb l'infern de Dante, en els anys 90 a Turquia, van fusionar aquesta tradició de la carn feta a la brasa amb un guisat que està fet d'albergínies, de pebrots... Llavors, aquí què té d'especial? Doncs que un cop s'ha fet a la brasa les costelletes de xai i tens aquesta preparació semblant una samfaina. Llavors, això ho posen en un plat, posen la samfaina, per dir-ho així, després s'obre la costella i ho tapen amb una mena de pa, podria ser com un lavaix, molt, molt finet, i això ho posen directament al forn de pizzas.
0: Val, que bo.
1: Sí, sí, llavors, clar, allò es tanca, i et va fent tota la part cruixenta del pa, i tot tots els vapors que emanen els aliments es junten, i després, quan ja te'l retiren, te treuen el pa, i tu agafes el pa, i vas mullant. I, bueno, les costelletes que es desfan, però abans han estat fetes a la brasa i han agafat el gust de les verdures. Les verdures han agafat aquest punt caramelitzat, bueno, una passada.
0: Acabem amb la recepta?
1: Vinga, va.
0: Va, som-hi.
1: Què va fer? Ara que estem gaudint de l'estiu, de les bones temperatures, i ens ha pedat de gust algú ben calent, no.
0: Frescor.
1: Vinga, un ceviche. Ceviche senzillet, el ceviche més tradicional, el bàsic, vale?
0: Val.
1: Necessitem 500 grams de peix blanc, net, sense espines, i et pot servir la corbina, el llobarro, el llenguado, ha de ser un peix blanc perquè la carn sigui ferma, llavors te'l talles a daus, d'uns 2 centímetres, i d'aquesta manera, amb l'acidesa no se'ns desfarà. Necessitem també unes llimones. És millor el que nosaltres diem la llima, vale? Jo crec que amb 4 llimes ja en tindríem prou, vale? Una ceba morada, el ají limo. No és difícil de trobar en supermercats llatins, però bueno, si no en tenim, un bitxo picant, ha de ser fresc, l'obrim, li traiem els nervis i li traiem les llavors perquè no piqui massa.
0: Per controlar-ho.
1: Exacte. Sal, és molt important en aquesta sal perquè és la que obre els poros del peix i va deixant el suc. I per acompanyar, això ja seria opcional, jo crec que cal, vale? Diuen que és opcional, però jo crec que cal. El coriandre picat, xoclo cuit. Què és el xoclo? El xoclo és un blat de moro cuit, vale? Que també es pot trobar. La canxa serrana és com uns quicos. Si no tenim canxa serrana, doncs posem uns quicos. És que ells tenen molts tipus de blat. I un moniato que ha de ser cuit. I això ens ajudarà, doncs, quan estiguem menjant ja, doncs, si ens pica massa, vas juntant amb el moniato i està bobo. A veure, preparació. Per aconseguir aquesta textura tan típica del ceviche, doncs això ha de ser molt ràpid. En 5 minuts ho hem d'aconseguir. Hem de refredar el recipient on anem a preparar el ceviche. Això es fa normalment amb gel. Poses gel, pam, pam, pam, el refredes, treus el gel, i a partir d'aquí anem posant els ingredients. Col·loquem els daus de peix en el bol i els afegim la sal. Anem removent molt suaument i veurem com el peix ja va suant i va canviant aquesta textura del peix. Després afegim l'ají limo picat, el coriandre, seguim removent, sempre removent, però amb tranquil·litat, eh? Sense fer-ho malbé, bàsicament. Les llimones, importantíssim. Quan fem la llima i posem en el ceviche, no hem d'apretar-lo com si... No, és una miqueta més i o sigui, una miqueta i ja està, una miqueta ja està. Posem també la ceba morada, donem removent i ràpidament això doncs ho emplatem amb un plat amb el moniato, amb el xoclo i ja està. I aquí ja a menjar i a gaudir.
0: I a disfrutar-ho, clar que sí, com hem gaudit d'aquesta secció. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís Penedès, d'Un Delicioso Mundo.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Bon estiu i a descansar.
1: I tant que sí, igualment.
0: Que vagi bé, adéu.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hem arribat a les 10 del matí i el que fem ara és actualitzar les notícies amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. És notícia d'última hora. Nou macrodesnonament. Aquest cop a Santa Coloma de Gramenet s'han desallotjat 50 famílies que feia 10 anys que vivien en les finques afectades. Judit Casellas.
4: L'Ajuntament els fa fora per construir pisos de protecció oficial i els afectats no en tenen perquè s'expulsa famílies vulnerables d'uns terrenys on faran pisos, teòricament, per ajudar aquest tipus de situacions. Segons fons municipals, el desnonament s'explica també perquè els pisos tenen deficiències d'habitabilitat i alguns serveis punxats. El consistori assegura que els serveis socials estan treballant des de fa un any per trobar una solució a totes aquestes famílies.
3: Mentrestant, els bombers continuen treballant en els diversos incendis que sacsegen Catalunya. És el cas del Pla de Manlleu, allà hi ha la Eva Hidalgo. Eva, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Una cinquantena de dotacions terrestres continuen resseguint el perímetre de les 80 hectàrees. El potencial era molt gran i les vinyes van ajudar a frenar l'abans del foc, tal com explica en Jordi, que viu a una masia al mig del bosc i va ser evacuat a Aiguaviva.
6: Perquè si no arriba a haver-hi tanta vinya plantada, el foc aquest, us ho dic que jo, no el parem. No el parem perquè era...
5: 1.600 persones de diversos municipis i urbanitzacions van estar unes hores confinades fins al vespre, quan es va donar el foc per estabilitzar tres. Les locals continuen tallades.
3: Gràcies, Eva. De fet, dels incendis produïts ahir, tots ells estan estabilitzats, però els bombers, atenció, alerten que cal estar atents a les hores centrals del dia.
7: Tornarem a patir, segur. Tornarem a patir perquè tindrem represes en aquests que tenim i sobretot per evitar que en tinguem de nous, que és el gran perill que tenim. És a dir, estem donant resposta, estem aconseguint estabilitzar dia a dia tot el que ens va posar els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
3: És el que ha dit el cap de bombers David Borrell a l'Aquí Catalunya, i és que avui s'esperen novament temperatures molt altes. De fet, Catalunya ben aviat deixarà de tenir un clima mediterrani i tindrà temperatures que fins ara eren més típiques del sud peninsular. És el que alerten des de l'Observatori Fabra de Barcelona, que cada vegada registra temperatures més altes. De fet, ahir va arribar el seu rècord històric superant els 40 graus.
4: Si bé encara estem lluny d'assolir temperatures a 50 graus durant el dia, el director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, alerta que la calor cada vegada serà molt i molt pitjor.
8: Anem clarament cap a un país i un planeta més càlids que 40-50 anys enrere. Mentre que el clima del nord d'Espanya, del nord de la península Ibèrica, humit, plujós, s'està mediterranitzant.
4: Això ho notarem sobretot a les nits. Cada vegada ens acostarà més dormir. Superarem les temperatures de 30 graus com la d'aquesta passada nit a Barcelona.
3: I si mirem al món, continuen els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Gemma Parellada.
9: Sí, Teheran ha atacat Kuwait, Bahrein i ha afegit Qatar després de dues nits consecutives de bombardejos nord-americans en territori iranià.
3: I l'enterrament del líder suprem previst per avui s'ha hagut d'endarrerir de moment fins la tarda.
9: I no és per la inseguretat, o no oficialment, sinó per la multitud que ha generat a l'Iraq la processó del fèretre d'Ali Khamenei, convertit en màrtir. 4 milions de persones han sortit a acomiadar-se'n a Najaf i a Karbala, i això ha alentit el seu retorn a l'Iran, a la seva ciutat natal de Mashhad, on serà enterrat. Però cal dir que el tren de Teheran a Mashhad s'ha hagut d'interrompre perquè una bomba nord-americana ha afectat un tram de la via.
3: I 11 persones han resultat ferides en el tercer encierro del San Fermín. Ha estat una carrera accidentada.
4: D'ells, 9 corredors han necessitat traslladar a un centre hospitalari, 7 a l'Hospital Universitari de Navarra i 2 al centre Doctor Sant Martí. Un dels afectats ha estat per asta de toro al braç esquerre. Es tracta d'un estatunidenc de més de 25 anys. Tots els traslladats són homes, també majors d'aquesta edat.
3: i evacuades unes 40 persones per un incendi en construcció, en un edifici en construcció ple de brossa a l'Hospitalet de Llobregat.
4: L'avís s'ha rebut a les 4 de la matinada. El SEM ha activat 9 ambulàncies i ha atès 10 persones afectades, totes de caràcter lleu. 5 han sigut donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CAPs. Els bombers de la Generalitat i han desplaçat 7 dotacions.
3: I atenció, perquè dos centres d'atenció primària provaran una nova tècnica perquè les extraccions de sang, les analítiques, siguin menys traumàtiques, si és que ho són, esclar.
4: Està pensada especialment per a aquells pacients a qui sovint els han de fer extraccions. Consisteix en treure sang en petites quantitats i d'una manera menys invasiva, sense perdre la qualitat analítica. La iniciativa forma part d'un estudi europeu. Els dos CAPs que hi han participat són el de Roquetes, a les Terres de l'Ebre, i el de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.

0: ara sí que fas karaoke. Se m'ha dit que abans molt d'incentivar un karaoke i no has cantat.
1: Saps què passa? Que... és que no sé, no sé. Després no vull rebre bronques. Jo m'hauria animat a cantar més, però de moment està... ho he fet amb moderació.
0: Doncs ha estat molt comentada aquesta moderació. Aquí.
1: Sí,
0: aquí
1: s'ha comentat.
0: En tot cas, per què sona Shakira? Doncs perquè ahir la va entrevistar a Broncano i va protagonitzar un moment divertit. Aquella era una connexió, digue-li Zoom, digue-li Teams, en tot cas era a distància, i sembla ser que hi ha hagut un moment en què, bé, sembla ser no, hi ha hagut un moment en què ha entrat una trucada en aquella connexió, que jo quan ho he vist he pensat, imagines que és Piqué i surt parlant, hola, Shakira, però no, no, no era Piqué, no, o potser sí, perquè no sabem qui era.
1: M'has tornat el nen malalt, ja et val, no? T'imagines?
0: Exacte, t'imagines, això sí que hagués estat viral. En tot cas, no sabem de qui era la trucada, però sí que en aquell moment, per darrere seu, a quatre potes, s'ha vist un jersei rosa que caminava cap a un costat de la pantalla i intentava tocar, com allò, no? Allò intentant apagar aquella trucada que entrava, i clar, la gent a plató ha començat a riure. El programa és veritat que és gravat, però han deixat doncs, tot aquest moment perquè era prou divertit, i després s'ha vist altra vegada aquest jersei rosa de quatre potes que caminava en sentit contrari. I aleshores, doncs, al final, Broncano ha preguntat Shakira què està passant.
2: Dile que salude, dile que la saludemos, ya que está, ya que ha salido. Dile,
3: deja,
2: dile.
3: Deja a las personas que se pongan de pie, hombre.
2: Que la, ya la saludamos, claro.
4: Es mi asistente. Ya que estaba tratando de colgar la llamada.
2: Me ha gustado. ¿Cómo te llamas? Perdona, que te hemos visto solo de perfil.
4: Diana, un
2: pastor. Diana, m'ha gustat perquè tu, intentando mantener la professionalitat...
0: Doncs és la Diana, l'assistenta de la Shakira, doncs que li ha robat protagonisme a tota una Shakira, intentant ajudar-la doncs, perquè funcionés aquesta connexió que fèiem al programa.
1: No hi ha com tenir una assistenta que se't posi quatre potes. És que, clar.
0: Això no ens passaria.
1: Classes i classes, tampoc sé si voldria. Gisela, gràcies, vinga, que vagi bé.

0: collons.
1: Obrim el racó de pensar de l'últim dijous de la temporada amb el Santi Jiménez. Santi, com estàs? Què tal? Bon dia.
2: Molt bé, estic molt bé.
1: Estàs molt bé? Estem esperant, ara el saludarem d'un moment a l'altre al Ponseti, que el tenim en ruta, el tenim desplaçant-se. Clar,
2: Ha de visitar els seus amics d'infància.
1: Ara, perquè se n'ha anat a Tapuerca, no? Ara hem de fer silenci, sisplau.
2: Ja, posem-nos dignes, silenci. Sisplau.
1: Ja prou, ja prou. T'acomiades la temporada amb l'himne d'Espanya.
2: Sí, amb l'himne d'Espanya. Però no, per l'any general d'himnes, no? Perquè m'està fent pensar, perquè clar, perquè hi ha hagut està passant el Mundial, i al Mundial ens mengem, en tres partits, ens mengem sis himnes al dia, ara ja cada cop menys perquè n'hi ha, però clar, els escoltem per tot arreu, i ja els escoltem a les competicions esportives més importants, no? Els Jocs Olímpics o fins i tot el Tour de França, tot això. I aleshores, per què hem posat l'himne d'Espanya? Bàsicament, perquè no és que hi hagi hagut un cop d'estat. Bueno, he posat, però he demanat posar. O sigui, això som tots un grup, eh? Vull dir,
1: hi ha... Responsabilitats compartides, eh?
2: Sí, no, posarem més himnes. Quan arriben aquests esdeveniments esportius, sempre surt el comentari aquest en general, que és el de... Ai, quina pena que l'himno d'Espanya no tenga letra, perquè mira com lo canten los franceses.
1: Però la Marta Sánchez li va fer una lletra a l'himno.
2: Bueno, sí, també podia haver-se agafat un xupetín i haver anat a algun altre lloc. No. Clar, per això, perquè jo estic dintre de tot... Que ja consti que jo soc bastant contrari als himnes i menys en competicions esportives. Eh?
1: Val, per què?
2: Perquè a més són perquè no pinten res. Perquè no pinta absolutament res, no? Però jo estic bastant content dintre de tot el ridícul que són els himnes, que l'himne d'Espanya no tingui lletres, perquè t'estalvies el ridícul del que diuen els himnes. És una cosa...
1: Però saps què passa amb l'himne d'Espanya? Que jo, que sempre que l'escolto... A veure, el podem tornar a posar, l'himne d'Espanya?
2: Ara l'estàs posant tu, eh?
1: És impossible, vull dir, és una cosa que ja vam aprendre de petits.
2: És una cosa que vam aprendre de petits i que ja no la treus del cap,
1: la Franco de color blanco.
2: És un mujer, se lo limpia con Ariel i tal.
1: Clar, ara la gent no sap de què parlem, no?
2: No, que ningú sap de què estem parlant.
1: No, eh?
2: No, jo crec que no.
1: Val.
2: No saben ni qui és Franco. Bueno, clar. Aleshores, clar, però és que com a mínim t'estalvies la vergonyeta aliena de mirar el que diuen els altres himnes a les seves lletres, perquè aquest, mira, a més és fàcil de cantar, xunta-xunta, o lo-lo-lo-lo, té dues lletres, però que realment, comparats amb els altres himnes que he estat mirant, i ho he fet d'una mica voler...
1: O sigui, tu t'has dedicat a destripar tots els himnes i què diuen les seves lletres.
2: Sí, bàsicament els himnes amb lletra parlen de violència, de vessar sang pels camps, de transmetre odi a altres països, de demanar a la gent que mori pel seu país... Diuen una sèrie de tonteries...
1: Meravelles, eh?
2: Diuen una sèrie de tonteries que, per tant, considero que és una sort i que no hauria de canviar. No la caguem més, no li posem lletra, que segueixi així, no?
1: Val, i per on vols començar?
2: Mira, perquè això em va venir perquè vaig veure el Paraguai-França de 700 de final del Mundial. A la prèvia, els jugadors paraguaians, tots molt traient testosterona, com es va veure després del partit,
1: i tant,
2: que van repartir el que no està escrit, van cantar l'himne, allò amb un posat ferotge, no?, cridant-lis a la cara en els francesos. O sigui, hi ha dos tipus de gent que escolta l'himne. Hi ha els que l'escolten, tipus Sergio Ramos, que l'escolta com un èxtasi de Santa Teresa, que allò agafat als braços dels companys i mirant allò amb la llagrimeta, que dius, a aquest tio li passa alguna cosa. I després hi ha els altres que ho fan com si fos la jaca dels All Blacks, que és per acollonir el rival. I llavors vaig pensar, hòstia, què deu dir l'himne? Perquè no s'entén ni patata, quan els canten, tampoc. I llavors vaig dir, vaig a buscar què diu l'himne de Paraguai. Posem l'himne de Paraguai. Aquesta és la versió light.
1: Sembla una cançó de missa, això.
2: Aquesta és la versió light. La que van cantar els jugadors era la versió grunge, hardcore, eh?
1: Sí. I què diu?
2: I, clar, no seria precisament l'himne de Paraguai un himne pacifista. Ve a dir a la seva estrofa principal: A los pueblos de América, infausto tres centurias, un cetro oprimió, más un día, soberbia surgiendo, basta, dijo, y el cetro rompió. Nuestros padres, lidiando grandiosos, ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república o muerte,
1: caray,
2: nuestros brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión y igualdad. Cosa acá. Que ja hem vist que Paraguai, després sentint a la senadora paraguaia que li ha dit fi de puta a Mbappé i que li ha dit que no es va criar amb llet materna sinó bevent aigua de coco i que no és francès sinó que és un camerunès reciclat,
1: sí. Entens
2: moltes coses. D'aquesta senyora deu haver cantat l'himne des de petiteta,
1: I el de França millora?
2: No, perquè el de França no el van cantar amb tanta il·lusió, però
1: el de França el tenim més
2: al cap.
1: El de
2: França és molt bonic.
1: A veure.
2: Bueno.
1: Ens fas la traducció simultània?
2: Sí, anem als fills de la pàtria, el dia de la glòria ha arribat, bé, fins aquí bé. Contra nosaltres la tirania alça el seu sagnant estendard, ja comencem amb la sang, i aquí ja comencem amb el mambo. Sentiu en els camps el bramit d'aquells feroços soldats, venen fins als nostres braços a degollar els nostres fills i a violar les vostres companyes. A les armes, ciutadans, formeu els vostres batallons, marxem, que la sang impura, se suposa dels que venen, inundi els nostres solcs, els nostres camps de llaurar. O sigui, hem de fer una mena de piscina de sang amb tots els que venen. A la música és molt bonica, tot això, però diguem-ne, pacifista no és massa peace and love, no.
1: Zero peace and love, ni el de Paraguai ni el de França. Portugal, què?
2: Portugal és meravellós, home. La van eliminar dilluns, els espanyols, i a la prèvia, mentre els espanyols feien el seu xunda-xunda, o lololo, com hem dit, que pots optar la lleta, pots cantar-la les dues a la mateixa, això està bé, l'himne espanyol també, els portuguesos no enganyen. Home, tenen un himne que es diu As Armas, a les armes. Ja podeu imaginar de què va.
1: De què va, a veure.
2: A veure.
1: De què va?
2: A les armes, sobre la terra, sobre el mar, a les armes, a la pàtria, a lluitar. Aquí comença amb els herois del mar i de la terra i tal, fins que no arriba l'estribillo, no és... Està bé aquest himne,
1: Aquest t'agrada?
2: De música, sí.

0: cara. Cara. Les armes, a les armes, sobre el terra, sobre la mar, a les armes, a les armes, per la pàtria, ajudar sempre és ajudar per la pàtria, contra els canons, marxar, marxar, desplega la invicta bandera a la llum brillant del teu cel, cridi Europa sencera i el món sencer, que Portugal no pareix.
1: Però és que a més tu has trobat himnes que critiquen Espanya.
0: Hi ha molt, bueno, a veure, el de Paraguai, quan diu el cetro rompió, ja es refereix bastant a Espanya, bàsicament. Si qui es vulgui donar per al·ludit, lo del... Però és que tu diries...
1: Ai, Ayuso.
0: Oh.
1: Ai, si l'escolta.
0: Mira, buscaré el de Mèxic, a veure què dius. És el cas dels Països Baixos.
1: Els Països Baixos es caguen a Espanya?
0: Els que semblen els de Jonks, que sembla que no han trencat mai un plat, gent d'ordre... Una merda, home.

0: Què diuen?
1: Bueno, bàsicament es refereix... L'himne té dues versions. Una versió extended, perquè és més llarg que un dia sense pa. Té com 14 estrofes, és molt llarg. Però tenen un himne reduït, una versió reduïda, que és la versió per actes esportius i coses així. Però que el resum seria més o menys aquest. És la cançó de William de Nassau, que diu així. Res em fareix més, fins i tot en la meva pressa, que vegem les terres del rei completament empobrides. Quan penso en els espanyols, violanta o nobles països baixos dolços, el meu molt noble cor, davant teu, desitjo jurar al capdavant del seu gran poder que jo mai vaig odiar el rei d'Espanya, però bueno, però què ha hagut d'obeir?
0: Aquí no parla de Juan Carlos, eh?
1: No, parlen dels d'abans, dels Àustries. No. Pensa que els nens a Holanda, encara, quan no s'adormen i quan els diuen que s'estan portant malament, encara els diuen que vindrà el duc d'Alba, eh? En lloc del coc o l'home del sac. I clar, diu, he de fer cas a Déu, la més alta majestat, perquè no puc fer cas al rei d'Espanya. Però bueno, què hi farem? La violència és una cosa que surten i fan aquí a Espanya.
0: I clar, ens falta...
1: Home, Argentina.
0: Un odinoi. Ens falta Argentina.
1: Sí, sí.

0: Tot sent una introducció una miqueta llargueta, eh? Com pots veure.
1: Sí, sí, i aquest què diu? Anem
0: aquest, anem bàsicament, te'n recordes que a Messi l'acusaven de que no era prou argentí i que era un pecho frío perquè no cantava l'himne?
1: Sí.
0: Perquè, clar, en aquests països que tenen lletra a l'himne, els hi ensenyen des de l'escola, de petits. Clar, Messi no va estar escolaritzat a Argentina i potser quan va arribar no se'l sabia. Però és que igual a Messi li semblava una animalada cantar coses com «Oid mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad, oid el ruido de rotas las cadenas, vete en trono la noble igualdad y a su trono dignísimo abrieron, sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vamos, o juremos con gloria morir». O juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir. Quina manera... Quina
1: morir manera. Per la pàtria, fantàstic.
0: Sí, sí, sí. Però també passa això amb el del Brasil, per exemple. El del Brasil, que aquest sí que l'ha cantat Ancelotti, que és italià, que ha cantat... I Ancelotti, tu li veus el posat, i no sembla precisament una persona que sigui precisament una persona de massa disposada a morir per cap causa. Sí, bàsicament, mentre li paguin bé i estigui allà, doncs ja hi faria. Però l'himne brasiler acaba dient, mira... Bé, bàsicament, torna a dir allò de que si més hi alces la justícia a la clava forta, veuràs que un fill teu no defuig de la lluita, ni creem qui t'adora a la pròpia mort. Sempre tornem amb la pròpia mort. Però, bueno, també hem dit que Ancelotti és italià, i d'himnes violents, els italians, que també és dels més únics que hi ha musicalment, tira amb bala contra altres països. I aquí no tarifen els espanyols. Aquí qui tarifa són els austríacs. Perquè realment l'himne italià també acaba com dient ajuntem-nos en cohort, com els romans antics, estem llestos per la mort, estem llestos per la mort, són joncs que es dobleguen, les espades vençudes, ja l'àguila d'Àustria, les promes ha perdut, la sang d'Itàlia, la sang polonesa, va veure amb el cosac, però el cor li va cremar.
1: I es queden tan amples.
0: Sí, desplomar l'àguila d'Àustria...
1: Però, clar, em fa molta gràcia, perquè tu vas mirant en fora, vas mirant en fora, i els catalans, què?
0: Cada vegada que...
1: Vull dir que el nostre molt pacifista tampoc és.
0: El nostre, no.
1: Els
0: Segadors?
1: No?
0: No, no, no. I hi ha una versió anterior bastant més bèstia.
1: Dels Segadors?
0: Dels Segadors. Hi ha una versió de lletra que es va treure per posar... La d'ara és políticament correcta.
1: La d'ara és aquesta.
0: Ja agafen ganes de defensar la muralla a Barcelona.

0: Aquesta també surt a Espanya tarifant una mica, eh?
1: Pel que sigui.
0: Sí, pel que sigui. No, no, tots els països tenen els seus motius històrics al llarg de la història per tenir-li certa rancúnia. Jo diria que el que surt pitjor senyalat sempre és Espanya pel seu imperi colonial que va tenir i també els austríacs per l'imperi austrohúngar. Però després un dia ja parlarem d'altres himnes, perquè a mi un dels meus favorits és el de Vietnam.
1: I aquest te l'has guardat, eh? Aquest te'l guardes per noves entregues.
0: Perquè el de Vietnam està escrit de la mà de Ho Chi Minh.
1: Ah, uau. Sí. Què pot sortir malament, no?
0: Què pot sortir malament si Ho Chi Minh, poeta, dictador i assassí?
1: Doncs sí, sí. Acabem, clar, no hi ha millor manera que acabar amb els segadors, home.
0: Perfecte. Hem començat amb el d'Espanya, que així, això és de ser.
1: Contrastos.
0: Contrastos.
1: Karaoke, eh? Vull dir que no sé si vols que... Vull dir que portem tot el dia sent karaoke, que si vols animar-te a cantar, canta, eh?
0: Jo, una cosa que... Jo canto molt malament. I si hi ha una cosa que no cantaré mai, és un himne nacional.
1: No, eh?
0: De qui sigui.
1: Sigui de qui sigui. De qui sigui. Ben fet, ben fet. No, escolta'm, tu em mulles.

0: I un dels nostres defensors de la Terra i d'aquesta secció que hem estat fent durant tota la temporada cada dijous és el José Antonio Ponseti, que el tenim a Tapuerca i que està estem intentant parlar amb ell i em sembla que el tenim en línia. Ponse, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Cris, com estàs?
0: Què vols dir, Cris? La Cris ja l'ha saludat, a la Cris. Ara sóc la Marina.
1: Perdona, ja estem en antena, que no m'havia donat compte que m'havíeu passat a antena. Què tal estem? Bon dia.
0: Doncs bé, que et tenim el cotxe conduint.
2: Que estàs...
1: Sí, estem a Tapuerca.
2: Que hi ha reunió d'antics alumnes.
1: Avui fem programa amb els vostres avantpassats i amb els meus, també, clar.
2: Molt bé, molt bé.
0: I allà també fa calor.
1: Fa molta calor.
2: Va ser tremendo, no? Allà.
1: I hi ha per aquí alguns fèmurs que em recorden una mica al Santi.
2: Sí, sí, sí, sí. Dona records a la família.
0: Que tu ja t'ho coneixes, sí, això de Tapuerca, sí, o no? Ja hi havies estat, a Tapuerca.
1: Sí, jo sí. Jo he estat diversos cops. La veritat és que és un lloc molt recomanable. Si no heu estat mai... en aquesta època de l'any, a part, és molt millor perquè estan treballant i estan amb les excavacions i estan, veus a cents de persones que estan fent coses a la muntanya i que et van explicant una mica amb què estan treballant, quines coses estan trobant i una mica com és el procés que es va viure en tota aquesta part amb tot tipus d'animals, amb tot tipus de sers humans i diuen que aquest any també hi haurà alguna novetat, que hi haurà algun descobriment important.
0: Carai.
1: O sigui, que m'imagino que alguna cosa estaran trobant ja, que ho deuen tindre guardat i que ho anunciaran, properament.
0: Doncs ja ens ho explicaràs. Ponse, i per anar a Tapuerca, clar, entenc que s'ha de reservar, no sé si és fàcil, si algú ara mateix t'està escoltant i diu, hòstia, doncs jo aquest estiu me'n vull anar a Tapuerca.
1: Sí, has de reservar, no és difícil, però sí que ve molta gent i sobretot el problema és que els grups són molt petits de gent, no?
0: Yeah.
1: Aleshores, clar, no...
2: I si diem no que venim de part teva? És allò, hòstia...
1: Home, escolta, jo us explicaré una anècdota molt divertida perquè un dels màxims responsables de Tapuerca, el seu nom és Nacho... Però el seu cognom és Mendizábal.
2: Hombre!
0: Família política. Família política.
1: Podem tindre una mica de mà, vull dir...
2: Venga.
1: Però potser resulta que és família d'algú que vosaltres també coneixeu.
2: Vale, perfecte.
1: Aleshores, no sé, però...
2: A tu et posaríem un compromís, però la teva dona és més seriosa que això.
1: Sí, sí, sí. I al final, escolta, al final serà veritat que aquí tenim familiar.
2: Exacte.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta temporada meravellosa que ens heu fet passar, per aquestes estones, per convidar-nos a no pensar que també està bé, que a vegades
2: s'ha de pensar menys.
0: S'ha de pensar menys, també. Com a política d'empresa està bé.
2: Sí, sí. Bueno, les empreses ja tendeixen això.
0: Santi Jiménez, no. José, digues, Ponse, que
1: t'he tallat. No, sóc una cosa, és fantàstic acabar aquesta secció a Tapuerca, vull dir, aquí va començar tot.
0: Aquí va començar tot, aquí, aquests són els que van començar a pensar coses que ens han portat fins aquí.
2: La culpa de tot la tenen els de Tapuerca, si s'haguessin estat quiets, hòstia, no tindríem el que tenim ara.
0: Vull demanar explicacions, moltíssimes gràcies a tots.
2: Si no s'haguessin posat drets, cabuloia.
0: Una abraçada. I fins a la temporada que ve.
2: Moltes gràcies a tu, Marina.
0: A descansar, guapos.
2: Disfruta, Ponse.
0: A la tornada, Anna Torroja.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
4: De lunes a viernes a las 8:30 de la tarde, Hora 25 Deportes. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.

0: l'esteu escoltant taral·lejar. Litus, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, m'agrada molt aquesta sintonia.
0: Última secció de la temporada.
1: Que ens ha acompanyat tot l'any.
0: L'has estat degustant.
1: L'he degustat molt.
0: I acabes amb aquesta conclusió. A nosaltres ens agrada escoltar-te, ens agrada una altra cosa. Avui, no podia ser d'una altra manera, parlem de cançons d'estiu. Teu registre, aquesta de Quevedo.
1: No me l'esperava, aquesta, però molt bé, molt bé. Palante.
0: Què? Cançons d'estiu? Tenen un comú denominador?
1: Sí, les cançons d'estiu... Primer m'encanta perquè és una cosa que apareix d'una manera fortuïta a Espanya. És a dir, no hi ha ningú que pensi ara anem a crear la moda de les cançons d'estiu o algun premi en concret. Ningú decideix, o sigui, ningú, ho decideix el poble... És d'aquestes coses meravelloses.
0: Sobirà.
1: Com el poble sobirà. Com els acudits, no? Com passa amb els acudits. I comença els anys 60 amb cançons com tipus Un rayo de sol, per exemple, que se n'adonen que d'una manera natural cada estiu hi ha cançons que destaquen i que es converteixen en la cançó de l'estiu i que tothom la canta, que tothom la balla.
0: Però pel que fa a la sonoritat, tenen algun factor similar o no? Perquè clar, estem escoltant Quevedo, ens estàs parlant d'Un rayo de sol.
1: Sí. Sí, és veritat.
0: No semblen que tingui gaires vasos comunicants.
1: És a dir, ja s'ha fet de mil maneres, hi ha molts estils, és a dir, la cançó d'estiu abarca qualsevol estil, però sí és cert que hi ha coses en comú en totes les cançons, i és que, per exemple, sempre normalment van associades a un ball, fàcil, perquè tothom el pugui ballar, és a dir, són cançons molt alegres, molt animades... La melodia és molt enganxosa. De fet, podríem parlar del que es diu el cuc musical, que m'encanta això, que és aquest tipus de melodia, aquesta tornada o aquesta estrofa, que té una melodia que no pots parar de cantar. No? Que, a vegades són com res, 20 segons, que es van repetint en bucle al teu cap. No?
0: I com dirien en castellà, para muestra un botón.

0: Clar, que tu has fet l'exercici de preguntar a la teva amiga intel·ligència artificial quines són les cançons d'estiu més recordades i aquesta està al top 1, la barbacoa de Jordi Dan.
1: No, no m'estranya gens. De fet, en Jordi Dan és el rei, podríem dir que és el rei de les cançons d'estiu.
0: Però ni tens més.

0: És veritat que aquesta tenia
1: estàs
0: un ball, també.
1: Sí.
0: No me'n recordo gaire de la coreografia. I encara més.
2: Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey!
1: Hòstia, aquesta de reconèixer que no m'agrada gaire.
0: Sony i Selena. Jo t'anava a dir que era la meva preferida.
1: Ah, sí?
0: Fins que he vist quina era la següent, clar. Yes.

0: Hem parlat de clar de les melodies, dels ritmes, després hi ha les temàtiques, estiu, platja, alegria, amor, sí. Lligar... Vaja, no.
1: Sí, no surten molt d'aquí. No. Sí. La cançó d'estiu parla de l'estiu. És com a meta-estiuenc.
0: I fins aquí la... No, anava a dir-te...
1: No, però sí, el que has dit tu... és com metalingüístic, o sigui, parla del que deies tu. L'alegria, la platja, el sol... Conèixer un noi, conèixer
0: llavors,
1: una noia.
0: Què has preparat? Has fet una pròpia cançó a l'estiu? Ens faràs un popurrí? Què?
1: He pensat fer un popurrí, o sigui, he agafat aquestes quatre que la nostra estimada Ia ens ha dit, doncs, quines són les més recordades per la joventut. M'he saltat...
0: Per la joventut, eh? Defineix joventut, ara.
1: Tu i jo. Doncs... he de dir que he passat de... Yo quiero bailar...
0: Te l'has saltat, aquesta,
1: l'he obviat,
0: eh?
1: L'he obviat.
0: No passa res.
1: És que està fet a Sabadell. Jo sóc de Terrassa, llavors...
0: És el teu popurrí.
1: És el meu popurrí. Faig...
0: El teu joc, les teves normes.
1: Ah, exactament.
0: Doncs vinga, que el Litus ens fa un popurrí de les cançons d'estiu més recordades. Yeah.

0: Com t'ho passes, eh?
1: M'ho passo molt bé. No m'hauria pensat mai acabar la temporada amb barbacoa. És quan estava fent, dic, hòstia...
0: Clar que sí.
1: Esclar que sí.
0: Home,
1: clar que sí.
0: Aquí passem per tots els registres. A més, has acabat ara amb què hubiera sido, també. Vull dir que has fet una barreja
1: Damasso,
0: interessant.
1: Moltes gràcies.
0: Litus, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada. Una
1: un plaer,
0: més a la butxaca.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, que vagi bé.

I fins aquí el penúltim programa de la temporada. L'Aquí Catalunya torna demà, tornem demà a partir de les 7 amb l'últim. Ara us quedeu amb l'Aquí Quilòmetre Zero del Jordi Cartanyà, que actualitzarà, òbviament, tots aquests incendis com els tenim. Estan tots, de moment, estabilitzats. Ens deien des del cos de bombers, al cap de bombers de la Generalitat, de, encara ens queda corda, però clar, estem en una situació d'estrès brutal i amb les temperatures com les tenim no descarten que aquesta tarda la cosa es pugui tornar a complicar. Per tant, entre tots ajudem-los, entre tots una mica de precaució, que no està malament també. I res, d'aquí a escassos minuts hem de conèixer el primer CEO llargament esperat, que a veure quines novetats ens porta el Centre d'Estudis d'Opinió que publica el Baròmetre, el primer d'aquest any 2026. Veurem si el Partit Socialista resisteix i si Aliança Catalana li guanya la partida a Junts o no. Són algun dels elements que haurem de tenir en compte, això ho coneixerem d'aquí a escassos minuts. Que vagi molt bé aquest dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Apa, adéu!

0: a SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí a Catalunya arriba l'hora del quilòmetre zero. Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estem?
2: Dijous, home.
1: Ja el tenim aquí, eh? Demà, darrer programa del quilòmetre zero. I ara sí que ja... Bueno, fins setembre, ja, sí. ja tornarem, eh?
2: Ja en parlarem.
1: Dijous 9 de juliol, fins a 6 incendis, som els que tenim en marxa a hores d'ara a tota Catalunya, tots estabilitzats, afortunadament, a Navarcles, amb 19 dotacions, Pla de Manlleu, 25, Guimerà, amb 13, Setmanat, 37 dotacions als bombers terrestres, tots els terrestres, eh? La Noia estabilitzat, Gavà estabilitzat, ja aviso que el de Manlleu hi ha terrestres, però també hi ha aeris, ara farem minut i resultat, amb la Eva Hidalgo, perquè ara mateix la gran preocupació del país és la simultaneïtat d'incendis. És que no és només que hi hagi focs importants, és que n'hi ha molts alhora, i això tensiona al màxim els bombers i tots els serveis d'emergència. Així ho reconeixia a primera hora al matí el cap de bombers David Borrell a l'Aquí Catalunya.
3: Tornarem a patir segur, tornarem a patir perquè tindrem represes en aquests que tenim, i sobretot per evitar que en tinguem de nous, que és el gran perill que tenim. És a dir, estem donant resposta, estem aconseguint estabilitzar dia a dia tot el que ens va, tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
1: I també estem veient una imatge que potser no recordàvem, perquè és inèdita, amb aquesta intensitat, que són molts confinaments, molta gent tancada a casa o en nuclis sencers esperant instruccions, i aquí hi ha un matís important. Potser no és només que hi hagi més incendis, sinó que també canvia la manera de gestionar el risc. Avui el confinament s'utilitza com una mesura de protecció molt clara, quan evacuar pot ser més perillós que quedar-se quiet. Per tant, la pregunta que tenim ara mateix és doble. Estem davant d'un estiu excepcional pel nombre de focs simultanis, o també estem veient una nova manera de protegir la població davant d'incendis cada vegada més ràpids, més imprevisibles, més simultanis i més difícils de gestionar. Reflexions que em feia l'Eva Hidalgo primera al matí, on ja era ella estava allà al Pla de Manlleu, al camp. Eva, molt bon dia.
4: Jordi, què tal? Hola, bon dia.
1: Com arribem en aquest punt de la geografia catalana a les 11 i 2 minuts i mig del matí?
4: Doncs mira, ara mateix, segons les darreres informacions que tenim dels bombers, hi ha una cinquantena de dotacions terrestres que continuen resseguint el perímetre de les 80 hectàrees cremades. Avui els veïns, sí que és cert, doncs, que s'han llevat molt més tranquils, però encara amb un neguit i una por que no s'acaben de treure del cos, perquè 1.600 persones de diversos municipis i urbanitzacions van estar unes hores confinades fins al vespre, quan aquest foc ja es va donar per estabilitzat. És el cas de la Cristina.
5: Nos íbamos a ir, pero luego nos dijeron que nos confinaban, entonces ya nos quedamos por los niños también llorando, pero bueno, sí, estaba bastante cerca.
4: El Jordi viu a una masia al mig del bosc i ell va ser evacuat.
6: Van trucar per telèfon, que tenia foc a darrere de casa, i quan vaig sortir vaig veure una fumarada, i de seguida va córrer el foc, i bueno, van tindre que tenen les bombones de botar, les van ficar dintre de la piscina, i van tindre que sortir, i ens vam confinar aigua viva. Fins que ens vam deixar tornar a entrar al vespre.
4: I és que el potencial d'aquest foc era molt gran, de fins a 5.000 hectàrees. De fet, des de primera hora que es va declarar a quarts de 5, doncs els bombers ja deien que era el que més els preocupava de tots els que hi havia actius a Catalunya en aquell moment. Les vinyes són les que van ajudar a frenar l'abans.
6: Si no arriba a haver-hi tanta vinya plantada, el foc aquest, us ho dic que jo, no el parem. No el parem perquè era no us podeu arribar a imaginar els remolins que hi havia, una força, els pins de més de 20 metres, unes flamarades, feia molta por.
4: La Núria d'Aigua Viva, en aquest mateix sentit, doncs demana més recursos per mantenir net el bosc.
7: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt, i si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
1: Per cert, Eva, que encara tenim tres carreteres locals que continuen tallades...
4: Sí, són la TB-244 entre Aiguamúrcia i Querol, la TP-2442 entre Montmell i Aiguamúrcia i la TB-2443 al Montmell, perquè recordem que aquest és un foc doncs, que està a cavall entre dues comarques, A cavall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. I deixa'm acabar d'explicar-te una curiositat, Jordi, perquè ara fa molt pocs minuts ha sonat una sirena i m'ha estranyat perquè no era com cap sirena de cossos oficials, i he preguntat i m'han dit que aquí, al Pla de Manlleu tenen instal·lada una sirena que està a disposició de tots els veïns, i a la mínima que algú veu foc o veu fum o veu una mica de flama, doncs va a tocar aquesta sirena i alertar a tots els veïns. M'ha semblat directament doncs, molt, molt curiós, perquè malauradament és una zona que estan avassats a viure situacions d'aquest tipus. Un dels veïns amb els que parlàvem ens deia doncs, que havia viscut fins a 3 incendis. Això sí, no havia passat mai tanta por com ara.
1: Eva Hidalgo, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, Jordi.
1: Això és la demarcació de Tarragona. La demarcació de Lleida ja s'ha decidit suspendre les falles d'Erill, la vall, a l'Alta Ribagorça, pel risc d'incendis. Les falles, recordem que són una tradició ancestral dels Pirineus, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per l'UNESCO, que consisteix en una baixada nocturna de fallaires des de la muntanya fins al poble portant torxes o troncs encesos en una celebració vinculada al solstici d'estiu i al culte del foc. I mentrestant, en paral·lel, es manté la incògnita sobre si finalment es podrà celebrar la Transsegre de Balaguer, una de les festes d'estiu més emblemàtiques de les Terres de Lleida, pendents, doncs, de l'evolució de les restriccions derivades de l'elevat risc d'incendi forestal. D'aquí que ja ens aturem i hem de saludar la Mercè Marc. Mercè, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Per tant, com ho tenim tot plegat hores d'ara?
8: I anem a PAMS. L'Ajuntament de Vall d'Uí, on pertany el nucli d'Erill-Mall, ha anunciat la suspensió de baixada de falles per aquest dissabte. Aquesta era pràcticament l'última baixada de falles d'aquesta temporada. Això a causa de l'elevat risc d'incendi. El consistori ha informat que aquesta decisió s'ha pres de manera consensuada entre l'organització, els veïns, els cossos de seguretat i l'Ajuntament, prioritzant la seguretat de les persones i el risc d'incendi. Ara es buscarà una nova data per poder-la celebrar. En canvi, sí que es manté la baixada infantil a Erill, perquè aquesta transcorre només dins del nucli urbà. Això perquè fa la baixada de falles a Erill, però també estem pendents de què passarà amb la Transsegre a Balaguer, on hi ha apuntades per aquesta edició un centenar d'embarcacions. La Transsegre podria cancel·lar-se arran del risc de calor i les restriccions del pla Alfa aplicades a l'entorn natural de Camarasa i Balaguer. Això han comunicat els organitzadors i també la paeria de Balaguer, una publicació a les xarxes socials. La seguretat és la prioritat absoluta, diuen. Les autoritats han activat el pla Alfa a Camarasa a nivell 4 i a Balaguer a nivell 3. Això implica que les zones es troben en estat d'alerta màxima i amb restriccions severes a l'entorn natural i no es podrien fer aquestes activitats en principi. De tota manera, les autoritats ho determinaran les properes hores, afegeixin que quan la situació sigui avaluada comunicaran aquesta decisió definitiva per les xarxes. Estem parlant de Transsegre aquest cap de setmana a Balaguer entre Camarasa i Balaguer.
1: Gràcies, Mercè Marc. 11:08 del matí. Situem el quilòmetre zero a Terres Gironines. El govern ha demanat un segon informe a l'empresa en la que treballa l'operari investigat per iniciar l'incendi de les Gavarres amb una radial. La Generalitat ho argumenta dient que hi ha coses que amb el primer document encara no han quedat clares. Carles Couso.
9: A la tarda del mateix divendres, hores després de l'inici del foc, els Mossos van detenir un treballador d'una empresa contractada per la Generalitat. En paral·lel, el govern va demanar informació a la companyia per aclarir si havien notificat al treballador la prohibició de fer treballs amb maquinària durant el pla Alfa 3 i comprovar que l'equip de treball de l'operari era el que marca la normativa. Després de rebre el primer informe, la Generalitat encara té dubtes. Sílvia Paneque, consellera.
10: A la llum de la primera informació ens va semblar que hi havia alguns aspectes que no quedaven prou clars. Hem fet un segon requeriment.
9: Segons la consellera, Construcció en Rubau i Aquaterre tenen fins al dia 20 per aportar tota la informació que els demana la Generalitat.
1: I encara amb tu, Carles, el govern promet als alcaldes dotació econòmica per millorar camins i construir dipòsit d'aigua després de l'incendi a les Gavarres. Segons el Consorci, el 50% de la superfície forestal cremada ja estava gestionada.
9: La consellera Sílvia Paneque i el conseller Albert Dalmau s'han reunit amb els alcaldes de la zona afectada per l'incendi de les Gavarres i han acordat que el govern posarà diners, encara per concretar, per tirar endavant el pla director que el Consorci té pràcticament a punt sobre millora de camins i nous dipòsits d'aigua. Mancances que les parts admeten s'han evidenciat durant l'incendi. Albert Dalmau, conseller.
11: Sortim amb un compromís de seguir avançant en aquesta gestió forestal, de fer-nos encàrrec econòmicament i, per tant, d'acompanyar la tasca amb els recursos suficients per poder-ho fer, amb aquest acord també entre la Diputació de Girona i el govern de Catalunya.
9: En 15 dies hi haurà una nova reunió per definir la part més tècnica del projecte, però també quants diners s'hi destinen.
1: Gràcies, Carles Couso. I encara parlant d'incendis, els dos últims mesos han tingut autories en els incendis, darrere dels incendis. Hi ha tres casos clars d'acció intencionada, el 26 de juny a Tiana i a Montgat, amb un home detingut per un foc amb diversos focus, 7 de juny a Sant Quintí de Mediona, amb un home de 50 anys detingut el 2 de juliol per haver-lo provocat amb pirotècnia, i el 5 de juliol a Torroella de Montgrí, amb un home de 30 anys detingut per encendre 4 conats. Els noms dels detinguts no han transcendit. Avui el que sí que transcendeix és el nom del doctor Bernat Tifón Nonis, psicòleg criminal i forense, doctor cum laude per la Universitat de Barcelona i acadèmic de número de la Real Acadèmia Europea de Doctores. Benvingut, què tal, com estem?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Que avui viene a hablar de su libro, eh? Vens a hablar, sí. Perquè aquí tenim un llibre, és acadèmic, Psicologia criminal i forense, intel·ligència artificial i caixes negres, el repte de la realitat, ficció, aliat o rival, o ètiques i deontologies. Déu-n'hi-do aquí.
2: El títol.
1: Abans que res, però ara ja anirem sí. amb vostè, però clar, arran de tots aquests incendis i sobretot en els que estan provocats, la pregunta que em feia és, el piròman,
2: sí.
1: doctor, per què cal a foc?
2: A veure, hem de distingir el piròman com a concepte tècnic de caire psicològic i psicopatològic mm-hmm. i psiquiàtric de la persona que desenvolupa intencionalment el que seria justament el que són incendi, mm-hmm. que ve donat per interessos espurios, no?, o interessos concrets que desenvolupa. El concepte de piròman, per tant, en aquest sentit, és aquella persona que desenvolupa un incendi perquè té aquest tipus d'impulsivitat, aquesta necessitat de voler incendiar per poder disminuir la seva intensitat de l'ansietat que manté. En aquest sentit.
1: Per tant, es regula cremant.
2: Es regula cremant, en aquest sentit. I una altra cosa és el que he dit abans, és a dir, la persona que incendia per usar una sèrie d'interessos. Que pot ser X els que vulguis.
1: I això que hem vist a les sèries, que es diu que un piròman és un potencial violador, és correcte?
2: Bueno, a veure, no té que ser necessàriament així, d'aquesta manera. Pot ser que cabra aquesta possibilitat de que existeix aquest tipus de perfil psicològic, de subjectes que siguin piròmans i a més siguin agressius sexuals, en aquest sentit, però no necessàriament. De fet, hi ha molts agressius sexuals que no són piròmans, ni molt menys en absolut.
1: Tot això, abans ja d'entrar de ple al seu llibre, hem de fer-nos acu d'un altre macro desnonament a l'àrea metropolitana en plena onada de calor. L'Ajuntament de Santa Coloma ha desnonat 50 persones vulnerables del carrer Circunvalació. En alguns casos, feia una dècada que vivien a les últimes cases d'autoconstrucció. Les van ocupar després de que quedessin abandonades i ara l'Ajuntament les ha desallotjat per fer pisos de protecció oficial en aquests terrenys. Els afectats ho veuen il·lògic.
12: Que han tenido que reformar las casas, que estaban tiradas, no había, por ejemplo, el lavabo estaba tirado, lo hemos tenido que reformar, por ejemplo, nosotros, hace 2 años lo hemos reformado.
13: No había techo,
12: hemos reformado todo.
1: Fons municipals asseguren que el consistori ha ofert allotjament temporal en l'alberg a tots els afectats, quan demanat. Ara ja estan tapiant les cases per procedir l'enderroc tan aviat com es pugui. I també des de l'Ajuntament s'explica per què els pisos tenen deficiències d'habilitat i alguns serveis punxats d'aquí que es tanca. Però els afectats creuen que l'argument de la seguretat és una excusa. Sentim la Luisa.
12: Tiene miedo de que se caiga un techo, pero en la calle no tiene miedo a saber qué le pasa a esa gente en la calle, con menores.
1: Tot això quan arribem a les 11 i 12 minuts del matí. Anem a parlar de psicologia criminal, forense i intel·ligència artificial. Dexter, el psicòpata que mata psicòpates dolents, aquests són dolents, i el tio era un especialista en sang, eh?
2: Sí.
1: Tremendo. Acaba de publicar el doctor Bernat Tifón Nonis, Psicologia criminal i forense, intel·ligència artificial i caixes negres, un llibre que entra de ple en un dels grans debats del moment, que és què passa quan la intel·ligència artificial arriba als informes pericials, a l'anàlisi de la conducta criminal i a la justícia penal. La IA pot ajudar a reconstruir fets, avaluar riscos i accelerar processos, però també obre una pregunta delicada. Fins on podem confiar en que una màquina, quan parlem de responsabilitat, salut mental, crim i llibertat, pugui ser decisiva i fins en quin punt se l'ha de tenir en compte o no? D'entrada, quan parlem d'intel·ligència artificial aplicada a psicologia criminal i forense, de què estem parlant ja per començar a acotar, doctor?
2: Sí, a veure, encara estem en moments molt incipients en aquest sentit. A veure, anem a veure, la intel·ligència artificial avui en dia està molt desenvolupada, però que aplicat a l'àmbit de la psicologia criminal i forense, a la pràctica de les sales de justícia, encara està molt per veure, no? Podem fer informes pericials des de la IA, però el que passa és que la IA, d'alguna manera, el que fa és recapitular un conjunt d'informació, fer una mica de la sistematització de les dades, però que, a cap i a la fi, després ja s'ha de fer un treball artesanal de voler interpretar correctament el que són les dades existents. Perquè, a cap i a la fi, el pèrit s'ha de personar, justament, el que és la sala de justícia, i donar resposta a les preguntes que se li formula als operadors jurídics. No serà la intel·ligència artificial, sinó el propi perit humà, l'ésser humà com a tal.
1: Per tant, així, en cas pràctic sobre el terreny, què és el que es vol que continuï fent el perit a hores d'ara i què és el que se li pot demanar que faci la intel·ligència artificial?
2: Avui en dia el que podem demanar a la intel·ligència artificial és la sistematització de les dades, que pugui extraure tota la informació que sigui escaient, necessari per poder resoldre una pregunta que es formula molt habitualment, sobretot en l'àmbit de la psicologia criminal i forense, que és com estava aquest subjecte i si tenia motivació i tenia coneixement dels fets que ha desenvolupat. Si no té aquest tipus de coneixement dels fets perquè té un trastorn mental, aleshores, evidentment, això els operadors jurídics ho copsen en aquest sentit i fan la interpretació jurídica dels fets.
1: Per exemple, una persona acusada d'haver matat una altra i d'haver-la esquarterat.
2: Sí, per exemple.
1: Per exemple, llavors aquí, com entra a jugar la intel·ligència artificial?
2: Doncs si tota el que és la documentació jurídica i documentació clínica que s'hi aporti a lo que és a la causa és compatible o no és compatible justament a lo que és el desenvolupament d'uns fets criminològics amb un trastorn mental o no hi ha un trastorn mental. Si existeix algun tipus de trastorn mental, se l'aplicaria una circumstància modificativa de la responsabilitat.
1: La intel·ligència artificial pot determinar si aquella persona té un trastorn mental o no, o això ho deixem al pèrit?
2: Bueno, a veure, si les dades introduïdes a la capsa negra, a la caja negra, que per això també ho plantejo justament en el llibre, doncs quines dades introduïm a la caixa negra? Doncs si són dades de caire psicopatològics que ens orienten l'existència d'un trastorn mental, sí que d'alguna manera aleshores s'indicarà o s'orientarà aquest tipus de patologia.
1: És el que dèiem abans. Jo la intel·ligència artificial la veig una mica com la Thermomix. O sigui, tu li tires els ingredients, li tires les receptes de cuina, llavors li dius, escolta, prepara'm un plat per aquí o un plat aixà, i llavors segons els receptaris que té, la informació prèvia que té, doncs ella ja fa el que pot.
2: És això el que plantejo, Jordi. És a dir, a veure, aquestes capses negres, no? Hem de tenir una cura, i sobretot ètica i deontològica, de poder aplicar les dades escaients necessàries que d'alguna manera no es viagin la interpretació o el sentit de la interpretació de lo que un perit psicòleg forense pugui desenvolupar.
1: Una intel·ligència artificial ens pot determinar totes, això ho ha de fer un perit judicial o la policia científica, ens pot determinar si una persona ha caigut per un barranc o l'han empantat?
2: No, a veure, clar.
1: És que a veure.
2: Amb el cas aquest famós que tenim
1: cas,
2: justament...
1: Cas,
2: a...
1: sí,
2: bueno, ens podria ajudar, però torno a dir, és a dir, sempre és necessari, però de forma paral·lela, de forma coordinada, amb el que és la intervenció manual i artesanal del propi tècnic que hagi de desenvolupar aquest tipus d'interpretació.
1: Per tant, de moment, la intel·ligència artificial sí, però lo justet, diguéssim.
2: Sí, i lo justet, efectivament. Bueno, torno a dir, és molt positiu a l'hora de sistematitzar les dades, perquè al cap i a la fi, el que la intel·ligència artificial careix avui en dia, i crec que trigarà a mig i llarg plaç, de la intuïció humana. O sigui, és molt matemàtica, és molt estadística, és molt, d'alguna manera, doncs, sistemàtic, el que és la intel·ligència artificial, que la qual ens ajuda a estalviar temps, això és important, però, clar, jo ja torno a dir, la intel·ligència artificial no té la capacitat d'intuïció i no pot olorar la por ni la sang. En canvi, nosaltres sí, més o menys, podem orientar-nos segons des de la base de la nostra pròpia experiència.
1: En el cas del crim de la Guàrdia Urbana, que més o menys jo crec que el tenim tots clar, gràcies a la trilogia de Carles Porta,
2: sí,
1: que allò va ser d'una intensitat extraordinària, no?
2: Sí.
1: En el cas del crim de la Guàrdia Urbana, a dia d'avui, si aquell crim s'hagués produït avui,
2: sí,
1: i amb els recursos que tenim avui, humans i tecnològics, què ens permetria determinar, què no ens permetria determinar i amb quin grau de fiabilitat la intel·ligència artificial?
2: A veure, es podia, diguem-ne, fer una reconstrucció dels fets, una mica més proper a lo que seria la realitat material dels fets, perquè sempre hem de partir que en l'àmbit jurídic hi ha la realitat material, el que realment va passar, la realitat jurídica de com s'interpreta aquest tipus de fets, i després la realitat psicològica de com s'interpreta psicològicament el motiu conductual del perpetrador. La intel·ligència artificial es podia fer una aproximació a aquesta realitat material de lo que realment podria haver-se esdevingut criminològicament parlant. Aleshores, a dates d'avui, clar, no, a veure, estem parlant d'una sentència ja materialitzada,
1: sí,
2: per tant, i no s'aplica la intel·ligència artificial. Si s'hagués aplicat la intel·ligència artificial, podia haver sigut possible de que es podíem haver apropat a aquesta realitat material dels fets.
1: La intel·ligència artificial sempre treballa també en favor de la presumpció d'innocència?
2: Bueno, això depèn d'aquí de la capsa negra, quins tipus de dades introduïm, que en principi, si introduïm totes les dades del procediment jurídic legal, introduïm les dades de lo, del principi acusatori del que fa el Ministeri Públic Fiscal, de lo que és el principi de defensa que d'alguna manera desenvolupa el lletrat de la defensa, el lletrat de l'acusació particular.
1: La intel·ligència artificial ens hauria pogut determinar qui va matar, qui no va matar en el cas de la Guàrdia Urbana?
2: Podria ser possible a partir des de la base justament de totes les dades que se puguin introduir. Podria ser possible, però clar, anem a veure, estem parlant d'una hipòtesi.
1: I el quadruple crim del pistoler d'Olot?
2: El quadruple crim de la pistola d'Olot, aquí ja tenim clar, perquè ell mateix es va justament entregar voluntàriament a la policia i va ser un dels motius que se li va disminuir justament el que és la pena.
1: Però imagina't que diu, no ha sigut ell, està tapant una altra persona i s'ha incriminat ell.
2: Difícilment, perquè ja van haver-hi càmeres que justament van... imatges registrades que realment va ser ell.
1: Hòstia. Per tant, en aquest cas, valdria la pena aplicar-la o no cal? Perquè és que jo em començo a preguntar si cal que l'apliquem, la intel·ligència artificial, perquè de moment l'estic trobant tan útil com...
2: A veure...
1: Anava a fer una comparació ara una mica escandalosa.
2: En principi, amb situacions de crims, que d'alguna manera doncs, es veu que clarament o bé la persona ja d'alguna manera s'ha confessat el crim, o bé hi ha realment imatges visuals que l'incriminen ja de forma directa a l'implicat, evidentment la intel·ligència artificial poca habilitat pot tenir. Ara bé, en casuístiques com, per exemple, doncs el crim de la Guàrdia Urbana, el cas de Mango, el cas antic, no? Per exemple, que hi ha una certa incertesa que pul·lula en l'ambient jurídic.
1: No sabem si va caure o el van empantar. Vull dir, aquí està...
2: Aquí està el tema, i aquí els operadors jurídics se n'encarreguen justament d'investigar justament aquest tipus de casuística. Justament. I si apliquen a la intel·ligència artificial... a veure què ens orienta, què s'indicaria i com, d'alguna manera, doncs, en quina direcció ens orienta.
1: Clar, mira, si posem en aquest cas, que crec que és el que és més popular en aquests moments, clar, es pot donar la casualitat de que surten a passejar i cau, cau sense voler. Imagina que sí, qui va tres vegades abans per inspeccionar el terreny, per fer, vaja, per empantar-lo, però a l'últim moment decideix no empantar-lo, però l'home cau. Imagina't, com a pèrit, la realitat ens pot oferir possibilitats a vegades, com aquesta última, per exemple, que cau, però jo no sé la intenció, o hi havia la intenció i ha passat sol, això, ara.
2: Va caure, i em sembla recordar, si no em corregeix, sisplau, tret d'error meu, evidentment, doncs va caure sense haver tingut senyals a les mans.
1: Sí, de part s'ha volgut agafar.
2: I jo vaig plantejar...
1: Amb els peus per davant.
2: Amb els peus pel davant, amb tobogant. I jo vaig plantejar, justament, en una entrevista amb la Elena García Melero, a TV3, al Tot es mou, que, com a hipòtesis de treball, pot ser que tingui unes vies un bahío, no? Com es diu en castellà. Un desmai. I va caure com a tal. I per això no va tenir l'oportunitat de poder-se agarrar a qualsevol lloc i va caure en tobogant. És una possibilitat, però que això d'alguna manera ho ha de refrendar i ho ha de confirmar, en tot cas, els tècnics.
1: L'autòpsia ho pot determinar, això, si va caure...
2: Bueno, l'autòpsia va determinar que va caure en tobogant. De fet, em sembla recordar aquest
1: detall. Conscient o inconscient...
2: Això ja sí que, d'alguna manera, em sembla que no ho posa als metges forenses, a l'informe, em sembla recordar, i si ho posen, doncs no, jo ho desconec, en aquest sentit, però que en qualsevol dels casos sí que van descriure aquest tipus de mecanisme de caiguda de la persona.
1: Hosti, jo de debò, és una feina que me la sentiria amb una responsabilitat, perquè el que diu un pèrit, l'expressió és va a missa, vull dir.
2: Aquí està el tema.
1: El jutge ho porta a missa o el jutge ho té en compte?
2: Les pericials no són vinculants a la decisió del jutge.
1: Però no és paraula de Déu, eh?
2: Exacte, correcte. Per què? Perquè hi ha molta càrrega de la prova que s'aporta justament a lo que és el procediment judicial i que fa que els operadors jurídics després justament determinin quina és la potència d'aquest tipus de càrrega probatòria.
1: Jo crec que quan va sortir aquella pel·lícula, ja fa molts, molts anys, a principis del 2000, la interpretada per Tom Cruise, que la dirigia Steven Spielberg, els precocs, no? Unes persones que tenien la precognició i ells sabien quines persones tenien alta predisposició fins al punt de que acabarien cometent algun crim delictiu, matar gent. La intel·ligència artificial, si li tirem els ingredients adequats, això ho pot arribar a preveure? Vosaltres, un escenari que preveieu, o ens estem movent en el terreny de la ciència-ficció?
2: Sí, a veure, és el que jo també plantejo en el llibre, és a dir, que tipus de Jules Verne, no? En aquest sentit, que d'alguna manera doncs, ell va preconitzar que arribaríem a la Terra, a la Lluna, no? Doncs bé, jo també preconitzo en el sentit de que és possible que tindrem el dia de demà però el dia de demà un futurible, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Un futurible de que els operadors jurídics estarem provistos d'una sèrie d'ulleres i estarem mirant justament el que és l'escena del crim des del punt de vista de l'intel·ligència artificial amb les dades que hi introdueixem, amb les diferents tipus de possibilitats, ventall de possibilitats existents de quin seria diguem-ne, la conducta criminal que hagi pogut desenvolupar el perpetrador.
1: A més, suposo que les ulleres haurien d'anar equipades amb infrarrojos, detectors de fluids líquids, no?
2: Allò, tal qual.
1: I al moment, una trajectòria de sang, per exemple. Clar, de fet... Una feinada, no?
2: És una feinada. De fet, ja tinc un alumne meu, que és el Kenneth Echait, alumne meu que, de doctorat...
1: Que l'haurem de convidar, també, o què?
2: Quasi, que és el Kenneth Echait, que justament ha desenvolupat un programa informàtic introduint dintre del sistema programa d'intel·ligència artificial totes les dades criminològiques i fa el que és l'escena de crim o possibilitats de l'escena de crim per poder interpretar realment com ha pogut ser possible el que és la perpetració d'aquest crim.
1: Quin marge dona això? Ens atrofarem el cervellet també? Però, de la manera com li tirem coses, saps? Vull dir,
2: clar, igual perdrem la capacitat, diguem-ne, espontània d'aquest esforç cognitiu de poder interpretar les dades des del punt de vista humà, no?
1: Quina distància hi pot haver entre una intuïció i el que et diuen les dades? I després acaba donant, o acaba sent certa la intuïció. Unes dades que apuntin en una direcció, la intuïció humana va per una altra banda i la intuïció humana, segons la seva experiència, quants cops encerta o falla, ho dic perquè la intel·ligència artificial, l'intuïció no la farà servir.
2: No la farà servir. El que passa que...
1: Fotrà dades allà, fredes.
2: La intel·ligència artificial és matemàtica. Les dades que tenim, les posem i fa la seva interpretació en funció, matemàticament parlant, les dades que s'estableixen. Clar, anem a veure, nosaltres no som matemàtics. Intentem que diguem-ne, el grau d'encert humà sigui el més proper a la realitat material. Però clar, tenim les emocions i tenim la intuïció, cosa que careix justament el que és la intel·ligència artificial. La part emocional, la part intuïtiva és el que es pot donar a aquest marge d'error que d'alguna manera doncs intentem sempre controlar i per aquí la intel·ligència artificial que permet justament controlar-la. Però clar, també és veritat i és cert que la intel·ligència artificial, com careix d'aquest tipus d'intuïció, de l'experiència prèvia que nosaltres sí que ja tenim, en funció d'altres tipus de casuístiques criminològics, fa que d'alguna manera ens orientem cap a un cantó o cap a un altre, poder ser més cert o més incert, o més erroni, o més, diguem-ne, més veritable a la realitat dels fets, però que en qualsevol dels casos intentem sempre intentar apropar a la realitat material dels fets.
1: Va. On ens situarem d'aquí 100 anys?
2: Ui.
1: No,
2: molt difícil.
1: Fem de Jules Verne, va.
2: Vinga, va. Fem de Jules Verne.
1: I per quantum, Pol, i per quantum? Ja ens entenem amb en Pol.
2: Estem en una època... Jo crec que els adelantaments de les noves tecnologies han sigut brutals, però brutals. Estem en l'any 2026 i en l'any 1926, vamos, hem fet un gran salt brutal. Jo crec que d'aquí 100 anys el salt, jo crec que, vamos, se'm farà difícil explicar què és el que pot passar a l'any 2126.
1: Ja no hi serem.
2: Primer que ja no hi serem.
1: Serem ja tots pols, allò... Serem pols negre tots, segur.
2: Exacte,
1: d'aquí 100 anys, la majoria, eh?
2: Se'm fa difícil, però jo crec que amb aquests últims 100 anys de la humanitat hem fet un salt brutal.
1: Eva Hidalgo, altre cop des de Pla de Manlleu, té una última hora. Eva, molt bon dia.
4: Jordi, bon dia de nou. Acaben de sonar les alarmes aquí al Pla de Manlleu per confinar tota la població d'aquest indret pertanyent al municipi d'Aiguamúrcia. Segons els bombers, hi ha una zona d'un barranc que s'ha complicat, l'estan atacant amb mitjans aeris, però precisament doncs, per aquest foc que ha tornat a agafar violència, confinen a tota la població del Pla de Manlleu i també s'ha tallat una altra carretera que afegim doncs, a totes les incidències que ja teníem, que és la T-242.
1: Eva Hidalgo, moltíssimes gràcies per aquest minut i resultat en directe aquí al quilòmetre zero.
4: Fins ara, Jordi.
1: Doctor Tifón, aquí seríem parlant més i més i més i més estona. Per fer un perfil psicològic, la intel·ligència artificial serveix, no serveix? Em dirà que sí, però ja tornem a estar amb lo d'abans.
2: Clar, anem a veure. És que segons quins tipus de perfil, és que no, jo sempre ho dic el mateix a les sales de justícia. No hi ha un perfil concret. M'explico què vull dir? Sempre estem parlant, i això ve degut a les influències de les mitjans de comunicació, o millor dit,
1: a les sèries de televisió,
2: que el perfil psicològic o tal, vale, sí, em sembla molt bé, però és que anem a veure, el perfil psicològic d'un agressor sexual no és sempre el mateix. Sí que podem parlar, i això sí que està il·lustrat, diguem-ne, dintre la doctrina psicopatològica, de que existeix una impulsivitat patològica per poder desenvolupar una actitud criminal a l'àmbit sexual, perquè existeix la persona que agraeix a la persona, a la víctima,
1: sí.
2: En aquest sentit, però clar, és tres de personalitat de tipus dominant, sumís, extrovertit, introvertit, més psicòpata, menys psicòpata, més psicopatia, en aquest sentit, no?
1: Sí, sí.
2: Doncs clar, evidentment, hi ha un ampli ventall, amalgama de perfils psicològics que fa que d'alguna manera es limiti.
1: Doctor Tifón, moltíssimes gràcies.
2: Sisplau.
0: Jordi Cartanyà. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
14: Anem amb la nostra portada d'avui. Laura Polo Dalfo, bona tarda.
15: Bona tarda, Anna.
14: El dol és el procés que patim davant una pèrdua. Perdem persones, perdem animals, però també perdem oportunitats. Oportunitats com la de ser mare. Avui al balcó volem parlar del dol per infertilitat, que afecta entre el 15 i el 17% de la població espanyola. Marta, 37 anys, com estàs?
16: Hola, molt bé. I tu?
14: En quin punt diries, Marta, que està el teu dol per infertilitat? Ja sé que començo, pim-pam, directe.
16: Però molt a saco, eh? Bum! Doncs ara mateix està en un moment com aparcat. bueno, la meva vida jo em vaig separar buscant un fill o una filla i ara mateix és una qüestió que la tinc aparcadeta allà, en un calaixet, i que quan torni a tenir ganes la tornaré a obrir.
14: Et sembla massa bèstia la paraula dol?
16: No. Realment penso que s'ha de parlar perquè, de fet, és una cosa que tu busques, no? Justament anheles o desitges i penses que des de petita et fan créixer pensant que tu ets una dona i que podràs ser mare. I de cop i volta, doncs, potser no.
14: Ara deies que ho tens guardat en un calaix, però el moment abans de guardar-ho en un calaix, imagino que va ser dur, els primers dies.
16: És que és el procés. O sigui, no és una cosa que sigui com un moment... O sigui, és tot el procés, perquè tu vas veient que cada mes doncs, et torna a venir la regla i llavors és això, és... No? Ajudeu-me. Socorro. No.
14: La Marta està rodejada, ara parlaran, sí. No et preocupis, Marta.
16: Vale.
14: És a dir, que al principi... Quant temps va ser? Tota aquesta... Fins que vas aconseguir mantenir-ho aparcat.
16: No, realment, amb parella sí que va ser com un any de buscar-ho. I després, doncs, a mesura que em passen els anys, doncs, jo he anat pensant de si al final podria, si no podria, i també la decisió, no? Perquè al final van passant els anys, potser no tens parella estable, et planteges moltíssimes coses, de si fer-ho sola, no fer-ho, eh? Són moltíssimes preguntes que tens.
14: La decisió al final quina és?
16: Ara mateix això, ara està aparcada, penso que en el moment que jo vulgui retomar, doncs la decisió ja la prendré ara mateix.
14: Marta, i infertilitat? Perquè hi ha molta gent que pot confondre els conceptes. No és esterilitat.
16: Uau, respons tu, sisplau.
14: Vinga, va, saludem a la Guida Rubia, psicòloga perinatal, bona tarda. Tota l'estona la Marta es mirava a la Guida dient ajuda'm, perquè no esteu acostumades, no heu anat mai a la ràdio i és dur, estem parlant d'un dol i d'assumir, doncs, que és molt difícil. Però què és la infertilitat exactament, Guida?
17: Clar, en llengües hispanes diferenciem, com deies, dos conceptes, no? Esterilitat i infertilitat. L'esterilitat és la incapacitat per concebre, o sigui, el que no hi ha és aquesta creació d'un embrionet, i la infertilitat és la incapacitat o la impossibilitat de que la gestació arribi a terme amb un bebè sa i viu, vale? En parles angleses és tot infertility, és tot sota el mateix concepte. I és veritat que des de la mirada més de la psicologia i el que hem defensat molt nosaltres des de l'associació, des d'ANEL, és intentar deixar de banda les diferències i recollir totes aquestes dones, totes aquestes famílies, sota un mateix paraigües de problemes de fertilitat o d'infertilitat, perquè el que nosaltres vèiem és que el que faltaven eren espais on poder fer aquest dol, on poder compartir amb altres dones, amb altres persones que estiguessin visquent cadascú la seva realitat, perquè és veritat que hi ha moltes situacions diferents que et poden portar pel camí dels problemes de fertilitat, però al final érem una gran taula rodona, no?, que era on ens trobàvem, assegudes totes unes al voltant de les altres, parlant un mateix idioma, no?, que és el vull ser mare, anhelo, desitjo, no?, tenir un fill o una filla, i això no arriba, i no arriba i fa moltíssim mal, no? I com us intentava explicar la Marta, i molt ben explicat, nosaltres parlem d'un dol que és cíclic. Cada mes, cada 30 dies aprox, 28, et ve la regla, tornes a caure, no? Tornes a veure que hi ha un no en allà darrere, i d'alguna manera o altra tens poquets dies també per haver-te de tornar a aixecar i tornar-ho a intentar amb ganes, i això és molt desgastant per les dones i les parelles que viuen aquesta situació.
14: Millor explicat impossible. Les dues heu fet referència a Anel, que és Associació de Famílies en Dol del Vallès, i Anel és això, les ganes de ser mare. Ho té aparcat la Marta i ben endreçat el cap. Inés, com estàs? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
14: Tu tens 39 anys.
15: Sí.
14: Tu sí que ets mare.
15: Jo vaig tenir un fill. Exacte, però bueno, el dol m'acompanya igualment, perquè després vaig intentar tenir un segon fill i no ha pogut ser. Llavors, bueno, és, com dèiem, no, un camí complicat, llarg, què vas passar, no? Jo primer vaig fer pues, el dol de no poder-me quedar embarassada, uh-huh. i després vaig passar el dol de que havia de passar a fer servir òvuls d'una altra dona, o sigui, recórrer a l'ovodonació per a realment poder gestar un fill, no? I aquest és un altre dol, no?
14: I també t'agrada la paraula dol, és l'adequada.
15: Sí, òbviament.
14: Perquè molta gent ara podria dir, home, però la Inés ha tingut un fill, per què parla de dol, no?
15: Clar, però, o sigui, jo he pogut tenir un fill en aquest món, gràcies, en aquests moments, no?, que tenim accés a tantes tècniques de reproducció assistida, però jo fa 50 anys no hagués pogut gestar un bebè, no? Llavors, bueno, jo estic molt contenta i molt agraïda, però això també ha sigut un camí molt dur. I bueno, ara jo ja la meva vida reproductiva està tancadíssima, però bueno, mai veuré una prova d'embaràs positiva sense haver-me fet un tractament, no? I això, bueno,

0: Doncs va ser com... Pues porque no puedo. Llavors, clar, o sigui, tu m'estàs fent una pregunta superintrusiva de la meva vida personal, de la meva vida de parella, i de cop, doncs jo també et contestaré així, buf, saps? I llavors la gent es queda parada, perquè tampoc estan preparats o preparades per aquesta resposta, no? La cosa natural és que tu et puguis quedar embarassada. I si no t'hi quedes, doncs què passa? No sé.
1: I com reaccionen al... Escolta, no puc...
0: Doncs és això, es queden parats i llavors jo vaig fer com una... Doncs obrir, no, aquest tema, i doncs és que això també existeix, vull dir, i llavors després quan ho expliques molta gent et comença a explicar, doncs conec a no sé qui, i és com, vale, no cal que m'expliquis aquestes històries que són altres, jo ja tinc la meva, no? I per comparativa o per comparació tampoc m'ajuda, realment doncs cadascú es fa la seva feineta i s'ho treballa. I això.
1: I en el teu cas, Inés, quines barbaritats has... Dic barbaritats, hi ha molta gent que és senzillament patosa, sí, diríem,
2: per desconeixement.
1: No? Sí, però sí. Què t'has trobat? En quines situacions? La Marta ha sigut claríssima.
2: Bueno, jo des d'una taula, no, amb amics, que diguessin que algú s'havia quedat embarassada, i el primer és, machote, a la primera, no? O sigui,
0: no.
2: I sobretot a ell, no? És com una feina ben feta per part de la parella masculina. I llavors, i tu allà, que dius, jo porto aquí un any i mig, no sé quants tractaments m'he fet, no em quedo embarassada, no? I, bueno, això a mi, per exemple, va ser una de les coses que em va fer molt mal. Jo, una de les estratègies, dono durant tot el temps que vaig estar fent tractaments, una de les estratègies que vaig fer servir era pues, fer activisme, no? Vull dir, vaig explicar-ho, no? Estic passant per això, me faré... I llavors explicaves amb paraules que tu, per tu eren molt normals, les explicaves, pues, que t'anaves a posar un embrió, no? Que era un blastocit, bueno, ja ni me'n recordo, de les paraules quasi. I clar, la gent, clar, tampoc era el camí, no? Perquè es quedaven com... Bueno, sí, i ara què he de dir, no? Llavors, vaig trobar que tampoc, o sigui, ni explicar res, ni explicar molt...
1: Ni activisme radical.
2: Exacte, vaig trobar que no em sentia acompanyada amb gent que no estava passant o no havia passat per això, no em sentia acompanyada.
1: La família ajuda?
2: La família ajuda de vegades. És difícil, o sigui, jo ara, amb els anys, em poso la seva pell, jo també estava difícil jo, vull dir, estàs passant un dol... Llavors, bueno, van fer el que van saber fer en aquell moment. Que no va ser el que jo necessitava sempre, no va ser. Però, bueno, és el que hi ha. Per això faig petit activisme més suau, encara.
1: Com està aquí la ràdio. Jo penso que esteu ajudant a moltes dones, no? O a moltes famílies. En el teu cas, Marta, la família ajuda?
0: Sí, bueno, jo tinc una família que, per sort... pues sí, m'estima molt i sempre m'acompanyen en tots els problemes que he tingut, i penso que la família ajuda, però també hi ha d'haver-hi també un acompanyament, en el cas que tinguis parella, ha d'haver-hi un acompanyament molt fort, i moltes vegades doncs les dues persones de la parella, en aquest cas si és un home, moltes vegades doncs hi ha aquest dol, és com més difícil, no?, de sostenir o d'acompanyar si la infertilitat en aquest cas és femenina. Penso que, bueno, que encara hi ha com molt tabú també per parlar-ho, i és un procés que penso que fa, si estic parlant en parella masculina en aquest cas, penso que hi ha d'haver-hi un bon acompanyament, i que moltes vegades no hi és, i en parelles, en el meu cas va ser que la infertilitat trobo que va destruir, va malgastar la parella, al final ens vam separar.
1: Deixa'm fer-li la pregunta a la Guillarrubia, que és psicòloga perinatal, Daniel, n'ha vist molts casos. La infertilitat trenca moltes parelles?
3: Jo et diria que va d'extrems la cosa, no? Els dols en general o t'acosten aquelles persones amb les que comparteixes camí, o et distancien tant que ja no saps com tornar-te a trobar. I malauradament, amb temes de problemes de fertilitat, el que veiem és una sobrecàrrega molt gran cap al que és la dona que gestarà, també, perquè no, doncs totes les proves, tots els tractaments, no? Tot el que s'ha de fer passa per aquest cos de dona que vol gestar. Una falta d'implicació moltes vegades per part de la parella, sobretot si són parelles masculines, no? Com una mica, bueno, sí, jo t'acompanyo les visites, però això és com si no anés amb mi. I llavors aquestes diferències, que també són molt culturals, no? De... hi ha una part que necessita parlar, hi ha una part que necessita posar-hi paraules, no? Donar-hi un nom, una part que el que fa és distreure's, distància, silenci, no compartir, i això, vulguis o no, et va com... com allunyant, no? I nosaltres

0: ho veiem molt en la pràctica dels grups. Pràcticament no venien mai les parelles masculines, no? Érem tot un grup de dones i jo encantada, eh? Vull dir, ens ho passàvem, reiem molt, ploràvem molt i vam fer una xarxa.
1: Però s'agraeix molt la presència, no?
0: És que, en teoria, en la gran majoria de casos, és un projecte compartit, no? I és molt trist que el projecte de ser pare sigui compartit, però la càrrega del dolor de no aconseguir-ho la porti una sola persona, perquè és una càrrega que és molt grossa, i més en una societat on no ens agraden els dols, per començar.
1: Per això li preguntava, si els agradava la paraula dol, perquè és grossa aquesta paraula.
0: No, jo ja molt... les veus, no? Molt reivindicant, molt, i encantada de sentir-les,
1: eh? Ara per com t'ho fas, sí.
0: Bueno, és que no ens agrada, no? No ens agrada el dol, no ens agrada l'amor, no ens agraden els problemes, però formen part de la vida, no? I un dol, en el fons, és el que ens permet tornar a ser felices, tot i aquell dolor, no? És un període d'adaptació llarg, que no s'acaba, com t'explicaven molt bé la Inés i la Marta, però és el que et permet tornar a somriure, és el que et permet treure forces d'allò que has viscut, no? És el que et permet fer-te, malgrat aquella cicatriu. I jo crec, i porto 10 anys acompanyant a dones i a famílies en processos de dol, i totes surten amb unes ales que les permeten volar superlluny, siguin quin sigui el camí, no? I per mi és un honor acompanyar a famílies en aquests moments dolorosos, però imprescindibles, perquè és que són insaltables els dols.
2: Marta, Inés, quins són els sentiments que se us desperten quan hi ha aquest procés de dol? És a dir, no sé si hi ha ràbia, hi ha tristesa...
3: Bueno, jo crec que el primer és, potser, la culpa, no? Primer és... perquè jo... no, per exemple, jo en el meu cas, jo tenia 28 anys quan vaig començar a buscar embaràs, i era, bueno, sóc una noia jove, sana, per què no estic podent tenir fills, no? I llavors aquesta culpa de dir, pues, hi haurà alguna cosa malament en mi que no em deixa, i les altres ho tenen tan fàcil... què està passant aquí, no? Llavors la culpa...
2: I aquí de la ràbia, potser també,
3: i
2: no?
3: I d'aquí, el següent pas, no? Que és la ràbia, no? L'enfado de la dificultat que et trobes i no arriba.
1: Marta, en el teu cas...
4: Jo, relacionat amb això, ho veia injust, de per què la gent pot, o en general es pot, d'una manera natural i jo no, i després molta tristesa. Però molta, no? Perquè és com tu tens allà una vida pensada que és un ideal, que és això, que és com una mica una cosa de societat, no? De que tu creixes així, no? I totes les pel·lis...
2: És l'esperable.
4: Sí. I de cop i volta, doncs no, doncs t'has d'anar refent la vida i pues, tu muntes tu, i potser allò que volies no passarà mai. I què passa si no passa? I et vas refent.
1: Què passa si no passa, Guida? Per on comences a endreçar-les?
0: I abans d'això m'agradaria fer una mica, no, com dèiem, d'activisme, i per si hi ha també dones que ens estan sentint, que estan en aquest procés, reivindicar que la ràbia és superimportant i supernecessària, no? Hi ha un punt, quan estàs en aquesta situació de dol lligat a la maternitat, que et pots arribar a enfadar molt, no? Veus una embarassada i t'enfades, no? Et diuen una amiga teva que està embarassada i et cau la notícia fatal, i t'agradaria que no ho estigués, i això et fa sentir molt malament, no? De nou entra la culpa, et sents molt bruixa en aquest dol, no? Perquè tens uns pensaments molt foscos, però que a nivell psicològic són naturals i són necessaris, que això és superimportant, no? El dol no és un procés patològic, el dol és una cosa, una reacció que necessitem per encaixar allò que ens està passant, no? per integrar-ho. I des d'aquí volia alçar la mà, no? Que si hi ha algú que s'està trobant amb aquests pensaments, no? De que et fan sentir mal la persona, doncs no ho ets. Això et cuida també, perquè et permet veure on necessites situar-te per realitzar aquest dol, no? I la Inés abans ho mencionava, i la Marta també, no? Nosaltres d'infertilitat parlem que és un dol de dols. No només perds el projecte, la possibilitat de ser mare, la perds de manera natural, perds l'espontaneïtat, no? Perds aquest poder veure un positiu, però és que també perds molta gent, perquè a vegades t'has d'allunyar del teu cercle, no? Per edat, les amigues comencen a tenir fills, tothom està, no, una mica en aquest punt, i tu t'has d'enretirar perquè estar allà dins és com una constant reobertura de la ferida, no? Llavors aquesta ràbia ens protegeix, no? La ràbia del dol té una funció protectora que crec que hem de reivindicar una mica també.
1: I la sort que teniu de la Guida, no? Aquesta fortalesa, aquesta psicologia. Jo no sé si quan estàveu fent tot el procés, el suport psicològic abans d'anar a parar en ell i de que us ajudessin, si hi ha tacte, diríem, mentre estàveu passant tots els processos, vau tenir alguna mena de suport psicològic des d'allà o us l'oferien?
3: La resposta és no. O sigui, és veritat que jo de seguida, en quan vaig anava, ja tenia clar que anava a fer un tractament, vaig posar-me en contacte amb la Guida, i quasi abans que amb la clínica. I amb les clíniques, doncs, bueno, jo és que vaig passar de la pública a la privada perquè em van desahuciar de la pública, vull dir, jo, per la pública em van dir, tu no, aquí no, o sigui, ni, no fem res, te vas a la privada. I llavors, bueno, sí, te nombra, no?, que potser hi ha una psicòloga, no?, però no arribes ni tan sols a veure-la en cap moment. I els professionals, doncs sí, és veritat, a vegades hi ha algun, que, hi ha alguna, sobretot alguna, que jo em vaig trobar que em van tractar molt bé, i d'altres de, bueno, de molta vergonya, de no saber que tens davant una persona, no? Una persona, i que a més potser l'estàs dient en aquell moment. Jo me'n recordo una vegada, un metge, que m'estava dient que jo no tenia cap folículo per poder anar a que me fessin una punció, és a dir, no hi havia, no? Després de posar-me durant dies molta medicació, no? M'ho va dir amb una fredor, jo anava sola, una fredor, que jo vaig sortir d'allà, que bueno... Bueno, mira, ara se'm posa la carn de gallina.
1: A totes, em sembla.
3: Vull dir que, no, jo he d'agrair molt a l'haver trobat a la Guida, després a Nel, i jo en Nel vaig fer una grandíssima amiga, que és això, no? Al final t'ajuntes amb gent que està passant pel mateix que tu estàs passant, i és en qui et sents que t'entén. Mm.
1: Aquests grups dels que parlava la Guida. I tu, Marta, vas tenir algun... benefactor, benefactora, hi ha algú que t'abracés una mica i digués, mira, això no va bé.
4: No, jo de fet és que igual era de les primeres de les amigues que ho intentava, i que, perquè ara ja totes tenen fills i filles, i però no, o sigui, jo és que em va passar el confinament, i llavors vam fer, sí, va ser durillo. I això que deies de les clíniques, sí que me'n recordo que jo em vaig posar dos embrionets i van ser negatius, no em vaig quedar embarassada, i sí que vaig tenir una trucada d'una psicòloga, però és una persona que no et coneix, que no t'ha seguit, que no sap el teu cas, simplement et truca com, bueno, saps com... no sé, va ser una pinzellada de res. Vull dir que el treball fort és quan una persona t'acompanya, no?, en aquest cas, com la Guida, sí.
1: La Guida... podria millorar això que estan dient elles, no?
0: Hauria. Per mi hauria de millorar, no? Ens anem, i és evident, vull dir, fan la seva feina des de la seva mirada clínica, no?, que és l'intentar solucionar, solventar aquest problema de fertilitat, però com deia la Inés, no?, i com jo crec que traslladen la narrativa de la vivència de les dues, s'oblida que davant hi ha una persona, no? Veus un úter, veus uns ovaris, veus un aparell reproductor, però no veus el mal que fa aquesta persona, no? I per mi hauria d'anar al davant.
1: Home, i més quan estem parlant, ho dèiem al començar, del 15 i el 17% de la població espanyola. Sí, sí. És moltíssim. Mm. I de la paraula infertilitat se'n parla poquíssim, esteu d'acord?
3: Sí.
1: Vosaltres heu fet avui l'esforç. Jo volia preguntar-vos, ha parlat la Guida de doncs, que intentos que estiguin felices, que despleguin les ales. Estem així? Estem en aquest punt?
3: Jo sí, sí, sí, sí, sí, per suposat. Sí, sí, sí.
4: Jo amb aquest, o sigui, amb el tema de la maternitat és això, que encara no he decidit si ho vull tornar a intentar o no. Jo vaig parar el procés en un moment, i estic com oberta a que a la meva vida pugui passar o no. Llavors, bueno, és això, és que ara mateix és el meu punt, i sí que trobo que em puc parlar, que per mi això ja és un èxit molt gran.
2: I ara la Marta deia, estic oberta que pugui passar o no. Crec que és molt important també reivindicar els diferents finals que té la infertilitat.
0: Sí, no? Perquè és això, no? Quan ens n'adonem que hem d'acompanyar com a societat, com a família, com a entorn, acompanyem en una direcció molt concreta, no? Que és no te rindes, no? Un altre intent, prova no sé què, i al final seguim empenyent aquesta persona, que només hi ha un únic camí amb un únic final, i jo crec que aquí és on també hem de seguir fent campanya, no? Hi ha tants finals com dones desitgen quedar-se embarassades, alguns que acabaran de la manera que havíem imaginat i alguns que no, i això no vol dir que siguin menys bons, ni menys feliços, ni menys vàlids, sobretot. I al final el dol hi serà de les dues formes, i crec que això també és important, no? Com deia la Inés, no?
1: Sí,
0: jo tinc un fill...
1: La Inés m'ho ha deixat molt clar i ha dit, però jo... Però... he tingut,
0: exacte,
1: i passo pel dol.
0: I crec que el repte com a societat és saber estar a l'alçada. Sí. I ens costa moltíssim.
4: Puc dir una cosa respecte a això? En la primera sessió que vam tenir, una de les preguntes que se'm va quedar, em vas dir, i què passa si al final doncs no ets mare? I jo em vaig quedar així i va ser, no. Clar, i ara és una cosa que per mi és oberta, és com, ah, doncs potser no sóc mare. Bueno, No sé, és que pot passar en el moment que tu estàs allà i buscant i buscant i buscant i buscant, només veus allò, però és que a la vida hi ha moltes més coses, no? Llavors crec que es tracta, i és, un, és una feina de llarg recorregut i que no sé si s'acaba, eh? No ho sé. Però penso que s'ha d'obrir una mica més.
1: Ho resumeix tot això que dius, Marta, que ara siguis capaç d'enfrontar-te a aquesta pregunta i assumir que pot haver-hi un final que potser no era el que havies desitjat al principi. Jo us agraeixo moltíssim que heu vingut a parlar d'infertilitat, de veritat, us heu expressat superbé i crec que, de veritat, que crec que he pogut ajudar moltes persones que estiguin en el procés o en el dol o amb la decisió presa o amb el calaix guardat, tornant-lo a obrir o el que faci falta. Lleida Rubio, psicòloga perinatal d'Anel, quina gran feina que feu. Moltes gràcies per ser avui l'Alcó. I Marta Inés, gràcies per tanta sinceritat.
4: Moltes gràcies a tu.
1: Obert el cor, de veritat.
4: Per visibilitzar.
1: Gràcies. Una abraçada gràcies. Molt gran.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del Balcó.
1: Joan, què ha de sonar i així respirem una mica?
6: La Dilla Russa.

0: jo ara ja m'he oblidat de tot. Jo ara només sóc feliç i tinc ganes de sortir a ballar.
1: Ja està, és que ho han tornat a fer.
0: Ho han tornat a fer perquè la Dilla Russa feia temps que no ens regalaven nova música i ja s'ha publicat a tot arreu. TKM CNT XFA, que tradueixo.
1: Vaig a dir que només sabia la primera part. I
0: TKM, t'estimo. CNT, contesta. I XFA, pues, porfa. És a dir, t'estimo, contesta,
1: vases.
0: Porfa.
1: Tampoc sabies.
0: Això és la
1: no
0: jerga, la jerga de l'època SMS. De l'època SMS que havies d'estalviar caràcters perquè cadascú...
1: La jerga? Tens aquí envases a la meva dreta?
0: No?
1: La jerga. Sí.
0: XOXO, exactament.
2: XOXO,
0: doncs, Tecnorumba de la Dilla Russa, amb un videoclip que és una meravella, també és una obra d'art que us recomano que veieu, molts colors, i clar, molt 2000ero, molt de l'època 2000, que ens encanta també. Jo crec que, clar, passa poques vegades que anunciem nova música al balcó i podem saludar a la ment pensant, al creador, una part de la creació d'aquesta nova música. Però clar, sabem que és el nostre estimadíssim Víctor Fernández Clares. Víctor, com estàs?
3: Què tal, guapos, com esteu? Molt bé, molt content de sentir-vos.
1: Que ens encanta, ens
0: encanta. TKM, contesta, porfa.
3: Ai, em pixo. Mira, demà vaig al programa de la Gemma Nirga al matí, però vosaltres heu tingut prioritat.
1: Home, que bé, fes una abraçada a la Nirga i li dius, mira, ho sento, l'exclusiva la vaig donar al balcó. Ja està.
3: Clar.
1: És padrina, doncs mira, ella és padrina del balcó.
3: Clar, hem hagut d'aclarir doncs, a alguna gent doncs, això del títol, perquè hi ha molta gent que no és millennial, que no ho sabia, però sí, nosaltres escrivíem així, perquè clar, el segon missatge es pagava, llavors havíem d'escurçar els missatges perquè ens capigués tot en el primer, clar, sí, molt boig.
0: La màquina 2000era, bueno, és que jo penso molts artistes que estan abocant a l'època dels 2000, però a vosaltres us agrada especialment tot aquell, i aquella estètica també, no? I molt poligonera.
1: Jo quasi ni reconeixia l'estètica, quasi no reconeixo un Víctor en el videoclip. Estàs formidable. Sí, busqueu-lo
3: doncs
1: ja.
3: Mira, nosaltres, en realitat, sempre hem sigut molt nostàlgics i havíem reivindicat molt més els 80, els 70, amb les altres cançons. Sempre doncs, hi ha moltes referències a altres èpoques,
0: però
3: no havíem reivindicat la que hem viscut, i crec que ens faltava doncs, aquesta assignatura pendent. I clar, hi ha moltes referències pop que la gent reconeixerà, doncs, des de Sorpresa Sorpresa fins a
1: Isabel Gemio,
3: que surten... Sí, Isabel Gemio. Sí. A més que, mira, la noia que era directora d'art del videoclip és una noia de Perú, i la tia doncs, va buscar doncs, totes les referències, perquè si veieu el vídeo hi ha una habitació amb tot de
1: plena
3: pòsters.
1: Plena de pòsters, sí.
3: Sí, plena de pòsters, i apareix, doncs, jo què sé, el xassi, Spona Eli, però també doncs, els Backstreet Boys, les Spice Girls, bueno, l'època que vam viure, sí.
1: Jo deia colors, per això molt Almodóvar, aquella habitació, m'ha semblat.
3: Sí, és que jo ara me'n recordo, jo em vaig pintar l'habitació com de verd, així com fosforito, era una època en què et pintaves la casa com de colors com molt, molt forts, ara hem tornat a ser més avorrits, quina pena.
0: És veritat.
1: Escolta, sí. I teniu, sempre apareix en els teus reels, a Instagram, la Queralt Lahoz, cors, no?
3: Sí,
1: cors
3: la
1: de luxe, home...
3: La Queralt, doncs mira, hem fet la cançó, els productors són els productors del seu disc, que ha sigut reconegut un dels millors discos de l'any per una, no me'n recordo quina revista internacional, i la Queralt és molt amiga, més que ha viscut doncs, tota aquesta música, perquè ella és de Santa Coloma, vull dir que ens venia una mica al pèl, ella estava per l'estudi aquells dies, i hem col·laborat algunes vegades junts, i vam dir, ostres, vols fer-ho? I a més li vaig dir, escolta, et fa vergonya que t'anunciem, o si vols no ho diem, no? Però va dir, sí, home, i tant, sí, està encantadíssima, i sí, molt col·lega, i molta il·lusió, coros de lujo.
0: Doncs... Ja tenim single presentat, no sé si això vol dir que començarà a sortir nova música, perquè al març comenceu gira.
3: Al març comencem gira el 21 de març a la Salamandra, i sí, sortirà una altra cançó, però no sé si arribarem a temps o serà d'allà després. Però bueno, ja
1: això m'encanta del Víctor, bueno,
0: sí,
1: no sé si arribarà a temps, però nosaltres hem de gira i ja està.
0: Ara, aquesta ja podeu començar la gira des de luego.
1: Clar, a mi se m'ha enganxat, eh? És a dir, ja jo odio durant molt temps aquestes cançons que se'm fiquen com un cuc al cervell, però tu t'ho perdono tot.
3: Mira, doncs està molt inspirada en el Tijeritas, que és un tio que feia tecnorumba flamenca, sí, que és de Màlaga. La gent sempre ens associa a Camela i hem de també reivindicar una mica els altres referents que són, estan més oblidats. I bueno, això, doncs, volia fer com una tornada com molt recordable, que, que costa molt de trobar, i quan la trobes doncs t'alegres molt i s'ha de celebrar també, sí, sí.
1: Clar que sí, a celebrar. Busqueu aquest TKMSNT, porfa. Que us encantarà.
0: Contesta, porfa.
1: I mireu la història, que també que és molt divertida, d'una dona que està buscant desesperada l'home del que s'ha enamorat. Una abraçada, Víctor, sí. Ens veiem a les parelles de fet.
0: I als concerts, també, concerts. Per favor.
3: Això, una abraçada, fins aviat, moltes gràcies.
1: Fins aviat.
3: Adéu.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Molt bon dia. Com esteu? Benvinguts a aquest Què t'hi jugues del dijous 9 de juliol. Un Què t'hi jugues que avui durarà una horeta. Fins la una us explicarem totes les novetats esportives del dia, perquè avui en poc més d'una hora podrem, poc menys d'una hora, podrem escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio d'aquest 2026. Això serà a la una amb la Marina Fernández. Ara de moment toca Què t'hi jugues amb un nom propi amb el que obrim el programa, el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, de 24 anys, i que el Barça, especialment interessats Deco i Hansi Flick, treballen per fer-lo jugador blaugrana.

0: Després d'Anthony Gordon, tot apunta que Karim Adeyemi acabarà sent el segon reforç del Barça en aquest mercat d'estiu. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Ens explicaves que sembla que ja està tota la maquinària en marxa perquè Adeyemi acabi sent jugador blaugrana.
1: Sí, tant la maquinària està en marxa que fins i tot podem explicar que ja hi ha un acord amb el futbolista. Els termes personals, normalment, quan un jugador vol venir, vol anar a un club, és el més fàcil de fer. En principi, Adeyemi que podria firmar un contracte amb el Barça per les properes 5 temporades. Amb ell està tot acordat, salari també, els termes en quant a temporades. El que no està encara tancat és l'acord amb el Borussia Dortmund, però va per bon camí. Ahir va explicar ja Romero Gigantes, va ser el primer en treure el nom a la matinada. Una operació que fa temps que, pel que ens expliquen, que s'està fent. Karim Adeyemi, que té 24 anys, acaba contracte el 2027, és a dir, no ha volgut renovar amb el Dortmund, i si no renovar amb el Dortmund l'han de vendre, perquè si no la temporada que ve acabaria marxant gratis, a partir del gener podria marxar gratis. És una situació similar, perquè s'entengui, a la que té Ferran Torres aquí amb el Barça. Adeyemi li ha traslladat al Dortmund que la seva voluntat és fitxar pel Barça. Hansi Flick el coneix a la perfecció, l'ha tingut de fet amb Alemanya. És veritat que Adeyemi aquesta temporada no ha estat del tot bé i que ha tingut un cop bastant dur el fet de no ser convocat al Mundial, però pel que ens interessa, el Barça, que ha fet una primera oferta al voltant dels 20 milions d'euros, el Dortmund, que en va pagar 33 el 2022 del Salzburg, vol una mica més, però evidentment la força, la paella pel mànec la pot tenir més el Barça, perquè és conscient el Dortmund que si no el ven ara, i el jugador ja els ha comunicat que no vol renovar, si no el venen ara acabarà de, haurà de marxar gratis a partir del gener.
0: I Nil, és un altre nom que Deco ha estat cuinant pràcticament en silenci, similar al cas d'Anthony Gordon. Sí que és veritat que havia sortit el nom als mitjans de comunicació, però no ha estat una operació airejada públicament.
1: No ha estat una operació airejada públicament, i a més, és una operació que desquadra bastant a l'entorn, no? Perquè tothom tenia molt i molt clar que hi havia aquest objectiu prioritari, que continua sent el mateix, que és el de Julián Álvarez, però sempre s'havia traslladat, a més des del club, que sense sortides no hi hauria entrades. La informació continua sent més o menys la mateixa, és a dir, que aquesta arribada de Karim Adeyemi el que ha de fer és que hi hagi algú que surti. Rooney Bargi, ja hem explicat al llarg dels últims mesos que té números de poder marxar. De fet, amb aquesta arribada jo crec que les portes se li tanquen al complet. Continua havent-hi la situació de Rafinha, que el més probable és que sigui l'any que ve, no ara, que marxi, però amb aquelles especulacions que van sortir des de Brasil amb problemes econòmics, l'estiu serà llarg, i està clar que aquesta arribada, i més amb el discurs que sempre ha mantingut el club, que sense sortides no hi hauria arribades, fa que s'hagi d'estar molt atent i que és probable que hi hagi més sorpreses en aquest mercat.
0: Perquè ens deies que l'objectiu prioritari segueix sent el davanter, això no condiciona, dèiem, i no condiciona la possible arribada d'un nou de possible arribada de Julián Álvarez.
1: Sí, de fet, a dia d'avui el club continua confirmant, continua assegurant, només té al cap Julián Álvarez, fins que s'esvaeixin totes les opcions. Aquest serà l'objectiu que tindrà el Barça. Per tant, a dia d'avui, i després de que s'acabi el Mundial, el Barça continuarà negociant amb l'Atlètic de Madrid, o intentarà negociar amb l'Atlètic de Madrid per l'arribada de Julián. Operació completament independent, la de Adeyemi i la de Julián Álvarez, que ara mateix el Barça el vol igual i farà tot el que pugui perquè estigui a les ordres de Hansi Flick.
0: Qui més ha vist jugar en aquesta casa, Karim Adeyemi, ja sabeu que és el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal, Bruno? Bon dia.
2: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Creus que encerta el Barça escollint l'extrem alemany, escollint Karim Adeyemi?
2: Doncs sí, si s'acabés confirmant, em semblaria una incorporació interessant. Crec que és un bon davanter, un jugador rapidíssim, molt bo en la tècnica a l'hora de desmarcar-se, que té bon colpeig amb les dues cames, realment pot jugar a qualsevol de les dues bandes i també com a davanter centre. És veritat que jo no el veig tant com a davanter de referència, però té moltes coses que el futbol de Hansi Flick li van molt bé. Aquesta capacitat per fer esforços, repetir esforços de màxima intensitat, la capacitat per desmarcar-se, la velocitat. Em sembla que hi ha moltes coses de Adeyemi que em quadren absolutament amb la idea de joc de Hansi Flick. Em sembla una mica estrany si el Barça no acaba fitxant cap davanter centre, que les possibles eleccions puguin ser només a partir d'ara Ferran, Adeyemi o Gordon, que són tres jugadors que poden jugar en aquesta posició, però segurament només en el cas de Ferran ara mateix és la seva posició ideal, però crec que és un jugador que pot acabar explotant, que no ho ha fet encara, però té només 24 anys i molt de potencial. Crec que és un futbolista molt, molt a tenir en compte perquè sempre ha tingut un gran potencial.
0: Un jugador jove, com en recorda ara el Bruno, amb aquests 24 anys, li falta un any de contracte amb el Borussia Dortmund i, com ens apuntava el Nil, doncs el Barça, que ja hauria acordat poder-lo fitxar per 5 temporades, tot acordat amb el jugador, ara en marxa la negociació entre els clubs, entre el Barça i el Borussia. Moltes gràcies, Bruno.
2: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
0: Per poder atacar fitxatges com el de Karim Adeyemi, el que us podem explicar a Ser Catalunya és que el Barça demanarà un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges amb garanties. Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Quins són els detalls exactes d'aquest nou crèdit que demanarà el Barça?
3: Sí, ho has dit bé. Ha demanat un nou crèdit de 210 milions d'euros, que 105 d'aquests milions arribaran ara al mes de juliol i 105 ho faran al mes de novembre. Això no és un crèdit, diguem-ne, normal, sinó que és un avançament de diners pel que ha de cobrar el Barça de drets televisius d'aquests propers anys. És una mena d'hipoteca d'una sèrie de drets televisius. El Barça els cobrarà abans i ho farà doncs per fer front a fitxatges, segons ens han explicat fons del club, pel mercat. Ens diuen que s'ha de fitxar ara perquè pràcticament doncs has de fer-ho ara per dues temporades perquè l'any vinent amb el retorn a Montjuïc es tornaran a reduir els ingressos i tornaran a estar accedits a Fair Play, per tant s'ha de fer ara, diguem-ne, com dos mercats en aquest mateix estiu. Això, recordar que va a banda del nou finançament del Camp Nou, és a dir, ja vam explicar que el Barça demanaria més diners per afrontar la reforma del Camp Nou perquè s'han esgotat i s'han de demanar més diners, doncs això va a banda, són 210 milions d'euros que van a banda i ho has de demanar perquè tens tensions de tresoreria. El que ens expliquen és que com que portes també un retard important amb el Camp Nou i amb aquest retard no t'està generant al Camp Nou els ingressos previstos, llavors doncs estàs ja pagant també interessos i tornant al préstec, això genera tensions de tresoreria i s'ha de demanar aquest préstec de 210 milions d'euros per fer front a les operacions d'aquests propers mesos, sobretot pels fitxatges.
0: De les operacions dels propers mesos, perquè no inclouen a Gordo, no, Isolde, aquests 210 milions?
3: No, és una cosa ja que ja està passada, diguem-ne, és de l'exercici econòmic anterior. No entraria Gordon aquí perquè Gordon va entrar a l'exercici econòmic 25-26 i per tant doncs no entraria aquí.
0: I Nil, aquests 210 milions, a banda de poder atacar aquest fitxatge com el de Karim Adeyemi que hem explicat ara en aquests minuts, per qui més serien? Per qui, amb qui treballa el Barça?
1: Es fa complicat de dir perquè a vegades amb els fitxatges es pot aplaçar, es poden pagar terminis, però clar, en principi hem de tenir en compte que en aquests 210 milions d'euros hi hauria d'entrar Karim Adeyemi, també João Cancelo, que és un altre dels futbolistes que el Barça té pràcticament tancats, evidentment la cirereta del pastís, que és qui vol el Barça, Julián Álvarez. I més enllà d'això, també ho ha explicat el que diu Jules, el Barça continua atent a moltes situacions, com ha pogut donar-se ara de Karim Adeyemi, la d'un defensa central esquerrà. Hansi Flick va dir que no és la seva prioritat, però el Barça i Deco continuen restejant, i més si tenim en compte que, com explica en Solde, la temporada que ve serà més complicat fitxar, per tant, l'esquema més o menys podria anar amb Julián, Adeyemi, també, evidentment, João Cancelo, i a l'espera que pugui aparèixer alguna situació més de mercat que el Barça li pugui interessar i pugui afrontar amb aquests diners.
0: Aquests 210 milions d'euros que demanaria el Barça per poder fitxar durant aquest mercat d'estiu. Solde, el dia en què el Barça ha fet públic un informe de l'agència internacional Morningstar DBRS, en el qual es certifica l'increment de l'endeutament del club, sobretot causat per aquest retard que parlàvem ara de les obres al Camp Nou, però és cert que aquest informe manté una bona perspectiva de futur econòmica pel Barça.
3: Sí. Diguem-ne que és, entre cometes, veure la llum al final del túnel. Encara ets dins del túnel, però vas veient la llum cap al final. Morningstar el que diu és que aquesta qualificació passa de positiva a estable, bàsicament perquè la reducció del deute que s'ha de fer s'ha anat endarrerint, sobretot a causa també dels retards en l'obra del Camp Nou. Avança Morningstar que hi haurà un augment del finançament en uns 300 milions, és allò que dèiem del nou finançament que ha de demanar el Barça, de l'augment del finançament, que Morningstar la calcula en 300 milions, nosaltres hem consultat i ens diuen que no està decidit que siguin 300 milions, poden ser més, també poden ser menys, tot i que és pràcticament descartable, que siguin menys, però que poden ser 300 o poden ser una altra xifra, i això doncs diu Morningstar que tot aquest crèdit que no s'ha tornat afableix el flux de caixa per retornar aquest deute. Això sí, el que dèiem, considera que aquesta situació ara mateix és temporal, es preveu una millora a partir del 2028, quan l'estadi estigui en ple funcionament, calculen que hi hauran aproximadament uns 1.200 milions d'ingressos al Barça, i evidentment et recorda Morningstar en aquest informe que el Barça és una marca reconeguda a escala mundial, que té un posicionament molt fort a nivell comercial, una alta generació d'ingressos, i que evidentment aquestes fortaleses fan que el Barça doncs, pugui recuperar aquest deute a mig termini.
0: Doncs ja ho escolteu, ens ho expliquen l'Adrià Soldevila i el Nil Solà. Bona perspectiva econòmica a mig termini pel Barça, que aquest estiu demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar aquest mercat de fitxatges d'estiu. Entre ells, el nom de Karim Adeyemi, que seria l'objectiu del Barça de les properes setmanes. Moltes gràcies, Solde. Gràcies, Nil.
3: Una abraçada, fins ara.
1: A vosaltres.

0: Mundial entre França i Marroc. Demà serà el torn d'Espanya, que s'enfronta a Bèlgica amb l'objectiu de classificar-se per a la que serien les segones semifinals a la història d'Espanya. 12 i 18 a Catalunya, 3 i 18 a Los Angeles, a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Avui serà, Santi, un dia de prèvia, amb roda de premsa del seleccionador, també d'alguns jugadors, però a les darreres hores també ha parlat un dels homes més en forma de l'equip de la Fuente.
1: Primer Dani Olmo, en roda de premsa, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, que va parlar sobre la seva connexió especial amb Lamine Yamal.
2: La connexió que tengo con él es... Bueno, yo creo que se ve... dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también.
1: Dani Olmo, que està convençut que l'equip només pensarà en Bèlgica, que no està pensant ja en les semifinals abans de superar els quarts de final, tot i que el rival segurament és més assequible que Portugal als vuitens de final, i que va treure la seva vena reivindicativa. Diu Dani Olmo que tota la seva carrera ha hagut de demostrar més que la resta.
2: Sí, yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
1: Un Dani Olmo, el déu d'Espanya, que si no hi ha un canvi d'última hora a l'11, serà titular al partit contra Bèlgica.
0: Apunta titular Dani Olmo, que reivindica, i Santi, també hem pogut escoltar a les darreres hores a Lamine Yamal.
1: Sí, en una entrevista a Mundo Deportivo amb el Ferran Martínez, Lamine Yamal ha explicat que si no hem vist la millor versió de Lamine Yamal és perquè encara necessita agafar ritme.
3: Bueno, aparte de eso es seguir jugando. Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando llevaba siete partidos y yo jugando. Entonces, seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y obviamente va a llegar ese partido.
1: Ho diu clar Lamine Yamal, que també ha deixat clar que li és igual les crítiques i el que es digui d'ell fora del terreny de joc, i que l'equip està amb moltíssimes ganes d'afrontar doncs un dels partits més importants de la història d'Espanya, perquè fixa't que si es superen els quarts de final serà la segona semifinal a la qual arriba Espanya a la història dels seus mundials. Es diu aviat, però està a les portes d'Espanya de tornar a fer història.
0: A les portes de tornar a fer història, veurem si amb el gran partit de Lamine Yamal en aquest Mundial, que reconeix el propi jugador que encara no ha arribat. Santi, ja saps que aquí al Que t'hi juga som molt fans de les teves batalletes. Explica'n algunes de les teves.
1: Doncs sí, mira, avui, com som a Los Angeles, com no pot ser d'una altra manera, us porto cap a Hollywood. And the Oscar goes to...

0: perquè hi va haver control sorpresa antidoping i després de fer-lo van anar els futbolistes i part de l'expedició de la selecció espanyola a veure el Passeig de la Fama, les lletres de Hollywood de la muntanya, vaja, el que es fa quan s'està a una ciutat com Los Angeles, que és una de les ciutats més glamuroses del planeta. I va cridar molt l'atenció que entre totes les estrelles que hi ha a la vorera del Passeig de la Fama, del Walk of Fame de Hollywood, hi ha una que està malmesa, que fins i tot està bunyegada, que s'han trencat el marbre, que està guixada, que té insults, que té escrits contra la persona d'aquesta estrella. Sabeu qui és?
1: Va, sorprèn-nos.
0: No podia ser un altre. Donald Trump.
1: Jo penso que tampoc és massa sorpresa. I el que no ens ha explicat el Santi és que ell també ha anat a fer-se la foto amb les lletres de Hollywood. L'hem vist amb tot l'equip de la Cadena Ser, amb l'Anton Meana, amb el Javier Raez fent una mica de turisme, clar que sí, que porten un mes al Mundial i també va haver una mica de pausa. Gràcies, Santi. Tornem demà.

0: Això des de Califòrnia, perquè aquí a Barcelona, aquest migdia, Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: El Barça ha presentat la renovació del tècnic del femení, Pere Romeu, fins al 2028.
1: Sí, l'ha signat Pere Romeu aquest matí, fa poc més d'una hora, a les oficines del club aquí al costat del Camp Nou, amb el president Laporta. Pere Romeu renova fins al 2028. Són dues temporades més per un tècnic que ve de guanyar-ho tot aquesta temporada, Champions inclosa, però que ha viscut també la sortida de quatre jugadores importants. De fet, ahir ja es va presentar Alexia Putellas amb el seu nou club, al London City, després en parlarem, però de cara al mercat de fitxatges, un dels temes dels quals ha parlat Pere Romeu, ha dit que tanca la porta a més sortides i, en canvi, l'obra a fitxatges, sobretot en la línia defensiva i a l'atac.
2: Crec i confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista. Per tant, crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de salma.
1: Per tant, fitxatges a la línia defensiva i a l'atac és el que demana Pere Romeu a la direcció esportiva. També ha dit que Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón estan renovades, tot i que el procés de signar el contracte s'està allargant. La veritat, estem ja a primera setmana de juliol i encara no s'ha fet oficial les seves renovacions, però en aquest sentit Pere Romeu ha donat calma amb la situació i creu, sobretot, que de cara a la pròxima temporada serà molt important que les jugadores que han quedat a l'equip facin un pas endavant, i que és conscient que li haurà de demanar molta responsabilitat a jugadores molt joves.
0: Doncs veurem què depara en aquestes dues properes temporades en les que Pere Romeu seguirà com a mínim liderant el Barça. De fet, Anna, Caroline Graham Hansen ens explicava aquí a Ser Catalunya, el llapis de memòria amb el Jordi Manau fa uns dies, que ella, amb això de liderar l'equip, que també ens destacava també la Catacoll, no?, a Patri Guijarro, que l'assenyalaven a ella com la capitana, encara que no sigui la primera, la que haurà de liderar aquesta nova generació de futbolistes.
1: Sí, de fet, mira, jo li he preguntat per Patri Guijarro a Pere Romeu, i ell m'ha respost que Patri ja porta temps liderant l'equip, fent-ho d'una manera silenciosa, d'una manera força invisible, però aquest any haurà de donar un pas endavant, sobretot en el que seria més el parlar, el de donar la cara en tot el tema, quan per exemple pugui haver-hi alguna derrota o moments complicats. Però futbolistes com Vicky López, com Clara Serra Jordi, serà qui se'ls demanarà, doncs, que agafin un rol que en condicions diferents segurament no ho haurien de fer, però les baixes són importants, i per tant liderar amb les noves generacions és el que li toca al Barça femení de Pere Romeu.
0: Una de les baixes és, com deia l'Anna, la d'Alexia Putellas, ja nova jugadora del London City. Després ens ho expliques, Anna, no marxis, aguanta, que ara hem de repassar l'actualitat. Abans, suposo que el president Laporta deu haver anat amb Pere Romeu, jo crec, a celebrar-ho.
3: Escolta, si em permets un moment, he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Menar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars, que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol, fins a més innovadors com el de popa a la gallega o el de magret d'ànec. Menar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a menar75.es. Marta!
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Elena.
0: Avui al Mundial, primer partit dels quarts de final, França-Marroc.
5: Revalidació de la semifinal del Mundial del 2022, i un partit que va amb cua pels incidents que podria provocar, sobretot a París. Recordar que aquell 2022 hi va haver 167 detinguts. Andrés Onrubia, company de la Sera a la capital francesa, explica que s'ha establert un dispositiu policial per blindar la ciutat, prohibint el material pirotècnic i els focs artificials. Un partit envoltat també per un altre aspecte extrafutbolístic: els comentaris racistes de la senadora paraguaia Celeste Amarilla Kylian Mbappé, que segons Deschamps està bé.
6: Kylian está bien a nivel mental, es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana.
0: Més enllà del Mundial, Martí, també hi ha una altra competició a nivell internacional, a nivell de seleccions en marxa, és l'Europeu Sub-19.
5: Sí, és notícia perquè Espanya s'ha plantat a la final seguint els passos al Mundial de moment de l'absoluta, sense encaixar cap gol. Aquesta nit, 3-0 contra Croàcia amb gol de Xavi Espart.
0: El Girona fa oficial el tercer fitxatge de la temporada.
5: Es tracta del migcampista del Burgos, Ivan Morante, que arriba lliure. El jugador de León destaca aquestes com les seves principals qualitats.
7: Creo que soy un jugador que destaca a nivel ofensivo, sobre todo en el juego con pelota, pero también en, sobre todo en estos últimos años he incorporado aspectos defensivos que no tenía antes. El año pasado al final estuve en el equipo menos goleado de la categoría y gracias al cuerpo técnico que tuve creo que mejoré mucho en todos esos aspectos.
5: També a segona, el Sabadell oficialitza Yanis Rahmani, davanter procedent del Cartagena, amb quasi 180 partits a la categoria.
0: En bàsquet, Isaac Nogués torna al Joventut.
5: L'escorta que fins ara era València Bàsquet torna a casa a Badalona, on s'havia format fins als 19 anys i firma per dues temporades.
0: I al Tour, el nostre tècnic Willy Arnal ho celebra enormement. Avui hi ha Tourmalet.
5: Una de les etapes més mítiques, quasi 190 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell. Traen es manté líder amb Pogacar i Vingegaard a 7 minuts i 53 de distància.
0: Gràcies, Martí.
5: Adéu.
4: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Otra historia. Ese es el título de la portada del diario El Equip para ilustrar la información del Francia-Marruecos que abre esta noche los cuartos de final de la Copa del Mundo. Después del combate eléctrico contra Paraguay, la Francia se reencuentra con Marruecos, un equipo ya hecho que conoce muy bien después de haberlo eliminado en las semifinales del Mundial 2022 por 2-0. Se lee en este diario. Un gran duelo entre amigos para buscar una plaza en las semifinales, sostiene Le Parisien. Les Bleus, de verdad, se ponen manos a la obra, escribe Le Figaro. Kylian Mbappé, un líder comprometido dentro y fuera del campo durante el Mundial. Un patrón. Su altruismo contrasta notablemente con las críticas a su supuesto individualismo, escribe Alexandre Lemaire desde Boston para el diario francés Le Monde.
0: Gràcies, Marcos. Aquest França-Marroc arrenca a les 10 del vespre. Ja sabeu que podreu seguir aquest partit, com sempre, al Carrusel Deportiu aquí a la SER. I a SER... ara ens fas de saissor, ja ens estem acostumant quasi a aquesta absència del Xavi, el que trobem molt a faltar, però que ara està de vacances content a Calella. I avui què és el que ens destaques, Asier?
9: Doncs avui us destaco les audiències dels Estats Units, perquè els Estats Units van quedar eliminats del Mundial amb una golejada dura contra Bèlgica, 1-4 a Seattle, que va tancar el somni dels anfitrions. Però la notícia curiosa és que mentre l'equip de Pochettino s'enfonsava al camp, el futbol feia història a la televisió nord-americana. Més de 30 milions d'espectadors van seguir el partit per la Fox, amb un pic de gairebé 37, en el que ja és el partit de futbol més vist de la història dels Estats Units. Per posar un context, les xifres van superar les dades de les últimes finals de l'NBA, entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que van tenir una mitjana de 20,6 milions d'espectadors, en el que és un altre senyal de com el que ells diuen el soccer està creixent als Estats Units.
0: I això que tampoc va ser un partit igualat, que va ser una golejada de Bèlgica. Gràcies, Asier.
4: No ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
4: @ que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Estan animats avui els oients del Que t'hi jugues?
11: Segueixen molt preocupats per qui fitxem a davant de tot. En David diu que falta un nou urgentment i que Julián està sobrevalorat i que no ho veu clar. I en Roberto demana que es pronunciïn tots ells. Aviam qui veuen com a nou. Ell proposa que si ha de ser espanyol sigui Oyarzábal i que si ha de ser estranger que sigui Muriqui. I creu que Julián no està destacant al Mundial i que no ens hem de gastar 100 milions. I un altre oient li contesta que des de la seva ignorància Mikel Oyarzábal no sent que sigui el que hem de fitxar per la posició de nou. Per tant, continua la preocupació sobre qui fitxem.
0: Hi ha divisió entre els oients que ens seguiu al YouTube del Què t'hi jugues. 12 i 32, seguim endavant.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
12: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
4: Què t'hi jugues?
0: Així sonava l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de 14 temporades. I Anna Palet, segueixes per aquí.
1: Hola, què tal? Sí, per aquí segueixo.
0: Ahir es va fer estrany veure-la amb una altra samarreta, però ja va ser presentada com a nova jugadora del London City, això sí, amb un acte a Nova York.
1: Sí, ens haurem d'anar acostumant a veure Alexia Putellas vestida de blau cel i no de blaugrana, que era el que havíem vist tota la vida. De fet, és que és la primera vegada que Alexia jugarà fora d'Espanya, que també es farà molt estrany de veure. I aquesta presentació amb el London City va ser en un acte molt ambiciós a Manhattan, a Nova York, i les protagonistes van ser, evidentment, la jugadora, Alexia, però també la propietària del seu nou club, Michelle Kang, amb qui va compartir una conversa llarga i distesa. Recordem que Michelle Kang també és propietària de l'Olympique de Lió, entre d'altres, que ha signat Alexia per les pròximes 3 temporades i que de moment, en la següent, de moment, segur no jugarà contra el Barça perquè el London City no està classificat per la Champions. Però això, atenció, no preocupa Alexia el fet de no jugar competició europea perquè el que vol és competir cada cap de setmana.
12: In my opinion,
11: en la meva opinió, la Lliga Anglesa està fent un pas endavant. Per mi és la Lliga més competitiva i has de donar el teu 100% partit rere partit. A jugadores que som competitives ens encanta això. Això va ser un dels motius de la meva decisió.
12: In my decision.
1: És una mala notícia que una jugadora, una icona com Alexia, doncs busqui competitivitat fora de la Lliga Espanyola, fora de la Lliga F. I com s'ha cuinat, és el que es pregunta molta gent, aquest fitxatge. Ahir vam veure molta complicitat entre Michelle Kang i Alexia Putellas. Doncs ens hem de situar al 2022 a Miami en un sopar que comparteixen la jugadora i la propietària en aquell moment de l'Olympique de Lió.
12: I want to explain you that women...
11: Vull explicar que ens vam trobar fa 4 anys, abans que ella comencés tots aquests projectes. Ella volia saber què era important per les jugadores i després d'aquesta conversa em va dir: tinc aquest projecte en ment. Després jo vaig estar pendent de si tot el que ella deia passava. Per mi això va ser un gran punt, perquè no eren només paraules, eren fets.
12: Words, it's facts.
1: Doncs ara ja amb Alexia Putellas presentada com a nova jugadora del London City, ens haurem d'acostumar a veure-la jugant de moment a la Lliga Anglesa i qui sap si en un futur, no com a mínim aquesta pròxima temporada, enfrontant-se contra el Barça.
0: Deies ara, parlaves, Anna, d'aquesta empresària nascuda a Corea, formada als Estats Units, Michelle Kang, que ahir, propietària del London City, ahir deia, em feia gràcia perquè deia, quan li donàvem pas a l'acte aquest de presentació d'Alexia Putellas, deia: deixeu-me gaudir d'aquest moment, no? Com abans de començar a parlar d'aquesta imatge, després de deies ara 4 anys d'haver parlat amb ella per primera vegada, de poder-la tenir allà asseguda ja com a nova jugadora d'una de les seves franquícies, que és el London City. D'on surt, Anna, exactament aquest equip?
1: Doncs el London City, que entenc que pel públic general sigui poc conegut, és un equip que es crea el 2019, per tant, pràcticament no té història, que això pel que ens han explicat doncs era també un fet que va sumar positivament a la decisió d'Alexia, perquè tampoc es volia vincular amb una gran marca, amb un gran club, com per exemple podria haver sigut l'Arsenal. Es crea el London City el 2019 i el 2023 és quan l'adquireix Michelle Kang, quan el suma al seu conglomerat de clubs, i en una temporada, només en una temporada, aconsegueix l'ascens a primera divisió anglesa, això sí, amb unes pèrdues properes als 10 milions d'euros, per tant, wow. Ja veiem que el cop de talonari no és un problema per Michelle Kang, que té uns objectius, els té a curt termini, i per tant, doncs, tots els recursos que calgui destinar per aconseguir aquests objectius ho farà, i ara el London City, doncs, en aquesta primera temporada que ha viscut a primera divisió, ha quedat sisè classificat, però estan fent un equip que, sens dubte, apunta a poder ser un dels clubs candidats a guanyar la Lliga Anglesa ja aquesta propera temporada, en concret amb Alexia Putellas com a principal estrella.
0: Sense cap mena de dubte, Anna, Alexia Putellas ha estat la cirereta del

0: l'important dins del grup, perquè diguem-ne que és el director esportiu de tots els clubs. Cada club doncs té després els seus professionals, però Markel Zubizarreta, qui va ser l'arquitecte d'aquest Barça guanyador durant 8 temporades, ara treballa per Michel Kang i treballa com a supervisor de tots els clubs. A l'Olympique de Lió hi ha jugadores exblaugranes com Ingrid Engen, al London també, l'última Alexia Putella, s'hi sumarà Mapi León, però és que ja hi havia Jana Fernández, Lucía Corrales i Maria Pérez, i també doncs hi ha professionals d'altres àmbits com pot ser Gonzalo Rodríguez, aquí era delegat del Barça, ara és el general manager del London City, també ha fitxat professionals en l'àmbit de l'scouting com Daniel Sánchez, en l'àmbit del Big Data com Raúl Peláez o Arnau Turk, i també gent de l'staff tècnic, sobretot a l'Olympique de Lió, on Jonathan Giraldez es va endur a Toni Gordo, Andrés González o Sergi Uclés, entre d'altres. Per tant, és un projecte, el de Michel Kang, que té molt accent blaugrana.
1: Molt i molt, més d'una vintena de professionals, com deia, com en recordava ara l'Anna. I per entendre millor aquesta manera de treballar de l'empresa de Michel Kang, has parlat amb un entrenador català que hi forma part del grup.
0: Sí, és l'Adrià González. Ell va ser entrenador de l'Espanyol fins que Jonathan Giraldez el va trucar per unir-se amb ell a l'aventura de Washington Spirit, i quan Jonathan va marxar al Lyon, doncs des d'aquell moment ja l'Adrià està com a primer entrenador del Washington. Ens explica com és Michel Kang en les distàncies curtes.
2: Costa trobar temps per estar amb ella, perquè és una persona que la veritat que no sé com s'ho fa. Està tot arreu, amb molts projectes, amb una mentalitat de canvi, de sempre d'anar per davant, no? De ser pionera a l'hora de provocar canvis, en aquest sentit, en el món de l'esport femení. Sento que vol deixar la seva impremta de dir, hòstia, el dia de demà he pogut construir alguna cosa diferent, he pogut canviar. És una persona, jo crec que revolucionària, que sempre doncs vol el millor per les esportistes, és un referent i també una inspiració.
0: Adrián González, tècnic del Washington Spirit, club del qual forma part de la propietat de Michel Kang, parlant d'ella com a referent i com una persona revolucionària, i també ens explica com conviuen tres clubs al final tan diferents com són el Lyon a França, el London a Anglaterra i el Washington Spirit als Estats Units en un mateix conglomerat.
2: Per exemple, veiem el London City, que al final és un equip nou, que en construcció és un projecte que necessitarà temps. Lyon, doncs, estem parlant de probablement, si no el millor, un dels millors equips de futbol femení per història, per passat, per present. I aquí, doncs, un club, no diria nou, però amb un projecte molt ambiciós. I jo crec que cada club té una mica la seva idiosincràsia, no? Però evidentment que la idea és seguir creixent. Això seria una pregunta per Michel, però jo estic segur que ell ja vol continuar creixent, expandint aquesta idea també a diferents mercats, diferents països i ser un referent.
0: Ens queda clar amb el fitxatge d'Alexia Putellas que Michel Kang vol fer créixer els seus projectes, i això ja serà un tema que parlarem al futur, però si tot avança com sembla i acaba el London City classificant-se per la Champions, des de la UEFA deixen clar que no podran competir tant Lyon com London City a la Champions mentre Michel Kang continuï sent la propietària amb plens poders a tots dos clubs. Per tant, tot sembla indicar que arribarem a un moment on la surcoreana haurà de triar entre el club francès o el club anglès quan tots dos estiguin classificats per la Champions.
1: Això serà en un futur. Gràcies, Anna, per aquesta radiografia que ens has fet de Michel Kang i de la seva faceta empresarial, que s'ha fixat molt en el Barça. S'ha endut a més d'una vintena de professionals durant tots aquests anys pels seus diferents clubs. La última, segurament el peix més gros, segurament no, el peix més gros, que és Alexia Putellas. Moltes gràcies, Anna.
0: Una abraçada. Adéu.
1: I Alexia Sierr podrà celebrar-ho també a Can Lampazas.
3: Doncs sí, perquè si busques el restaurant de cuina gallega de referència a Barcelona, ja saps on has d'anar, no, Elena?
1: Home, i tant. Allà.
3: Exacte, allà, a Can Lampazas. Can Rosa Gallega cuita amb carbó d'alzina, peixos salvatges, popa en caldeiro, en fi, tota l'essència de Galícia al teu plat. Se m'està fent la boca aigua només de pensar-hi. I no t'ho perdis, perquè també tenen menú executiu a només 27,50 €, de debò. Can Lampazas, cuina gallega de veritat, al cor de Barcelona. Al carrer Buenos Aires número 2 i a canlampazasbuenosaires.com.
4: Què t'hi jugues?
1: 12:47, marxem ara fins a Cornellà perquè l'Espanyol ha fet aquest matí el primer entrenament de la temporada.

0: Andrea de la Torre, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Elena.
0: I en pocs minuts presenta el tercer fitxatge de l'estiu. El pivot brasiler Gabriel Moscardo arriba cedit pel PSG. Escoltarem demà, recuperarem les seves declaracions al Que t'hi jugues, perquè ja sabeu que a la una serà el torn d'escoltar les propostes o els projectes guanyadors d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio que organitzem aquí a SER Catalunya. Això serà a partir de la una amb la Marina Fernández, però com deia Andrea, l'Espanyol tanca avui una setmana de molta activitat amb la presentació de Moscardo. Monchi va prometre una renovació de totes les línies de l'equip i de moment va per feina el gadità.
1: Doncs sí, aquesta setmana ha estat especialment moguda aquí a Camp de l'Espanyol. Aquest matí l'Espanyol ha completat el primer entrenament de la temporada. Mentrestant, el club continua accelerant el que és la planificació de la plantilla. El primer reforç presentat dimarts va ser Àlex Calatrava, que és un jugador de 26 anys que pot jugar tant d'extrem com de mitja punta, tot i que ell mateix ha deixat caure que se sent molt més còmode jugant per dins. Així parlava Monchi sobre el català.
2: El caso de Alex reúne todo aquello que Manolo quería para esa posición, ¿no? Era un objeto de deseo ya desde antes de que yo llegara. Tiene calidad, último pase, gol, llegada, nos va a dar frescura. Castellón, en las dos temporadas que ha militado allí, ha sido fulgurante y, bueno, yo, si es capaz de repetir lo que hizo el año pasado en Castellón, pues yo creo que todos nos daríamos con un canto en los dientes.
1: El segon fitxatge és Q Harman, com ha volgut que li diguem, lateral esquerre de 24 anys, format al Feyenoord, que arriba cedit pel Burnley per ocupar el lloc que deixa Carlos Romero, una responsabilitat molt gran, i Monchi el defineix així.
2: Luego del rendimiento que Carlos ha dado aquí en el Real Club Deportivo Español, era una prioridad importante y fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación. Era el primer nombre encima de la mesa cuando por parte de la dirección deportiva.
0: Andrea, no, t'anava a preguntar que és veritat que ara l'Espanyol es troba en una situació de tenir moltes fitxes a la primera plantilla, és a dir, que ara és el torn de les sortides per poder seguir fent més fitxatges per part de Monchi.
1: Correcte, o sigui, avui amb la presentació de Gabriel Moscardo, aquests tres fitxatges deixen l'Espanyol amb 28 fitxes, que és una xifra bastant elevada. Monchi està complint el que va dir, que era reforçar com a mínim incorporar un jugador per línia. Tot i això, la previsió continua sent que fitxi fins a 6-8 jugadors durant el mercat. Monchi avui compareixerà per explicar-nos una mica aquesta planificació, però s'han de deixar sortir jugadors perquè puguin entrar de nous.
0: Una d'aquestes incorporacions que deies, Harman, que no hem pogut escoltar la declaració del neerlandès, Andrea.
1: Exacte, Harman parlava així de lo content que està d'estar aquí a Barcelona i lo bé, o sigui, se sent molt identificat amb com els pericos senten l'Espanyol.
3: Crec que encaixa bé amb la meva manera de jugar i que la meva experiència a la Premier la puc traslladar aquí per a ser encara millor. I el que m'ha convençut també és que crec que és una molt bona ciutat. No sé si coneixeu Burnley, però Barcelona és una ciutat una mica més bonica que Burnley. I al final la vida és més que només futbol.
1: Doncs Harman feia aquesta petita broma sobre la ciutat de Burnley i deia que a Barcelona li ha agradat molt més. I també, per recollir una mica el com està la plantilla, s'ha oficialitat també la renovació de Fortuño, que sembla que sortirà cedit, i hi ha un nom que li agrada molt al que és la direcció esportiva de l'Espanyol, que és el de Víctor Sigankov, que si tot avança i l'operació s'encarrila, doncs ho veurien amb molt bons ulls des d'aquí.
0: Doncs veurem si finalment Monchi aconsegueix tancar la incorporació de Sigankov, que sabem que és una de les prioritats pel cos tècnic de l'Espanyol. Ens explicava ahir el Nil Solà que és el jugador que encara no s'ha incorporat a la pretemporada del Girona, té diferents propostes, veurem on acaba Víctor Sigankov. Andrea, no marxis, que ara de seguida tornem amb tu.
4: T'hi jugues.
0: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal, Elena? Bon dia.
0: En les últimes, amb l'Arnau i l'Andrea, parlarem ara de l'estat del futbol català, perquè és cert que hem tingut l'ascens del Sabadell en les últimes setmanes. També parlàvem de l'informe de la Cambra de Comerç que situava el món del futbol amb uns 1.500 milions que generaven aquí a l'àrea de Barcelona. Però, Arnau, sembla que no tot és tan bonic com senyalen aquests titulars, no?
5: Exacte. Si analitzem aquests fets amb una miqueta de perspectiva, tots aquests èxits que has parlat...
3: i mirem les últimes dades de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ens trobem que a Espanya en total hi ha 1.044.789 llicències de jugadors. D'aquestes, 161.000, perdó, és a dir, un 15% de les llicències són a Catalunya. Però, tot i que això la posa com la segona comunitat autònoma amb més jugadors federats, no està ni entre les quatre que més equips aporta a primera i segona divisió.
0: I com s'aplica això al dia a dia de la competició, Arnau? És coherent? Són coherents aquestes dues xifres?
3: Doncs la resposta curta és que no. Aquest any només hi havia 3 clubs catalans a les categories professionals, el Barça, el Girona i l'Espanyol, cosa que només representa un 7% dels equips. Ara sí que és veritat que amb l'ascens del Sabadell aquesta xifra millora una mica, arriba al 9%, però queda encara molt lluny d'aquest 15% que representen les llicències. Perquè ens fem a la idea, per igualar les xifres entre llicències de jugadors i d'equips, Catalunya hauria de tenir entre 6,3 equips de primera i segona divisió, és a dir, com a mínim 6, faltarien encara 2.
0: I si ho posem en comparativa, si ho comparem, per exemple, amb altres comunitats, Arnau?
3: Doncs mira, Andalusia és la comunitat autònoma amb més llicències, però té pràcticament les mateixes que Catalunya, són 170.000, o sigui que equivalen a un 16%. Els andalusos, però, compten amb 7 equips entre primera i segona divisió, o sigui que sí que igualen les ràtios, les superen per una miqueta, de fet, i és un tema molt habitual en la majoria de comunitats autònomes, com per exemple Madrid o Galícia, i fins i tot en alguns casos hi ha comunitats que tenen més percentatge encara d'equips professionals que de llicència, com el País Basc, per exemple, que té un 6,9% de les llicències i 5 equips professionals, que equivalen a un 12%, és a dir, que gairebé el doble d'equips que de jugadors.
0: Doncs ja ho sentiu, fins al 9% dels equips entre primera i segona la temporada vinent, amb Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, representaran el 9%, perdó, dels equips de primera i segona són Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, però està lluny d'equiparar-se al 15% de les llicències que té Catalunya respecte a la resta d'Espanya. És a dir, que en el mapa l'única comunitat autònoma amb un ratio negatiu de més del 5% és Catalunya. I això, Andrea, segueixes encara perquè amb nosaltres, això no és una estadística aïllada, ja que es reforça molt si ens centrem en l'àmbit arbitral.
1: Doncs sí, la comparació d'àrbitres catalans amb altres comunitats autònomes també és bastant reveladora. Andalusia tindrà 7 àrbitres entre primera i segona, el País Basc en tindrà 6, la Comunitat Valenciana o Múrcia 4 cadascuna, i comunitats amb molta menys població i menys pes futbolístic, com per exemple Extremadura, que no té equips al futbol professional, també té més representació que Catalunya. Per posar aquesta dada en context, actualment a primera divisió hi ha 20 àrbitres principals, però només un és català, Víctor García Verdura. A segona divisió la situació és encara més extrema, hi ha 22 àrbitres i fins fa unes setmanes no hi havia cap català. Aquesta xifra canviarà gràcies a l'ascens del tarragoní Gonzalo Romero Freixas, que la temporada vinent debutarà a la categoria, i amb ell Catalunya passarà a tenir un representant a segona divisió. Tot això es trasllada amb un 4,7% d'àrbitres catalans d'un total de 42 àrbitres entre primera i segona divisió. I si ens fixem en els assistents, les xifres continuen sent molt baixes. A primera hi ha 40 assistents i només un és català, i a segona hi haurà 6 assistents catalans dels 44 totals. Per tant, la suma resulta en 7 catalans de 84, un 8,3%. Per entendre per què passa això, hem parlat amb Xavi Moreno, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres Català. Ell assegura que no és una qüestió de manca de nivell, sinó de sort i saber trobar el moment oportú per saber destacar.
5: Llicències de futbolistes hi ha 200.000, aleshores dius, bueno, i per què només hi ha dos equips a primera? Doncs perquè és una competició esportiva i no és una qüestió de nombres de llicències, sinó de, bueno, de talent, de sort, sinó de competició, de tenir l'oportunitat de demostrar que ho fas bé en el moment oportú, i tant si tens 2.000 àrbits com tenim nosaltres, com si tens, jo que sé, 200 com a La Rioja, el que ho fa millor i el que li surt millor la competició, doncs és el que hi ha canvi.
1: A més, ens explica que és una qüestió de ratxes, que de la Federació Catalana forma els àrbitres, però que després és la Reial Federació Espanyola de Futbol qui acaba escollint quins promocionen.
5: Teníem 3 àrbits a primera divisió de 20. Això no havia passat mai a la història. Això són ratxes. Segona ref tenim molts àrbits, a primera ref tenim molts àrbits, i d'aquí ja depenen del CTA de la ref, i si no acaben de fer el salt, nosaltres els hem format per on han d'estar. Si llavors no els acaba de comprar o descendir, és un tema que ja no depèn de nosaltres.
1: Un dels grans noms de l'arbitratge català, com ja hem dit, és Víctor García Verdura. Amb només 31 anys acumula ja 2 temporades de primera divisió. Aquesta temporada ha dirigit, entre molts altres partits, el derbi entre l'Espanyol i el Barça, on va fer precisament una actuació molt bona, i s'ha confirmat que a partir de la temporada vinent serà àrbitre internacional. De fet, molts pocs catalans han arribat a aquesta distinció al llarg de la història. Per exemple, tenim a Enriquez Negreira o més recentment a Estrada Fernández. Tot i això, Helena, com ja hem escoltat, des de l'arbitratge català insisteixen que és una qüestió de cicles i que continuaran treballant per millorar aquestes dades. De moment l'ascens de Gonzalo Romero és una bona notícia, però les dades continuen mostrant una realitat clara. Catalunya és una de les grans potències de futbol espanyol en clubs i llicències, però aquesta força no es reflecteix, almenys de moment, en el nombre d'àrbitres que arriben al futbol professional.
0: Gràcies, Andrea. Ja ho sentiu, només un àrbitre català dels 20 de primera i només un dels 22 que hi haurà a segona. Gràcies a Arnau Santero i Andrea de la Torre per aquest informe que ens heu fet, aquesta radiografia de les llicències i l'arbitratge a Catalunya. Ens queden 4 minuts de programa. Jo crec que avui sí que toca.
6: Primer, records el tio Faja.
7: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco! Per tu ja...
6: El tio Faja, gràcies.
0: Ja sabeu que el tio Faja el tindreu demà divendres a partir de les 9 del vespre per seguir aquest Espanya-Bèlgica junt amb el Cristóbal Chacén, el Gonzalo Álvarez, i farem un especial de la taverna des d'allà per seguir el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu descarregar-vos la vostra entrada, només heu d'entrar a casinobarcelona.com per acompanyar-los. Javi, què tal? Bon dia.
8: No puedo deciros nada. Yo creo ya que mi vida es un experimento psiquiátrico.
0: ¿Cómo te va lo de esta semana?
8: Bueno, ahora soy flamenco, como Puigdemont y Diego el Cigala.
0: Eso.
8: Es acojonante.
0: Eres un hombre de extremos y te has ido precisamente a los dos extremos.
8: No, si no es de extremos. Ya es que mi cerebro es el Dragon Khan. Es que me voy a volver loco. O sea, es acojonante esto. He pensado hacer un concurso que es apadrinar un oyente, que venga un oyente un par de días conmigo. O sea, es que lo mío no se puede explicar cerebralmente hablando.
0: Y Javi, ¿cómo ves el partido entre Marruecos? Ay, entre Marruecos, iba a decir que ¿cómo ves el partido entre España y Bélgica y a quién te pides para semifinales? ¿Qué te gustaría convertirte, en francés o en marroquí?
8: ¿Cómo hurgas en la llaga, Elena? Me lo ponen muy difícil.
0: Primero, primero que ganen a Bélgica, eso para empezar.
8: Primero que gane Bélgica, después que mis muchachos vuelvan frescos a casa, cuanto antes mejor, y después el derbi entre Francia y Marruecos van a ser las fallas, da igual quién gane. Es que quiero que gane mi musa, yo quiero que gane Lionel Messi y que se retire por todo lo alto, con una narración de Lluís Flaqué, con la carótida como una cuerda de pozo. O sea, es que ese es mi sueño. Yo es que ya está, yo quiero ya coronar a ese muchacho, que se retire Lluís Flaqué también, y que mi recuerdo futbolístico sea ese.
0: ¿Qué sentiste, Javi, al verlo llorar de alegría de esa manera en el último partido, hace un par de días?
8: Bueno, yo es que no lo vi mucho porque estaba llorando yo también. O sea, lo vi nublado, pero es que ya está bien, hay que rendirse. Si da igual del equipo que seas. Es el cómo, el cuánto, el cuándo, ya está. Si lo que me dice mucha gente mayor, abrir bien los ojos, disfrutar de este muchacho, seáis del equipo que seáis, porque cuando este muchacho se retire no vamos a volver a ver jamás, y te hablo de gente que ha visto a Kubala, a Diestéfano, a Cruyff, a Maradona, ha dicho jamás vais a volver a ver a una máquina de precisión como este de fulano.
0: Sí, sí, sorprendiendo hasta con 39 años.
8: Bueno, estoy sorprendiendo yo con 50 y algo, pues imagínate, no dejo de sorprenderme.
0: ¿Cuántos mundiales llevas tú,
8: mismo,
0: Javi, de los tuyos?
8: Bueno, yo he narrado 8 Super Bowls y me tratáis como un cualquiera. Ah, y he corrido una maratón de estas de Barcelona y me tratáis como un cualquiera, porque ya no respetáis a vuestros mitos.
0: Eso nunca. Mira, hoy pones el broche de oro al que te jugas y mañana también te esperamos, para la previa del España-Bélgica.
8: Venga, esto no va a acabar bien.
0: No, desde luego que no. Nosaltres,
8: venga.
0: Gràcies, Javi. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta nit, quarts de final entre França i Marroc, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena SER. A les 10 de la nit és aquest partit. Nosaltres acabem aquí avui el que t'hi jugues, perquè ara, a partir de la 1, podreu escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio que organitza Ràdio Barcelona. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a les 12. Adéu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
2: Jo, a Xeviot.
1: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
2: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
5: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
6: És gratis, eh?
5: Més informació a casinobarcelona.com.
7: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
2: Què tal? Benvinguts a aquest programa especial de Ser Catalunya. Normalment aquesta és la segona hora del Què t'hi jugues, però avui tindrem l'oportunitat d'escoltar i de gaudir dels projectes guanyadors de la 7a edició dels Premis Idea Ràdio. Ja sabeu que són els premis, el concurs de talent radiofònic de Ràdio Barcelona, d'aquesta casa, que ofereixen a joves comunicadors la possibilitat de presentar una idea i d'acabar-la convertint en un programa de ràdio. I en aquesta 7a edició es van presentar uns 40 projectes, dels quals van arribar a la fase final 20. Marina Fernández, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Helena, com estàs?
2: Quines han estat les novetats d'aquesta 7a edició dels Premis Idea Ràdio?
3: Per començar, 40 projectes, que són una barbaritat, i hi havia molt on triar i remenar. Vull dir que va costar prendre la decisió final. Les novetats és que el projecte guanyador té continuïtat durant tota la programació d'estiu, però és que, a més, el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Ramon Llull. És a dir, són tres finalistes, els tres que passen al filtre, diguéssim, últim, i el guanyador és el que té aquest màster, a més.
2: Tu vas tenir la sort de formar part d'aquest jurat que va escollir aquests tres projectes guanyadors, un jurat que estava format per professionals d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, i d'aquí, com dius, van sortir els tres guanyadors.
3: Sí, professionals d'aquí de la casa, els nostres jafassos, però també gent de la Blanquerna, per exemple, que és on es podrà cursar aquest màster. N'hi ha tres de projectes i no tenen res a veure l'un amb l'altre, o sigui que també aquesta és la gràcia. Sí.
2: Quins són aquests tres projectes, Marina?
3: Mira, hi ha Ni quarts ni hores, que és el guanyador, que és un informatiu, que és també una paròdia. Hi ha Joc d'històries, un joc en antena per detectar un impostor. I Anys i panys, un informatiu fictici en clau d'humor que ens porta al passat, que és un viatge al passat, també.
2: Avui, durant aquesta hora, escoltarem Joc d'històries, de Clàudia Moreno, i també Anys i panys, de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia San Llorente.
3: I si vols t'explico una mica com funciona aquest primer que escoltarem ara, que és el Joc d'històries, és una mena del joc de l'impostor, segur que tots hi heu jugat alguna vegada, i és adaptar aquest joc de l'impostor, reversionar-lo i adaptar-lo a la ràdio. És un joc basat a convèncer i a detectar qui menteix, qui diu veritat, qui diu mentida. Són tres participants que expliquen una història a partir d'un tema escollit a l'atzar, però que només dos estan dient la veritat, i és un jurat de dues persones que, fent preguntes, ha de descobrir qui menteix i decideix qui és l'impostor. I la gràcia és que aquest jurat, doncs, el formen persones VIP.
2: Persones VIP, eh? Doncs escoltem Joc d'històries, de la Clàudia Moreno.
0: Premis Idea Ràdio de Ser Catalunya.
4: Joc d'històries amb Clàudia Moreno.
5: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Soc la Clàudia Moreno i estic encantada de saludar-vos i donar-vos la benvinguda a aquest nou espai de Ser Catalunya. Avui tenim per davant una missió complicada: descobrir què has d'explicar una història inventada. Ens acompanyen tres convidades. Cadascú explicarà una anècdota relacionada amb el mateix tema que ens hem encarregat des del programa. Però no totes seran veritat. N'hi ha una que és mentida. L'objectiu? Esbrinar qui és l'impostor. Per fer-ho, primer escoltarem les seves històries i després arribarà el moment de l'interrogatori. Els participants es podran fer preguntes entre ells, posar a prova els detalls dels relats i intentar trobar contradiccions. I ara sí, és el moment de conèixer els protagonistes d'avui. Comencem amb una de les veus que està començant a petar-ho en la música catalana. Ella és Mats, un artista que molts coneixereu com a la Flor de Maig i que acaba d'estrenar una nova etapa musical amb el seu primer àlbum, Prou. Avui baixa dels escenaris per sumar-se al nostre joc, cantant, compositora i artista molt a dir, que avui ens ensenyarà si les seves anècdotes sonen tan bé com les seves cançons. Bon dia.
6: Bon dia, com estàs?
5: Molt bé.
6: Sí?
5: Sí. I també ens acompanya la Charlie P, creadora de contingut, comunicadora i una persona que sempre sembla tenir una anècdota preparada per a qualsevol situació. L'hem pogut veure damunt dels escenaris en programes com La Ruïna.
7: A quin moment has agafat aquesta confiança? Vull dir, mai m'havia maltractat tan ràpid en una relació, eh? T'ho dic. Si normalment esperen a que depengui d'ells, no? Però...
5: Explicant anècdotes memorables i també en altres programes de ràdio i de televisió, on sempre deixa clar que l'humor és el seu hàbitat natural. Bon dia, Charlie.
8: Bon dia, Bonica.
5: Moltes gràcies. I completant el trio, tenim a la nostra tercera participant, que també haurà de defensar la seva història davant les preguntes, els dubtes i la pressió de la resta de concursants. Parlem de la Lais, una de las influencers amb més storytimes a TikTok.
9: Es que ayer en la tienda me dio muchísima pereza y no me lo probé. ¿Por qué pasa que en un espejo siempre te ves mejor?
5: Ha conquerit les xarxes explicant, sense filtres, les seves vivències més personals. Les 6 infidelitats del seu ex, aspectes de la seva salut que no té cap pudor en compartir o el seu recent viatge en solitari a Colòmbia han enganxat a milers de persones. Avui descobrirem si les seves anècdotes són tan increïbles com les que explica xarxes. Bon dia, Lais.
10: Hola, bon dia, què tal?
5: Molt bé. Moltes gràcies a totes. Històries a punt, sospites sobre la taula i un impostor amagat entre nosaltres. Participants, esteu preparats?
10: Sí.
5: Comença el joc d'històries. Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria. Aquella que va començar prometent molt i va acabar convertint-se en una autèntica catàstrofe. Doncs avui, les nostres convidades venen a explicar-nos una anècdota relacionada amb una cita amorosa desastrosa. La dinàmica serà la següent. Cadascuna té 5 minuts per explicar la història i un cop hagin acabat les 3, es podran fer preguntes entre elles. A més, avui ens acompanyen el Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, i el Jordi Cartanyà, director de l'equip Barcelona, que seran els nostres jurats. Bon dia a tots dos.
11: Molt bon dia.
12: Molt bon dia, què tal?
5: Molt bé. El seu paper consisteix en escoltar les històries. També podran fer preguntes i després ens ajudaran a decidir qui és la impostora. I ara que ja sabem les normes, comencem. La primera serà la Maig, així que quan vulguis.
6: Vale. Bueno, anem a trencar una mica el gel. Doncs jo us explicaré una història que va passar a Girona. Quan jo tenia 16 anys, treballava a festivals fent enquestes, vale? Perquè així em colava als festivals i em podia quedar després a veure els concerts perquè era molt fan de, bueno, soc molt fan de la música en viu. I bé, en un d'aquests festivals vaig conèixer un gironí. Jo amb 16 anys, ell tenia 17. I vam anar quedant i llavors va arribar la cita que va fer que no ens veguéssim més en la història de les nostres vides i espero no veure'l més. Em va fer anar fins a Girona, que és com, vale, bueno, agafaré jo el tren, ell ja havia fet 18 en aquest moment, ell tenia cotxe, i tot i així em va fer anar fins a Girona. Vaig haver de fer 2 hores de tren, perquè a la meva zona he d'anar, en plan, he de fer un canvi no massa agradable. Tot el, amb la que estic anant cap allà, tal no sé quantos, faig els transbords, no sé què, i em diu, ostres, estàs arribant més tard del que em pensava. I jo, en plan... Sí, però els trens els tinc disponibles, en plan, fins tard també, saps? Com que no és cap problema realment. I ell ja anava com una mica indisposat i en plan pensant, vale, què passarà? Total, que em va fer pujar fins al mirador que hi ha a Girona, com a una muntanya superalt, a peu, perquè no s'havien portat ell el cotxe a Girona, era d'un poble del costat, però no s'havien portat el cotxe. A peu, que va ser com mitja hora, i a la que arribem, passen 5 minuts i em diu, perdona, he de marxar, que juga Espanya contra no sé qui. O sigui, hi ha temàtica mundial, però això és veritat, en plan, va ser, quants anys, o sigui, fa 4 anys, clar, jo tenia 16, ara tinc 20, doncs el mundial anterior, que jugava Espanya contra no sé quin equip, que era prioritat i no se li va acudir ni dir-me, si vols vine amb els meus amics, si vols no sé què... I vaig haver de marxar, havent passat 45 minuts a Girona i només 5 minuts tenint la cita. I res, jo crec que aquesta és com la pitjor... Bueno, i llavors vaig marxar i clar, vaig fer-me 4 hores en total de trajecte, anada i tornada, per estar 5 minuts amb una persona. Sí, jo crec que aquesta és la pitjor. Ah, i llavors van venir 2 o 3 o 4 temes sobre aquesta persona també, la veritat. O sigui, li vaig desitjar les pitjors coses del món.
8: Bueno, mira, almenys hem pogut treure bona música.
6: Sí, total, m'ha servit moltíssim. O sigui.
8: Sí, és veritat. Ah. Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa història, que espero que no li passi a ningú, anem amb la Charlie, a veure què ens explica.
10: Val, a veure, a mi em van encarregar una vegada un monòleg, perquè ja dic que sóc creadora de contingut, però és un insult a qualsevol creu de contingut, perquè sóc la persona que menys contingut crea, o sigui, odio l'Instagram, però jo treballo, sóc còmica, i em van encarregar un monòleg sobre sexe. Jo treballo molt amb anècdotes que m'han passat reals, no, a mi no m'encarreguen coses així, però estava en un moment que necessitava treballar i vaig dir, accepto la feina. Llavors em vaig posar a pensar, em vaig adonar que jo feia molt temps que no tenia perquè havia una ruptura i tal. I llavors és com que em vaig veure obligada a tornar al mercat perquè necessitava viure coses per poder escriure aquest monòleg. Llavors vaig quedar amb un noi, el primer noi amb el que vaig quedar, vam anar a sopar i bueno, clar, jo mai m'havia donat de lo raro que és estar menjant amb algú que no coneixes, tenir algú que no coneixes davant menjant, i va ser com una cita super avorrida, super d'això, però clar, jo pensava, bueno, ja que has quedat, no? A més, li atí després a veure si... Perquè a més també era una manera de trencar amb aquests 2 anys que jo portava de no tenir relacions amb ningú i de dir, anem a trencar aquest d'això, comença a tenir i tal. I bueno, vam anar a casa seva i quan va arribar a casa seva ens vam començar a liar i això i tal, no? Normal. I de cop, del no res, de cop em va com escopir a les ulleres, vale? O sigui, va fer... Com vaig notar com quan es caga un color amb el cotxe al vidre del cotxe, saps? Per les meves ulleres, saps? I va ser com... I vaig dir, vale, perfecte, perquè aquesta persona t'està donant material per aquest monòleg que tu necessites, no? Vaig dir, de puta mare, vaig dir, ja, dic que en una altra situació me n'hauria anat, però vaig pensar, calla, que això és feina, no? I tal, i bueno, vaig seguir, i clar, el meu cap ja estava desconnectada, ja estava completament pensant en els xistes que podria treure d'allò i tal. I en un moment de despiste, a l'acabar de tot, que crec que és pitjor que l'escopinada a la boca, a les ulleres, és que quan vam acabar, em vaig quedar allà com mitja endormiscada i tal, i estàvem a casa seva, ell havia de marxar perquè treballava, ell era DJ, llavors punxava com a les 4 del matí. I llavors em va dir si em volia quedar a casa seva. I jo li vaig dir que sí, perquè preferia quedar-me a casa seva i marxar quan ell marxés, que no aixecar-me amb ell i tot el procés de vestir-te i marxar amb algú. I quan va marxar, quan anava a marxar, li vaig dir, em quedo aquí dormint. I quan estava a punt de marxar, va venir, em va tapar amb el llençol, em va fer un petó al front i molt pitjor que l'escopinada va ser que em va dir de cop, te quiero. Primera cita.
6: Que
10: abobio. O sigui, primera cita, escopinada i després... Va ser com una relació de 5 anys en 2 hores. O sigui, i clar, vaig haver de quedar un altre dia per tallar amb ell. Perquè, clar,
6: que bon.
10: Aquesta persona es pensava que estàvem junts.
6: Uau.
8: Quina intensitat.
6: Sí, com va el mercat,
10: eh? Sí, no, està patxut.
6: Està patxut. Que fort. Uau.
10: Sí, sí.
6: Supera com 4 vegades la meva anècdota, tio, que fort.
10: Bueno,
6: que bèstia. Sí, és veritat.
10: Sí, és veritat,
8: clar. Ben dit. Uau. Quina intensitat de xaval. Bueno, doncs ja només ens quedes tu, Lais, llavors, a veure.
11: Vale, bueno, la meva no és tan impactant com la de la Charlie, per res, però bueno, és algo que em va deixar bastant sobtada, bastant de temps, donant-li el coco, pensant com pot ser que existeixi gent així. La cosa és, jo vaig anar a passar el dia amb els amics del nòvio d'una amiga meva i jo no els coneixia cap d'ells. Llavors, bueno, al només arribar vaig veure un noi que em va semblar superguapo, superatractiu i vaig dir, mira, aquesta persona m'agrada. Feia molt de temps que no m'agradava ningú, la veritat, des de la ruptura amb el meu ex, doncs no m'havia agradat ningú. Llavors vaig dir, mira, aquesta persona m'atrau. Bueno, doncs durant tot el dia que vam passar, des del matí fins la nit, jo no vaig parlar amb ell, no em vaig atrevir en cap moment, soc super, super tímida i en cap moment alguna creuada de mirades, però ja, no m'atrevia. I res, quan vaig arribar a casa, em va seguir ell a Instagram, jo el vaig tornar, el vaig seguir ahir de volta, i bueno, em va escriure i vam estar parlant. Vam parlar durant 4 o 5 dies i llavors em va proposar quedar. Aquí va la primera cita amb ell. Bueno, vam quedar a un bar, res especial, res espectacular, vam quedar a un bar a prop de casa meva, I bueno, quan estàvem al bar, tot anava superbé, la veritat, em semblava, doncs igual, em seguia semblant superatractiu, molt guapo i també bastant interessant. Però és que és veritat que em sobtava al principi una mica perquè potser em feia preguntes una mica estranyes. Al principi, doncs, de què treballes, tens germans, coses normals, però després ja sí que s'anava més, potser, ets més de mar o de muntanya, t'agrada més, coses que dius, potser no cal tampoc saber tant la primera cita. I després, bueno, ja va venir la tercera fase de la cita on em preguntava, doncs, quan et despertes, quan et lleves pel matí, què prefereixes? Esmorzar dolç o salat? T'agrada més dormir al costat esquerre o dret del llit? I era com massa informació, jo em vaig quedar una mica atordida. Però bueno, aquí realment acaba la cita perquè jo em vaig inventar que em trobava malament i me'n volia a casa, totalment mentira, però és que no podia més. I tal i com vaig arribar a casa, res, 10 minuts després, em va enviar al WhatsApp una enquesta de satisfacció d'aquestes de Google Drive, que posava, doncs, t'has sentit còmode? Sí, no. Bueno, repetiries? Sí, no. Una, jo no vaig contestar, no li vaig contestar ni a l'enquesta ni al missatge, i al cap de 4 dies o així em va escriure dient que no havia estat la seleccionada.
3: Sobre.
11: Sí, sí, sí, sí. Ja va ser com, bueno, tampoc volia.
3: Uau.
6: Sí. Uau, que friqui.
11: Sí, sí, molt friqui.
10: Crec que entre nosaltres hauríem de tenir un TripAdvisor de nois.
6: Totalment,
10: que ells no tinguessin cap mena d'accés a això i que nosaltres poguéssim dir, aquest va fer... Perquè és que jo, saps, ens estalviaria molta feina entre nosaltres.
3: Totalment.
10: Ens hem d'organitzar.
6: Sí, sí, sí, que bèstia, que fort.
8: Això reafirma la teoria de que el mercat està fatal. Sí, sí. Em perdó els dos que tenim aquí.
12: No, ja ens hi pots incloure. Perquè nosaltres estem fora de catàleg. No, ell no.
13: Sí, jo no.
12: I alguns estem fora de catàleg i s'ha d'assumir naturalitat.
8: Vale, pues ara que hem escoltat totes les històries, totes fan dubtar, m'imagino que els de casa també, però anem a preguntar al nostre jurat què pensa tot plegat. Qui vol començar?
12: Jo, per exemple,
13: sí,
12: et voldria preguntar la teva excursió a Girona cap a quin mes va ser, més o menys?
6: Va ser cap al novembre. Mm. Novembre, por ahí.
12: Feia fresqueta, oi?
6: Sí, feia fresqueta.
12: Feia fresqueta.
6: Sí.
13: L'excusa que et va donar és que feien el Mundial, no et va dir...
6: No, però és que és veritat. O sigui, després va penjar històries d'Instagram d'ell amb els seus col·legues al bar del costat de casa seu mirant el Mundial.
13: Sí, m'està costant enganxar-les, eh?
12: És veritat que el Mundial de Qatar, perquè ella està parlant del Mundial de Qatar...
6: Va ser a l'hivern.
12: Va ser a l'hivern.
6: Sí.
12: Per tant, ella ha dit que va ser la seva excursió.
8: Ah, jo també m'havia desubicat.
6: Sí, sí.
12: I en canvi...
13: Està bé que hagis dit Qatar, però el Mundial jo l'ubico ara, aquestes dates.
8: Sí, jo també l'ubico l'estiu.
12: Diu que en tenia 16, sí, sí, 20, per tant... fa 4 anys Qatar, novembre, desembre, sí, no?
6: Sí, sí,
12: feia fresqueta,
6: sí.
12: Feia fresqueta, clarament. Sí. I tu, Charlie, res, aquí és la feina, no? La feina a vegades ens obliga a fer coses, perquè sí, tu, sí. L'objectiu
10: era
12: obtenir contingut pel monòleg.
10: A jo m'estic adonant que estic donant molts detalls i només espero que aquesta persona no escolti el programa mai. Perquè... Oh.
6: Ja, tio, em passa el mateix.
10: Espero que no es viralitzi res de tot això en cap moment.
12: Tret que no sigui veritat i aleshores no hi hauria cap problema.
10: Exacte.
12: Et fa patir que ho pugui estar escoltant?
10: Em fa patir molt que ho pugui estar escoltant.
8: Però encara teniu contacte? O...
10: Bueno, pot ser que... Bueno, ens coneixem, clar, compartim món. És que jo també em moc una mica en aquests mons.
13: A mi m'agradaria preguntar-li a la Maig, Lai, ja anirem amb tu. Maig, quin missatge li vas enviar? Què li vas dir amb aquest individu que et fa anar fins a Girona? Et puja dalt de tot,
6: com
13: si fos un pedraforca allò dalt de tot i deixar-te tirar al cap de 5 minuts.
6: Clar, jo era una nena. O sigui, en aquell moment no, era la primera... O sigui, bueno, no, mentida, jo havia tingut un ex. Mm. Però era la primera vegada on com sentia... com algú per algú, saps? Com sèriament. Llavors, jo, amb la meva ment d'apego ansioso, vaig pensar, pobrissó, que li he fet malgastar aquest temps. I jo vaig voler-li com seguir la conversa els següents mesos i ell va ser qui em va gustejar a mi. O sigui, qui em va ignorar.
8: A sobre.
13: Com però... dius? Perdona?
6: Sí, sí, sí, sí.
13: Se't va deixar tirar i després li va seguir escrivint.
6: Sí, però perquè... O sigui, a veure, ho he après ara. Ho he après a través d'hòsties.
13: Estima't.
6: No, sóc una persona que ara estic molt deconstruïda i m'he analitzat molt i tal, però amb 16 anyets
13: Sí, sí,
14: fem burrades, bueno, fem tonteries.
10: I amb 26 també les he fet, algunes vegades.
12: Vull dir, i amb 60 també se'n fan.
13: Sí, i amb 49 també.
14: I el pitjor és que els meus pares no sabien que jo anava a Girona. Mm. O sigui, jo els hi vaig mentir, els hi vaig dir que anava a casa d'una amiga i ja està.
12: Lais, tu ets conscient que més o menys d'hàbits i maneres, d'hàbits sexuals, n'hi ha de moltes menes.
8: Sí, sí, cada vegada. Aquí n'estem descobrint de nou.
12: Protocols i litúrgies, sí, sí. Cadascú.
13: Sí, cadascú
12: ho seu. I escolta, gent que et planta també n'hi ha.
13: I n'hi ha cadascú.
12: Però gent que faci una enquesta...
14: Ja.
11: Jo no ho havia vist mai, la veritat. Mai.
12: Per què rius tant?
11: Home, fa gràcia, al final no t'ho esperes. O sigui, a mi m'agradava aquella persona, pensava que encaixava bé amb mi, però quan vaig veure això vaig dir, és que no, o sigui, està...
12: Però escolta, que et pregunti si ets una persona més de mar o muntanya, tampoc és tant.
11: No, perquè aquí era a la meitat. Ja va ser al final on va venir la traca de preguntes estranyes i massa íntimes que no cal. I menys en una primera cita, això... considero que ho vas aprenent durant la relació de l'altra persona i vas coneixent l'altra persona.
10: Segur que no era una entrevista de feina.
11: Jo ho vaig pensar, eh?
13: On vau quedar? Vau quedar
11: a un bar.
13: A un bar, eh?
11: Sí, era un bar a prop de casa meva, 10 minuts o així. Sí, sí, és que ell vivia també a prop. O sigui, llavors vam quedar aquell bar perquè ens anava a
13: casa. I us heu anat creuant després o no?
11: No l'he tornat a veure més. No?
13: Carai.
11: No.
12: I quin interès podia tenir en saber si dorms a l'esquerra o a la dreta del llit?
11: Aquí era el final de la cita. Jo ja deia, això és estrany, jo m'amoïnar, no vull explicar-li més de la meva vida, la veritat. Suposo que era per saber la compatibilitat que tindríem si fóssim una parella, doncs, de dormir. Però és que què més dona, igualment, no sé.
14: Era, és que he vist estrany. Molt Big Bang Theory i el Sheldon és típica persona que ho faria. En plan, de fer un qüestionari, com ho va fer amb el Leonard... Bé, perdoneu, és que últimament estic viciadíssima. Però que el Sheldon és persona que fa un qüestionari per saber si aquesta persona que ha de venir a viure... O sigui, un company de pis, el Leonard, pues li fa un qüestionari. O la Amy, la seva parella, també, com que tenen un contracte de relació, no? És una sèrie, però em puc imaginar que hi ha persones així en el món.
11: Potser també era fanàtic, ell, d'aquesta sèrie.
14: I ho va agafar d'allà, perquè...
13: Jo el que estic veient és que la primera cita és un filó espectacular, Clàudia, eh? Vull dir, t'haig de felicitar perquè és un filó que... Només pots fer primera cita...
8: Vaig dubtar molt en el tema que escollí, però vaig dir, jo crec que aquest dona per parlar i dona per anècdota.
13: I sempre hi ha, eh? I sempre, eh?
8: Sí, crec que ja heu tingut temps més que suficient per deliberar.
13: Ens ha costat.
10: Us veig més apurats que nosaltres en aquesta cita.
13: Sí. El Jordi és...
8: Qui és el valent que dona aquest el veredicte?
12: Aquest comentari que acaba de fer la Charlie.
13: Sí, ja ens dona. Ja ens dona.
12: Ens dona la pista que crec que hem escollit. Sí. Faig procedeixi.
8: Qui dona el veredicte?
13: El jurat pensa que menteix i ara el Jordi dirà els perquès. La Charlie P.
12: El jurat ha interpretat que la finalitat d'obtenir continguts pels monòlegs és molt lloable, i és una pràctica que s'ha de portar a terme de manera incansable, però que hi ha alguns peatges que no es poden suportar i que en els preliminars l'acció del pretendent sigui una escopinada a les ulleres, que hagis de deixar les ulleres a la tauleta de nit i seguir amb la festa i després encara ell sembla que per mirar de reparar els danys et tapi amb un llençolet i et faci un petonet de te quiero, ens ha semblat que tot això grinyola, però és una humil opinió.
8: Vale. I ara que tenim que creuen que la Charlie és la impostora, Charlie, amb total sinceritat, ets la impostora, sí o no?
10: Doncs aquesta humil opinió està equivocada.
13: Oh.
10: Perquè és real, la meva cita és completament real.
13: Oh.
8: Llavors, la impostora es pot revelar?
11: Jo.
8: Ah. La Lais.
13: Ah, l'enquesta de satisfacció, eh? I hem estat discutint, eh? Sí. Ho hem estat deliberant.
8: Jo quan ha dit ella el del Sheldon Cooper dic, l'enganxaran.
12: Saps què passa? Que hem valorat que l'enquesta de satisfacció podia ser una conya marinera.
11: Clar.
12: Doncs, escolta, doncs, en fi, aquí, fins aquí.
8: Sí, ara que ja hem escoltat les tres històries i hem analitzat cada detall, no hem acabat d'esbrinar qui era l'impostor, però, bueno, felicitats aquí a casa. Sí que ho hagi encertat i aquí no, pues, no patiu, ni els Jordis, ni aquí no ho hagi encertat des de casa, que ja hi haurà més oportunitats. Gràcies a les tres convidades, la Charlie, la Lais i la Mats, per atrevir-vos a jugar, per venir aquí a obrir-vos amb nosaltres. I res, per ficar-vos tan a fons en el paper, ha estat un plaer tenir-vos aquí i poder gaudir de les vostres anècdotes.
11: Gràcies a tu.

0: Nosaltres tornarem ben aviat amb noves històries, nous participants i un nou impostor disposat a posar-nos les coses difícils. Gràcies també als nostres jurats, Jordi i Jordi, per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: I a traure-vos a jugar. Ho heu fet molt bé, pues encara que no hagueu encertat, però és que la Laís també ho ha fet molt bé.
2: És molt difícil, eh?
1: Hòstia, sí. Ha sigut molt ben trebat, això, eh?
2: En fi.
0: I els de casa, gràcies per escoltar-nos. Espero que hagueu gaudit d'aquest nou programa i que us animeu a jugar la propera vegada. Soc la Clàudia Moreno i ha estat un plaer estar amb vosaltres avui. Que vagi molt bé i fins la propera. Això ha sigut Joc d'Històries.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Doncs té gràcia, Marina, aquesta adaptació de la Clàudia.
2: I vols que t'expliqui una història que ens va sorprendre a tots? Com va arribar ella, la Clàudia, el dia d'aquests Idea Ràdio? Ella venia, en una situació de debilitat, venia amb un problema de salut, va arribar amb un fil de veu, perquè venia fins i tot amb una via posada, va arribar en aquestes condicions, ella deia que ja no donava un duro ni tan sols per poder fer bé la presentació, i com que el projecte ens va encisar, és veritat que la presentació la va poder fer d'aquella manera, pobreta, però vaja, que el projecte tenia solera i valia la pena, i aquí està, i aquí l'acabem d'escoltar.
1: Aquí està el resultat de la ja recuperada Clàudia Moreno amb aquest joc d'històries, i ara és torn per escoltar Anys i Panys, el segon podcast guanyador, un podcast de ficció i comèdia, Marina, que simula un informatiu radiofònic, però en períodes històrics diferents.
2: I en aquest cas, el que vam valorar des del jurat és l'originalitat i l'univers creatiu propi que plantejava aquesta proposta, singular i atrevida a la vegada. La posada en escena, que va ser també la manera de convèncer-nos i va transmetre l'essència de la Idea, que proposa una mirada humorística d'episodis de seqüències històriques, van venir tots caracteritzats a presentar-ho.
1: Doncs aquest és Anys i Panys, el projecte de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia Senyorente.
0: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
3: Anys i Panys.
4: Les notícies d'ara
5: i d'abans.
6: Som en Salvador,
7: la Margarida
8: i la Maria Lluïsa.
9: I en Quimet.
10: I som
11: la família Ferrer.
12: Bon dia, Catalunya!
13: Gràcies. Avui és 3 de desembre de 1385 i carda un fred que ronça mamelles. Sóc el vostre fidel servidor, Salvador Ferrer. Pels que no ens conegueu, som Anys i Panys, una emissora familiar, casolana i catalana, desvinculada de qualsevol suborn polític. M'acompanya, com sempre, la meva estimadíssima família. Saludeu!
14: Hola!
13: Molt bé. D'una en un. Tinc aquí al costat la meva estimada dona, Margarida Cadafalch i de Ferrer. Com estàs?
15: Hola, doncs ja que preguntes, molt bé, la veritat.
13: No, tinc aquí al costat la meva estimada dona, Margarida Cadafalch i de Ferrer. Com estàs?
15: Hola, doncs ja que preguntes, molt bé, la veritat.

0: preparatius de la ressepultura de Ramon Maranguer i Ermessenda de Carcassona.
1: Carcassona.
2: Carcassona,
1: sí, Carca.
3: Normal, ah, era monja.
2: No, Carcassona, mare.
0: Ah, ah, sí, sí, sí, sí, sí, era la zona que era Carca.
2: Això.
0: Continuo. El nostre comte Pere III, el cerimoniós, va oficiar la setmana passada la cerimònia a la catedral de Girona.
1: Pere el cerimoniós va cerimoniar una cerimònia encara més cerimoniosa que la cerimònia que va cerimoniar fa 300 anys. Es veu que no estava satisfet amb la cerimoniositat de la
3: cerimoniós.
2: A la cerimònia també es va donar a conèixer el nou disseny de l'escut de la Senyera. En Pere finalment s'ha decidit per quatre barres vermelles sobre un fons groc.
3: Què? No cardis!
2: Ai, no cridis!
3: Però l'han canviat!
2: No ho sabies, pare.
1: Es nota que no ha escrit.
3: Però no eren 8 barres?
2: Bé, abans eren totes les que hi cabessin, però ara s'han normativitzat.
3: N'han deixat a 4!
1: Que guarro!
0: Jo sóc més del tornavís invertit,
3: eh? Primer 8, ara 4, i després què? 2! Sabeu que té 2 barres vermelles, no?
1: Què?
3: Espanya!
1: Què és Espanya?
2: Espanya no existeix encara, no existirà fins d'aquí 200 anys.
3: Hòstia, i què fem amb la tomba de la padrina Ramona? La pintura encara és fresca i vaig demanar que pintessin 8
1: pobre
3: barres.
1: Pobra padrina.
3: Jo no sé si has vist una tomba passada de moda.
0: Home, carinyo, passades ho són,
3: però,
0: eh?
3: Sabeu els croats que m'ha costat, això?
1: El que has pagat amb gripaus. Que
0: pintar una roca és molt més car del que penses, eh?
2: Els croats són monedes.
0: No sé si ha pagat el Palo Santo, ara.
1: Croats sona com
0: ho sabeu?
1: Gripau, no?
0: Oloreu alguna cosa?
3: Prepareu, pareu, pareu! Comporteu-vos! No veieu que estem fent ràdio?
1: Què és ràdio?
3: Calla, estem informant Catalunya, un poble que amb prou feines sap llegir. Com tu, que firmes amb un punt i una ratlla.
1: Sí, sí, és veritat.
3: Va, Maria Lluïsa, segueix tu, que ja em torna a fer mal l'úlcer.
2: D'acord, d'acord. Vinga. Avui parlarem en detall de la cerimònia i també entrevistarem un convidat molt especial. Algú que viu el dia a dia al Casal de Barcelona de ben a prop.
1: El Casal! Oi, quines ganes, hi arriba!
0: Sí, ja t'he apuntat per la segona de juliol. La temàtica d'aquest any és el circ dels animals aquàtics.
2: No és aquest casal, és el Casal de Barcelona.
0: Oh.
2: Descobrirem també les tendències musicals de la capital i us ensenyarem a fer la recepta estrella de la família Ferrer. Mm. Benvinguts a Anys i Panys!
1: Oncle, et toca.
0: Estàs bé, carinyo?
3: Sí, sí, ja m'he posat una mica nerviós. Ja està. Donem pas al racó d'en Quimet, on el meu nebot ens intentarà llegir les últimes notícies del Principat.
1: Sí, gràcies, oncle. Mira, sort que les notícies me les ha explicat la Pilar del quiosc, que envia molts records, per cert, i les puc recitar de memòria.
3: Mare de Déu.
1: Per què no sé llegir?
2: Sí, bé,
3: ja.
0: Va, no els facis cas. Si ho fas bé, avui sopes amb nosaltres, val?
4: Anys i panys.
2: El racó d'en Quimet.
1: Estimada família, el diari, encara calentet com la Josefina, comença així. De desembre de 1385. Un porc i dues truges, pendents de judici per l'infanticidi de lo Miquelet de Cal Isidro.
2: Quina desgràcia! Aquesta música no és una mica alegre per una notícia tan tràgica?
1: Bueno, l'he triat jo.
3: Yeah.
1: Continuo, eh? Lo petit de l'Isidro, Miquelet III, perquè no sé si ho sabeu, eh? Miquelet I i Miquelet II van morir al néixer, va ser una desgràcia, va afectar tot el poble. S'inicia les porqueres en cerca del que viurà, que a casa no li donaren. Perquè son pare, l'Isidro, se'n va molt a la plaça i aposta a les baralles de galls.
3: L'Isidro, jugador de mà fluixa, ja el conec, ja.
1: Així que en Miquelet trobà una Carlota. Oh, ai, la Carlota, tu, aquesta no és la petita dels guanyavents?
2: No, Can Quimet, una Carlota és una pastanaga.
3: Jo m'he perdut, no he entès un rava.
0: No, carinyo, és una pastanaga.
1: És que el català modern costa, eh?
2: Va, continua recitant, Quimet.
1: Així que lo Miquelet trobà una Carlota, dues truges van cercar el garrí suprem per delatar la criatura. Aquest prengué embranzida i lo Miquelet amb prou feines veia els 300 quilos de porcassa caure-li al damunt.

0: tu moto. Encara continua,
1: eh? No m'ho puc ni imaginar.
2: Va ser tal qual així.
0: Mira, encara.
1: Encara, encara.
0: Era una bona porcassa, era una bona porcassa, eh?
1: Ja està?
0: Ara, lo pobre Minyó. Resta en pau.
1: Pobre Miquelet, sempre saludava.
3: Un altre porc homicida.
4: Com parlaran aquests terroristes?
1: No són terroristes, és una altra cultura.
0: Lo judici se celebrarà la setmana consegüent i promete ser de traca a mocador, ja que s'espera la declaració d'una gallina i un jove porcell, únic testimoni ocular que de ben segur no li serà fàcil d'oblidar.
1: Que trist.
5: Molt bé, Quimet. Estigueu atents perquè la setmana que ve, anys i panys, cobrirem l'evolució del cas.
0: Última nova, última nova! Si ha sabut a hom que la pesta sembla haver retornat. Lo primer infecte és un pintor de figues amples, qui de molts dies ençà portava les mans negres de carbonet. Evet així que, examinada la cosa, no era carbonet, sinó gangrena.
1: Ai, no sabia que totes les notícies eren de Lleida.
0: Sí, és que estan molt avançats. Mm. Les alarmes saltaran.

0: filla?
1: Llegeix-la tu, que no sé llegir, sí, no, Maria Lluïsa.
0: Sí, no, però
2: llegeix-la
0: tu.
2: Ai, bueno, vale.
0: Crec que és un dels meus millors versos,
2: sí.
0: Eh?
2: No, no ho
0: busca-la,
2: dubto.
0: Busca-la,
2: busca-la. És la nostra Maria Mercè Marçal.
0: I?
2: Ai, atenció, la tinc. El pinyó és clar. El panellet allargat. I la padrina Ramona s'ha ofegat. En recorda de Ramona Ferrer.
0: Impecable.
3: Quin talent.
0: Gràcies, família.
1: Però no li falta un tros, sembla com una mica curt.
0: Quimet,
1: no?
0: És que és així, és que no ho entenc. Ah, m'agrada, m'ha inspirat, no?
2: Sublim, és que... Ui, mira, està al costat de l'anunci de Taps Jònic.
1: Taps Jònic, aquests ens donen diners, no?
2: Diners són els nostres patrocinadors.
4: El teu marit té les orelles més negres que el carbó?
5: El teu fill li ha sortit un tercer ou?
6: Les rates t'han portat més que mal de cap?
7: Pareu bé l'orella, perquè ha tornat la pesta.
6: 9 de cada 10 experts ho asseguren.
5: La pesta entra per les orelles, però tenim la solució.
6: Taps Jònica.
7: Que la pesta no t'aturi la festa.
5: Tapa't les orelles i oblida't dels problemes.
4: Taps Jònica.
6: Per protegir-te de la pesta bubònica.
0: Ai, és que és veritat que són una meravella, eh? Jo des que me'ls poso em sento molt més segura. Sento algunes veus, però això em passa una mica sempre.
2: Ah, clar, sí, dona, sí. Sentir veus, pixa negra i veure-hi triple és perfectament normal. Es contempla dins dels efectes secundaris.
0: Ah, em quedo més tranquil·la, llavors.
2: Bé, estimats radioients, seguim aquí anys i panys, portant-vos les últimes noves, avui 3 de desembre de 1385, des de la masia de Can Collons de Roca Peluda, recordeu. Es portes alguna notícia més, Quimet, o
1: sí,
2: què?
1: Sí, oh, i tant, moltes.
0: Doncs vinga, què esperes?
1: Ah, no, clar, aquestes sí que les he oblidat, eh? Les he oblidat. Ai, mira, mira, aquí estaven bé, eh?
2: Però...
0: Oh, jo tenia ganes.
1: Ai, no, hi havia aquella. No, espera, eh?
0: Sí, vinga.
2: Sí.
1: Clar, sí, no, des de que... No. Ai, no, ha tornat a marxar,
2: ai,
1: eh?
2: Mira, avui no sou pas, Quimet.
0: D'acord. Ara em toca a mi, veritat?
2: Vale, a veure, Margarida, quins portes avui, va.
0: Reprenent amb la notícia més important del dia, avui, a Sempre hi ha un català, parlarem amb l'home que ha vist més de prop la gran estrena de la nova senyera.
8: Anys i panys. Sempre hi ha un català.
1: Ai, sí, sí, espereu. Sí, sí, era aquesta, eh?
2: Com?
1: La tinc.
0: Doncs,
1: sí, sí.
0: La vols recitar abans de
1: era
0: començar?
1: Des de que el poble... No, m'ha tornat a marxar.
0: Deixa-ho. En fi, avui us porto l'home més proper a Pere el Cerimoniós. Parlem amb ni més ni menys que en Bartomeu Puig Vidal Torres, fill dels Puig Vidal Torres de Calarmengol de Més Amunt, el barber de la cort. Bravo!
2: Però,
0: el barber?
2: Però què ens ha d'explicar un barber?
0: I però com sou? Ja veureu que us sorprendrà.
9: Hola!
2: Hola.
9: Ei, bon dia, com esteu? Entro, ui, feu-me lloc, que vinc carregat de noves. Passo.
2: Senyor!
9: Ai, disculpeu. Això no cal que estic aquí.
2: Colló.
0: Vale, està bé.
9: Hola, què tal? Com esteu?
0: Benvingut. És un gust tenir-lo aquí, senyor Bartomeu Puig Vidal, fill dels Puig Vidal, torna a quedar-me molt de més amunt.
9: No, és que, mira, em podeu dir Barto? Perquè si hem d'esperar que diguem el nom complet és que em podria morir aquí mateix.
0: Ha pogut aparcar bé?
9: Sí, no pateixis, he vingut en el burro taxi.
2: Sí, és que per aquesta zona costa molt trobar lloc per lligar el burro.
9: Bueno, i a més el meu burro és tan vell que amb això de la zona de baixes defecacions progressistes no me'l deixen entrar entre setmanes.
0: Però ja va bé que ho restringeixin, que si no després fa moltíssima mala olor i se't pica el sacre del pulmó i ja veuràs. Ho veieu? Que n'hi ha raó.
2: Però...
9: Sí, és la tuberculosi, no patiu.
2: Però quina edat té vostè, senyor?
9: Doncs mira, vaig néixer el 15 de juny de 1343. Era una nit de tempesta, aleshores 10-20, me n'emporto 42. Es veu que tenia el cap tan gros que una mica més hiperteix.
0: No té vostè la veu molt cardada?
9: Bueno, escolta, Mac, això veuràs tu quan tinguis la meva edat.
0: Ostres, 15 de juny, ara que ho penso, bessons, veritat, un signe zodiacal complicat.
9: Sí, no, sóc fill únic, el meu bessó el vaig absorbir dins la panxa i els meus 15 germans, la veritat és que són tots morts.
2: Van morir de pesta.
9: No, el primer se'l van d'un carro...
2: Perquè per cuidar-se de la pesta, Taps Jònica.
0: No, pare, ara no toca, no ens paguen prou. A veure, reprenem el tema, sisplau, família. Barto, vostè és molt proper al nostre estimat compte, tinc entès, veritat? Però realment allò que volem saber la nostra humil família és si la cerimònia de la sepultura de Berenguer i Ermessenda va ser tan cerimoniosa com diu el poble.
9: Bueno, amb en Pere és tot molt cerimoniós, des de que es lleva fins que se'n va a dormir. Fins i tot a l'orinal.
2: L'orinal?
9: Home, només et dic que demana 3 monges, 1 quilo de mantega i una òliba.
0: Això sí que és una bona cerimònia.
9: És un festival, és un festival.
2: Un moment, ens estem anant de tema. Vostè hi va ser a la cerimònia aquesta de la sepultura?
9: On, a Girona?
2: Sí.
9: Oh, no pas, no m'hi van convidar. Tampoc tenia ganes, també t'ho dic, no em ve de gust.
0: Ah, però que no hi era?
9: No.
0: Com ha de ser-hi un barber en un acte tan cerimoniós, mare de veritat?
9: Els actes oficials no em necessita per res. Jo només el vaig veure pel matí, això sí, per arreglar-li una miqueta les trenetes de la barba, que estaven justetes, i li vaig ficar oli de balena, tu, i estaven fines, i que feien una olor que feia maco.
0: Ostres, no foti.

0: de balena, dius?
1: Hosti, home, sí.
0: Jo t'aniria bé per la teva barba, no? Te la podries una mica...
2: No m'emprenyeu, deixa'm en pau.
1: Home, mira, mira, perdó, però ja si de primeres veig que una bona raspatllada no t'aniria malament, nano.
0: I, tota
1: i només entrar vist que portes un sacall de barba que sembla un drap.
0: Però... Jo ja li dic, Bartu, que s'ha de cuidar, però és que la sobra les dones del poble ho comenten i em fa una vergonya.
2: Calleu, calleu, calleu, podem deixar de parlar de la meva
0: barba? Sí, aquest home no venia a parlar-nos de l'il·lustríssim Pere?
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: Fa, filla, això fa. A veure, Bartu, següent pregunta.
1: Sí.
0: Com ho fa per fer-li les trenetes tan petitonetes i perfectes al Pere? Perquè jo sempre patia per fer-li a la Maria Lluïsa. O sigui, és que té uns cabells indomables.
1: No
0: puc més.
1: S'ha de tenir molta traça i anys de pràctica, eh?
0: I
1: ja
0: tant.
1: De petit el meu avi m'asseia a l'estable i em deia... És que el meu avi era molt savi, eh? Em deia, de burro en burro s'arriba al compte. El mateix que li deia el seu avi, eh? I el seu avi abans de l'avi, eh?
0: Clar.
1: I l'avi de la... Perquè hi ha un avi i arribava l'avi i me n'emporto...
0: Sí.
1: Avi dos, me n'emporto dos... I així bé, bueno, i arribem al primer Puig Vidal, eh? El barber de Guifré el Pilós.
0: Del comte Guifré el Pilós? El primer comte de Barcelona que va decidir que el seu títol deixaria de ser escollit pels francs i seria hereditari inventant així el nepotisme a Catalunya.
1: Sí, bueno, sí, Guifré el Pilós, suposo que sí, sí.
0: Doncs no em sona. Us ho he dit que us sorprendria, us he portat un home com no n'hi ha una altra, família.
1: I no li deien Pilós per la seva cara bonica, eh? Ja us ho puc ben jurar. Tenia tant pèl com un os i gruixut com el tronc d'un cirerer jove. Com tu, nano, eh? Però ell el portava...
2: Bueno, mira, genial.
0: Salvador, trenques el clima.
3: Va, ara no ens descentrem.
0: A veure, tornant al tema un altre cop.
1: Sí.
0: Quina és la millor tècnica per treure els polls de la barba? Perquè, clar, vostè sap ben bé que no és el mateix que el cap, és una mica més complicat,
1: més,
0: veritat?
1: Sí, clar, clar. Bueno, mira, jo sempre ho recomano, quan em venen i m'ho pregunten, sangoneres!
0: Sí,
1: mai fallen, sí.
0: Ostres.
1: Tu li poses un parell de sangoneres al coll i l'endemà no hi ha ni un poll.
0: Ni ho hauria dit, eh?
1: Si no s'ha mort, també t'ho dic.
0: Ah, clar,
3: senyor, l'únic que volem saber nosaltres és com va anar la cerimònia de presentació del nou disseny de la senyera. No ens en pot dir res, eh?
1: El nou disseny? En Pere no ha inventat res, eh? La senyera de veritat la va inventar en Guifré el Pilós en el seu últim alè. M'ho va explicar el meu avi, que jo li havia explicat al seu avi i l'avi abans, i l'avi que hem restat abans també li havia explicat. I clar, jo li vaig explicar amb tota la bona fe al Pere i li va semblar d'allò més cerimoniós i va dir, ai, doncs t'ho copio.
3: Això és mentida, és només una llegenda, ho sap tothom.
1: No, és més cert que la puça que té aquest home a la barba.
2: Bueno, escolti, ja...
1: Va anar així. Guifré, en una de les més èpiques batalles, va quedar mortalment ferit. En el seu llit de mort, només plorava. Vull un escut d'armes! Vull un escut d'armes, sisplau, dugueu-me'l! Però clar, no en tenien i no callava. Vull un escut d'armes! Vull un escut d'armes! Fins que el seu escuder, fart de la plorera, va trucar a Make-A-Wish Foundation i va aconseguir que vingués el rei! I per fer-lo callar, el rei va agafar quatre dits, li va sucar bé la ferida a veure si moria ràpid i va pintar quatre barres sobre el primer escut que va trobar. I colorín colorado, la bandera se ha creado. Com us quedeu?
3: No m'ho crec ni per
2: bueno,
3: un moment.
0: Maria Lluïsa.
2: Ara que ho diu, Make-A-Wish Foundation.
1: Però
3: com us podeu creure aquest home si es veu d'una hora lluny que li falta un bull?
1: Vull blanc o vull negre? A poder ser blanc, que el negre m'infla.
2: Va, sisplau, acabem d'una vegada i que aquest home toqui el dos.
0: A veure, jo tinc... Veu aquí que a la clenxa se'm comença a veure el blanc?
1: Sí.
0: No ho suporto. De veritat que jo em teneixo, ho intento, però no m'aguanta.
1: No, nena, t'has de fer la permanent. Una mica de sofre, una mica de zinc, ben aixafadet i barrejat amb llet de burra, i et fa un colorant de primera. Et queda la cabellera més negra que la d'un poltre.
3: Va, això és una mica tòxic, no? Està segur que funciona.
1: Bueno, com sou, la meva dona igual. Sempre que li faig, es passa tot el dia marejada. Ai, tinc basques. A veure, sí, una miqueta fum, una miqueta de furtó sí que fa. Però jo li dic, ventila, dona, ventila, que per això tenim finestres, collons!
2: Senyor...
1: Digui.
2: Molt bé. Hauria d'anar marxant, jo crec que ja li toca, que hem de seguir amb el programa i se'ns fa una mica tard.
3: Sí, que ara em toca a mi. Tinc moltes coses a explicar-vos, coneixements reals i factuals, substanciosos, no com això.
0: No faci cas, Bartu. Moltíssimes gràcies per venir, Bartu, de veritat. Per mi, vostè és un pou de saviesa. Ens veiem diumenge a missa, veritat?
1: Gràcies. Oh, i tant, ens veiem a missa, si no m'he mort abans sortint pel carrer perquè vés a saber què hi ha en aquesta època.
0: Així que adéu.
1: Adéu-siau, eh? I que Déu-vos guard, que és el més important en aquesta vida.
0: Ai!
1: No, estic bé.
0: Segur?
1: Sí, escorreu-me.
2: Fora d'aquí.
1: Adéu!
0: Vinga,
4: adéu. Què coi ha passat?
5: Mira, oncle, això t'ho explico. El Bartomeu Puig Vidal Torres, fill del Puig Vidal Torres de Calarmengol, de més amunt, ha vingut per parlar de Pere el Tercer, el cerimoniós. Però la tieta Margarida s'ha interessat per la depilació masculina i em sembla que t'ha deixat caure, que t'has d'arreglar una mica la barba i jo estic d'acord. Però al final, el Bartomeu Puig Vidal Torres, fill del Puig Vidal Torres de Calarmengol, de més amunt, només volia parlar de Guifré el Pilós. I em sembla que allà ens hem quedat.
3: Veig que has estat molt atent, Quimet. No has obert la boca en tota l'estona.
5: No em volia perdre res. Tenia les orelles ben obertes.
2: Parlant d'orelles.
6: Avi.
4: Quants minuts et queden de vida? Quan rebré l'herència?
1: Què dius, Mònica?
4: Em puc quedar el burro? Vols una mica de cianur?
6: L'escoltes? No, perquè portes taps, Jònica. Taps, Jònica, per no sentir la teva neta Mònica.
5: Són més enginyosos, no, aquests anuncis?
2: És que aquest l'he escrit jo, eh? És que des de Tap Jònica m'estan deixant fer algunes petites col·laboracions. Jo crec que m'ha quedat ben rodó.
3: Sí,
2: oi,
3: tant, està molt bé, clar que sí, vinga.
2: Bueno, per als que us acabeu de connectar, on collons éreu? Ja portem una bona estona des de que fem el programa. Som la família Ferrer i això és Anys i Panys, pels que no ho sapigueu. Agafeu ploma i papir perquè arriba la Culturetes.
7: Anys i Panys. La Culturetes.
2: La meva filla, Maria Lluïsa, us porta les últimes modes, que està sempre al tanto, com diuen els joves.
3: Ai, pare, ningú diu el tanto, encara. Ahir vaig tornar de la capital, de Barcelona. Ai, perdoneu, de tants dies allà baix... És que se m'acaba enganxant l'accent.
5: Però quin accent més... Com maloman, sí. No?
0: Sembla que aquesta no és la paraula que busques,
3: no,
0: eh, Quimet?
3: Però precisament de malomania us venia a parlar, Quimet.
2: Però si no és temporada de melons, encara.
3: Però si això no té res a veure
0: amb melons. Ens en podries haver portat un parell de melons, no? Així m'insuposos.
3: No, no, no us deixaven passar el control, és que superaven el màxim de mil·lilitres.
5: Però què és un mil·lilitre?
2: Prou de melons. Maria, ens venies a parlar de música.
3: Sí, pare, us porto els últims èxits, el que sona a la catedral.
5: Els últims èxits, no en faran més.
3: És clar que en faran més, Quimet, per què dius això ara?
5: Home, doncs mira, ben senzill, és que has frasejat d'una manera en la qual semblava que el complement directe èxits anava acompanyat d'un qualificatiu últims que, en la meva opinió, implica com un final, no? Són els últims. Potser seria més adient emprar el qualificatiu recents en comptes d'últims. Ho deixo anar.
0: M'he perdut una mica.
2: Passes molt de temps amb la Maria.
3: Les meves classes estan donant els seus fruits. Molt bé, Quimet.
5: Gràcies. Què he dit?
2: Bueno, va, Maria Lluïsa, arrenca.
3: Doncs vaig tenir el gran honor d'assistir a la solemne missa que se celebrava a la Catedral de Barcelona. Res a veure amb el que canta el Quimet a la parròquia, us he de dir.
5: És culpa del mossèn.
3: De tot el que vaig escoltar, hi va haver una peça que em va tocar l'ànima. Era com si Déu m'estigués xiu-xiuejant a cau d'orella. I us l'he volgut portar perquè tots plegats ens puguem apropar al Senyor.
5: A veure.
3: Pareu bé l'orella. Sona així. Sí. Ostres, no és aquesta cantant, però sona maca.
2: La conec,
3: Sí, veritat. Oi. Ostres, qui és això?
5: Per què se'm va llogant les mans i les cames descontroladament?
3: Com ho puc parar?
5: Déu meu! Déu meu! Déu meu! Déu meu!
1: Anys i Panys!

0: Perdoneu, família, no sé què ha passat.
1: Ai, un viatge espiritual,
2: eh? Em sento molt tocat per Déu.
3: Em sembla que m'he
0: Aviam, espereu, a veure si la trobo. Sí, és aquí, és aquesta. Aviam, a veure si va... Ai, sí, és aquesta. Escolteu, escolteu. Ai, pare, si t'has de dormir, la paro, eh?
3: Però... Vull dir, a veure, està bé, però per... Però jo tenia... L'altre tenia més ritme.
0: Ai, Quimet, és que no ho entenc.
1: Bueno, és que saps què passa, Camila? D'abans em recordava quan era jove i festejava i estava tan bé.
2: Si m'he escoltat amb música, tu i jo.
1: A veure, no amb tu, no, Salva, amb el Manolo. Ell sí que em trobava el xacra de l'arrel.
2: Què, Margarida?
1: Clar, no.
3: Ui, que incòmode, no?
0: Seguim. És igual. No Melons no, però us porto en primícia les partitures originals d'aquest preciós cant que acabem d'escoltar. Us les passo, vinga, va.
2: Qui l'ha compost?
0: Aquí teniu.
3: Mira, ho posa aquí. Senyor anònim. No hi ha cognom, però... deu ser així important, no? Com la Shakira.
1: Què és, Shakira?
2: Va, família, que no acabarem mai el programa.
0: Vinga, va. Ara vull que la cantem tots junts, eh? Mare, tu fes la primera veu.
1: D'acord.
0: Quimet, tu faràs la segona que està aquí.
3: La segona
0: i aquesta. I tu, pare, agafes l'última, d'acord?
2: Sí, clar.
0: Jo us dirigeixo. Pareu la música de fons, vinga. Us dono la, eh?
2: Vale.
0: Preparats?
3: Dóna-me-la.
0: Ho teniu?
3: Sí? Sí. Afinadíssim.
4: Sí, pillat.
0: 3 i...
4: Que...
0: Us esteu perdent.
3: A veure, Maria Lluïsa, a quant va la negra?
1: Aquí Quimet, ja t'hem dit que no ens podem permetre un esclau ara mateix.
2: No, però... Tenim a tu, Quimet.
0: Quimet, no els facis cas. La negra va 90, així.
2: Sí.
3: Així?
0: Sí. Vinga, va. Preparats?
3: No.
0: Vale. 3 i...

0: Molt bé, ara sí, ens escoltem.
1: Oh, que bé, que bé. Que bé.
2: Podríem apuntar la coral i tot, no?
3: Sí.
4: Que bé. Quina veu més fina que ens surt, no? Quan
0: sí,
4: li posem,
0: que
4: canta.
0: Bé.
4: T'ha encantat? Us he de dir que se m'ha obert la gana, eh?
0: De veritat.
1: Quimet, doncs ara toca presentar Cuinetes de Farinetes, parlant de gana, ni que estigués escrit.
4: Home, sí, oncle, està escrit, ho posa aquí, mira.
1: No, però...
4: Quimet, dos punts. No. T'ha encantat, se m'ha obert la gana. No, Salvador, dos punts.
1: Però què t'empatolles? Però...
4: Ai, mira, i ara entra indicador, no. Cuinetes de Farinetes.
1: Però tu saps llegir?
5: Anji Panys. Cuinetes de Farinetes.
4: Veus?
1: Avui... A Cuinetes de Farinetes, la Maravillosa i jo us portem un plat per llepar-se els dits.
4: Per sucar i malibros.
0: A veure. No, per sucar i pa.
1: Què fa? Venir salivera.
2: Que està de mort.
1: Exacte, mai més ben dit.
0: Avui us portem...
1: Colom farcit!
2: Ai, quina marranada. Oh, sí. De veritat, un altre cop.
4: A mi les aletes fregidetes em tornen
1: a veure, doncs avui no el farem fregit, però us explicarem com preparar un colom de pas a pas.
0: Del niu a la taula.
2: No hi havia alguna altra cosa, família?
1: No, corren temps difícils i hem de fer amb el que trobem.
2: Ai, quina mandra.
4: Farcit de què,
0: ja hi arribarem aquí. Vale. Primer pas.
1: Saber si té pesta.
0: I com podem saber si té pesta?
1: Si no es mou, no tocar-lo.
0: I si es mou a poc a poc, tampoc.
1: Bueno, si camina que no voli, que igual se'ns escapa.
0: I si té bonys, té pesta, aquest no ens servirà.
1: Un cop tenim el colom, segon pas.
0: Matar-lo.
2: Tèrica, nena.
1: Dormir-lo, doncs.
0: Si camina a poc a poc, l'agafem pel coll, crac!
1: Si no l'aconseguim agafar, podem provar altres mètodes.
0: Una pedra al cap!
1: Exacte. Bueno, llançar-li un llençol a sobre.
4: Per
1: exemple. També podem construir una trampa per coloms. Bueno, filla,
0: mai
1: prou! D'on venen aquestes idees?
2: Ai, t'has de semblar el Quimet, eh? Jo t'he criat així.
4: Tan orgullós d'ella.
0: Ai, pareu, va. Tercer pas.
1: Desplomar-lo.
0: Ploma a ploma.
4: Ai, mira, com els panellets, no? Que els hi posem els pinyons d'un en un.
1: Ai, massa aviat per parlar de panellets, ai, però mira que eren bons, els de la tieta Ramona.
2: Ja estima que morís de nuagada amb un pinyó.
0: Ai, però siguin duríssims, et partien les dents.
1: Una tradició i la tradició s'ha de respectar.
2: Ai, com que el Quimet ens canti cada any per Nadal, oi?
4: Ai, sí, a Belén me'n vull anar.
1: No,
4: gallinet. Xim-pam, xim-pam.
0: A mi m'està fatal, quedant. Però és tradició, ho hem de seguir fent.
4: Però ai, quan et canto a cau d'orella dins del gallinet, no m'ho dius, això.
0: Crec que ens n'estem anant del tema, Com desplomar el colom?
2: Saps alguna d'això?
1: Podem anar ploma a ploma o fer servir l'esplomador 3000. Un dels meus últims invents.
2: Però si els teus invents no funcionen mai, carinyo.
1: Bueno, aquesta vegada sí.
4: Com funciona aquest?
1: Això ho deixarem per un altre dia. És massa complicat perquè ho entengueu.
0: Vinga, va, seguim. Un cop desplomat, amb les plomes podem fer-ne un plomall, per exemple, per treure la pols.
4: No, però això no anava de menjar.
1: No, aquí s'aprofita tot. Quarpes.
0: Quartarar-lo.
2: Per favor, podem obviar això?
1: Però dona, això ho fem també amb els cabrits i les llebres.
2: És igual, és
4: molt bo. No ho vau veure l'altre dia que el carnisser que va agafar un xall i li va treure la pell com si fos un
2: pantaló? Calleu. M'està donant mal de cap. Acabem amb això ja, sisplau. No ens cal saber com se'l fa trossets a l'ocell. Què hi ha després? A veure, què fem?
0: Seguim. Cinquè pas.
1: Cuinar-lo.
0: És com un pollastre, però té menys xitxa.
1: Es pot fer estofat, frigidet.
4: Ai, sí, les aletes, que bones.
0: Amb els ossos i el cap podem fer un brou, també el podem fer a la
1: planxa. Al forn, amb un rajolí d'oli.
0: I les potes les posem com les de les gallines, penjades a la porta com un amulet contra els mals auguris.
1: No es desaprofita res.
2: I els ulls per fer algun beuratge, no? Que si no ja sabeu que se'm desajusten una mica els xacres
1: sí,
2: i em torna una mica...
1: Sí, d'acord, carinyo. L'important és servir-lo calent i amb una mica de romaní i sal.
4: Home, sé que fa venir salivera, eh? Però el farcit de què és, exacte?
0: Bueno, quatre verduretes picades i cap a dins.
2: Va, ja tocava una mica de verda, no?
4: I quan dius que dinem?
0: Oh, doncs mira, just ha sonat la campaneta del forn, ara, Quimet.
1: Oi, com mola el temps quan em formes Catalunya,
4: Oi, quan t'ho passes bé, també,
1: Calla, Quimet. Sí. Bé, estimats radioients, se'ns ha fet l'hora de dinar.
2: O de sopar, o d'esmorzar, o de berenar, no sé. Depèn de l'hora que en estigueu escoltant això, radioients, perquè no sabem a quina hora ens metran.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Som la família Ferrer, i això és Anys i Panys. Esperem haver-vos informat, acompanyat, i potser fins i tot haver-vos tret, algun somriure.
2: Sí.
1: Ens tornem a trobar ben aviat i recordeu, els porcs són traïdors, els barbers imbècils i el Pere el cerimoniós, un botifler.
0: Botifler no es dirà fins d'aquí 400 anys, pare, no siguis anacrònica.
4: Ai, va, podem acabar ja.
1: Calla, nen, treu els micros i para'ns a taula.
4: Què són els micros?
6: Som la família Ferrer.
7: I això és...
6: Anys i Panys.
4: Anys i Panys.
8: Anys i Panys.
0: Una ràdio.
1: De principiants.
2: De principiants?
7: De principiants.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Curioses, Marina, les històries d'aquesta família Ferrer.
2: I tenen diverses entregues, vull dir que s'han treballat coses per diversos programes.
1: Sí. La cosa promet. I demà, Marina, nosaltres ara ho hem de deixar aquí, arriba l'hora 14 amb el Joan Bofill, però demà serà el torn del projecte guanyador d'Idea Ràdio 2026, que és Ni Quarts Ni Hores.
2: Ni Quarts Ni Hores, i aquest ja l'hem fitxat, i el tenim a l'equip.
1: Això t'anava a dir, l'equip Catalunya.
2: L'Oriol Llopart. És una exageració de l'actualitat des d'una visió humorística, i ell es fica a la pell de diversos personatges a la vegada. És espectacular veure'l.
1: Això serà demà, a partir de la 1. Escoltarem aquest projecte guanyador d'Idea Ràdio. Podrem parlar més amb tots els guanyadors perquè ens expliquin quina ha estat la seva experiència en aquests premis organitzats per Ràdio Barcelona. I també aprofitarem, a partir de la 1, per conèixer tota la programació d'estiu de la SER i de SER Catalunya, que arrenca el proper dilluns. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la 1, Marina.
2: Que vagi bé, adéu.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
3: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayuso descabalga otra vez la estrategia de Génova 13 para proteger a Feijóo tras su error de mezclar el absentismo con las bajas laborales y sugerir una rebaja salarial para los trabajadores que no acudan a su puesto de trabajo. Con Génova sudando estos días la gota gorda para intentar salvar a Feijóo y matizar sus palabras, va la presidenta de la Comunidad de Madrid y esta mañana dice que Feijóo tiene más razón que un santo.
2: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo, más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta, me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos. Es como el presidente Sánchez, que legisla contra las universidades privadas, ya hemos sabido estos días, que necesita un avión del ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada, en Londres.
1: Ayuso, mezclándolo todo y colocando su puntito sobre la I o su puntilla. Luego escucharemos lo que queda de este debate que se ha convertido en la polémica de la semana. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha dicho a Feijóo que está inhabilitado para gobernar. Última hora, Juan Manuel Moreno acaba de dar a conocer la lista completa de su gobierno en Andalucía, el nuevo ejecutivo andaluz, en el que, contra los deseos del propio Moreno, estará presente la ultraderecha y va a estar tal y como estaba previsto y acordado con una vicepresidencia. Vamos a Sevilla con los detalles. Jaime Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Juanma Moreno acaba de desvelar en San Telmo el gobierno de su tercera legislatura, un ejecutivo de 13 carteras compuesto por 7 mujeres y 6 hombres, con 3 caras nuevas y un complejo diseño de 3 vicepresidencias. Antonio Sanz asume la vicepresidencia primera, blindando sanidad y presidencia. La segunda recae en el líder de Vox, Manuel Gavira, con turismo y justicia, un escalafón medido para que la sustitución del presidente quede siempre en manos del PP. La tercera es para Carolina España, que retiene economía y hacienda. El ajuste deja fuera a Catalina García y Arturo Bernal y promociona a Mario Muñoz a fomento y a Adolfina Martínez a sostenibilidad en un gabinete que estrena además una cartera específica de inteligencia artificial para José Antonio Nieto.
1: Luego ampliamos y detallamos también la encuesta del CEO catalán, del CIS catalán, que confirma el sorpaso de Alianza Catalana sobre Junts, la ultraderecha, que le gana Puigdemont. Y nos ponemos también con toda la crónica política y judicial, también con los ecos de estas palabras de Donald Trump en su viaje de vuelta tras la cumbre de la OTAN. Trump ahora encantado con España. Por la mañana éramos el demonio, mala gente. Por la tarde hemos cumplido y somos generosos. Además del 2,1 comprometido en el gasto militar que le ofreció Sánchez a Donald Trump. ¿Había algo más? Pues el gobierno dice que no. El ministro Álvarez acaba de estar hace unos minutos en Televisión Española.
4: No sé exactamente a qué se refiere. Es solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable, sólido e indispensable para la seguridad euroatlántica, que cumple aquello que es necesario para la seguridad euroatlántica y cumple lo que promete. Ojalá todos los aliados pudieran decir con la cabeza bien alta lo que España puede decir.
1: Trump en estado puro. De momento, silencio, al menos a esta hora en sus redes sociales. De los tribunales y del caso Leire, la UCO implica directamente la trama al expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. La Guardia Civil entiende que fue Juan Manuel Serrano quien abrió las puertas de Correos a la trama y desde dentro pues Leire impulsaba los supuestos amaños. Información de Miguel Ángel Campos.
5: Los agentes afirman que Serrano, quien también fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, enchufó a Leire Díez en Correos, quien supuestamente habría amañado al menos 2 contratos con la posible connivencia del propio Serrano. La UCO también insiste en su supuesta participación en la trama para desestabilizar causas que afectasen al PSOE por haber participado en una reunión y recibir mensajes de Leire. La UCO pide al juez permiso para acceder al móvil de Serrano, especialmente por las comunicaciones que haya mantenido con otros cargos públicos. Literal.
1: Nos vamos también a Málaga, donde lo acabamos de conocer. Acaba de ser detenido el presunto autor del doble asesinato de Mijas, la pareja de la mujer de 61 años. Ampliamos en Ser Málaga con Nieves Egea.
6: Sí, detenida la pareja de María, la mujer de 61 años, asesinada en Mijas junto a su hija de 31. El arresto lo ha efectuado hace cerca de media hora la Guardia Civil. Los cuerpos de madre e hija fueron encontrados en lo que parecía un incendio en su casa de las Lagunas de Mijas, pero una vez extinguido, los efectivos hallaron los cuerpos y constataron que tenían heridas de arma blanca. Los investigadores sospechan que el autor del crimen pudo provocar el fuego en un intento de ocultar el suceso y eliminar las pruebas.
7: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Empiezan los cuartos del Mundial. Mañana es el gran día de España frente a Bélgica. Hoy tenemos un Francia-Marruecos que como aperitivo no está nada mal. Antón Meana, última hora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, las 5 y 4 de la mañana aquí en Los Ángeles, un partido muy grande. Oye, Francia-Marruecos, piensa la gente que los de Brahim pueden dejar fuera a Mbappé, Olise y compañía de las semis del Mundial, una ronda en la que quiere estar España. Cuando se levante el equipo nacional aquí en Los Ángeles, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de los Galaxy y en tiempo de larguero, escucharemos a Luis de la Fuente, que va a repetir en principio el mismo 11 que derrotó a Portugal en el partido ante Bélgica mañana a las 9 en el SoFi Stadium.
7: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: El tiempo con Jordi Carbó.
9: Ya hemos superado lo peor de esta segunda ola de calor, pero eso no se traducirá en un descenso significativo de la temperatura. En la mayor parte del país nos mantendremos en valores muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas, muy por encima de la media. Y eso se traducirá en máximas en la mayor parte de poblaciones entre los 35 y 40 grados. Además, con muchas horas de sol, solo esperamos tormentas en la Ibérica, más aisladas en el Valle del Ebro, también algunas en los Pirineos. Afectarán pocas poblaciones, pero allí donde se presenten descargarán chubascos con intensidad.
1: Y no nos olvidamos de Bonnie Tyler. Ha muerto la voz más áspera de los 80, grandes éxitos que forman parte de la banda sonora de cada uno de nosotros. Bonnie Tyler estaba ingresada en un hospital en Portugal, en Faro, tras una operación de estómago. A y media la vamos a recordar con la visita en este estudio del gran Fernandisco. Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Emilio Escribano en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
10: Aliança Catalana superaria Junts si avui haguessin eleccions al Parlament. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió assegura que el PSC tornaria a guanyar, però perdent vots i fent perillar la majoria d'esquerres. El que es dispara és l'extrema dreta. El partit de Sílvia Oriols i Vox ocuparien una quarta part dels escons. No és la calor el que provoca les morts per altes temperatures, és la pobresa i la falta de diners per fer-hi front. Segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, només el 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros estan ben refrigerades.
11: El confort tèrmic a l'estiu ha de tenir el mateix estatus que la calefacció a l'hivern.
10: La majoria de morts atribuïbles per la calor en la darrera gran onada van ser dones grans de barris pobres sense aire condicionat. Els bombers, esgotats i al límit després de 6 dies consecutius amb incendis nous cada dia i de manera simultània. Ho ha explicat aquí a SER Catalunya, l'Aquí Catalunya, el cap del cos, David Borrell.
12: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
10: Ara mateix no hi ha cap foc sense control. Els 5 que van començar ahir van quedar tots estabilitzats. Anirem al Baix Camp. Avui ha tornat a sonar-hi les alarmes per confinament. Així ho han viscut els veïns les darreres hores.
13: Moltíssima angoixa, perquè és clar, quan veus foc, doncs és que et sents impotent, perquè segons com és impossible aturar-lo, perquè el bosc està tan brut, tan sec.
14: Quan vaig sortir vaig veure una fumarada, va córrer el foc i bueno, van tindre que treure les bombones de butà, les van ficar dintre de la piscina i van tindre que sortir.
10: Ja són 9 els espais naturals tancats, 223 els municipis amb el nivell màxim d'alerta. Els tancats en què no s'hi pot entrar ni fer cap activitat són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, Barònia de Rialb, Les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt, l'Ubac i el de Montsant. Avui el risc d'incendi és més alt i afecta a més territoris que no pas ahir, Jordi Carbó.
9: Cada dia que passa, la vegetació va perdent més humitat i és que tenim condicions en molts moments pròpies del desert, humitats per sota del 20%, temperatures al voltant dels 40 graus. Doncs el que dèiem, això és un consum molt significatiu d'aigua pel que fa a la vegetació i això és el que fa augmentar el risc d'incendi forestal. Avui l'única bona notícia és que la temperatura ja no pujarà més, però tampoc baixarà o ho farà molt poc. Màximes semblants a les d'ahir, destacant valors propers als 40 graus a la major part de l'interior, superant-los a ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, així com a la Conca de Tremp. Molt de sol, marinada forta fins la nit i algunes tronades al Pirineu de Lleida, molt locals, això sí. Els pròxims dies la temperatura continuarà baixant, però sempre es mantindrem amb valors força per sobre de la mitjana.
10: I tenim una última hora. Els Mossos han detingut un home de 57 anys a Cubelles, al Garraf, per un apunyalament mortal. Els Mossos han rebut l'avís poc abans de les 11 del migdia i quan han arribat al lloc dels fets han trobat la víctima morta amb signes de violència. Molt a prop d'allà hi havia el detingut i ara s'ha obert una investigació per esclarir els motius d'aquest crim. Tot això en aquest dijous en què torna la música al Parc del Fòrum de Barcelona. Segon dia del Cruïlla avui amb Pixies, a la platja de Sant Sebastià també a la Barceloneta, i tornarà la música clàssica. Ahir ja desenes de milers de persones van disfrutar del concert gratuït de l'Orquestra del Liceu.
15: Hi ha un moment en què m'he hagut de tombar i mirar cap al cel, deixar-me portar perquè sentia. Ha estat increïble.
10: A la tècnica tenim en Guillem Arnal, a la producció l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
10: Què tal? Bona tarda, tarda infernal, en què ara mateix tornem a superar els 40 graus en molts punts de Catalunya, fins i tot en punts on mai abans s'hi havia arribat aquesta temperatura, com a Barcelona.
16: Que anem amb rècords any rere any. També les nits són extremadament càlides. Avui, per exemple, a l'Observatori Fabra hem tingut una mínima de 28,7, apropant-se ja als 30 graus. Hem tingut en climatologia que posar qualificatius a les nits. Tothom sap el que és una nit tropical, no? Aquella que la temperatura mínima no baixa de 20 graus. Després ja van proposar nit tòrrida i ara ja tenim la nit roent. Anem clarament cap a un país i un planeta més càlids que 40-50 anys enrere.
10: Així declara estat el director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, aquest matí en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Això anirà pitjor i no tothom pot fer-hi front de la mateixa manera. És una conclusió que podeu pensar que és evident, però a la que avui un estudi posa dades per demostrar-ho. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha determinat que el que mata no és la calor, sinó no tenir diners per poder combatre-la, amb piscina, amb aire condicionat o amb un bon aïllament. I això, a Barcelona, va per barris. Oriol Soler, bona tarda.
17: Bona tarda. Sí, només un 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros al mes tenen una bona refrigeració, per un 70% de les que ingressen 3.000 euros o més. No és el mateix combatre la calor amb un ventilador, amb aire condicionat o amb una piscina, però també és molt diferent viure en pisos amb un bon aïllament estructural, finestres de qualitat o tenir zones verdes a prop de casa que baixin la temperatura ambiental. Rubén Martínez és un dels autors de l'estudi i defineix així el perfil de morts atribuïbles a la calor a la província de Barcelona durant l'estiu de l'any 2022.
18: El retrat de la mortalitat per calor es repeteix a totes les onades. Una dona gran que viu sola en un pis mal aïllat, de renda baixa i sense refrigeració.
17: I l'estudi identifica una quarantena de municipis de Barcelona com a prioritat, ja que tenen els tres problemes alhora: alta exposició a la calor, habitatges en mal estat o molt antics i baix nivell de renda. Les més urgents, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Sant Boi, Manresa, Cardona i Artés.
10: I què es pot fer per revertir-ho? Les administracions, assegura Hidra, han de posar diners per rehabilitar i acondicionar els edificis perquè això no només depengui de la butxaca de cadascú.
17: Sí, exacte. Reformar edificis perquè tinguin unes parets de qualitat que garanteixin aïllaments fiables, així com finestres i persianes útils i sistemes de ventilació creuada sempre que es pugui. Segons els autors de l'informe, hauria de pagar això, aquestes reformes, qui més contamina.
18: Un gran programa de rehabilitació d'habitatges o mesures per renaturalitzar la ciutat. Tot això finançat amb un fons climàtic provincial i un principi senzill, que qui més contamina, que els sectors que més contaminen, més paguin aquesta adaptació.
17: Hidra demana que les administracions facin una llei estatal de protecció davant la calor extrema, un fons climàtic provincial finançat en part per l'excedent de les renovables, una governança a tots els nivells, d'Estat, Generalitat, Diputacions i municipis, i per acabar, un sistema públic d'indicadors de calor i desigualtat climàtica.
10: Hem anat parlant de les desigualtats entre propietaris i llogaters, doncs també aquí hi ha diferències a l'hora de poder-hi fer front amb aquesta calorada. Nico, 36 anys, què tal? Bona tarda.
19: Bones tardes.
10: Tu vius de lloguer en un pis al barri de Gràcia, pagues 1.500 euros cada mes i vius amb el teu germà petit, amb la teva mare, i pràcticament des del primer estiu que vius en aquest pis vas veure que era un autèntic forn.
19: Sí, realmente es un infierno. Hace más calor dentro de casa que fuera, y sobre todo por las noches he llegado a comprobar que las temperaturas dentro de casa son mayores de 30 grados.
10: Tu has intentat posar aire condicionat des de que vas arribar-hi. Què has fet? Perquè ara no en tens, aire condicionat.
19: No, en el primer verano lo que hice fue hablar con la dueña para ver la posibilidad de poner un aire acondicionado, ya que no estaba instalado en el piso cuando lo alquilé, a lo que ella se negó rotundamente.
10: Tu vas intentar, per exemple, no sé, arribar a un acord, vas a demanar un pressupost, i què et van dir?
19: Sí, el tema es que para poner el aire acondicionado, esto requiere hacer una obra en el piso, la cual es muy costosa, por lo cual intenté de varias formas con la dueña, de que me lo vaya descontando mes a mes o hacerlo 50-50, y bueno, no estuvo dispuesta a poner ni un euro, por lo cual tuve que desistir.
20: Després de mirar pressupostos, quant t'hagués costat instal·lar tu l'aire condicionat?
19: Era aproximadament 2.500 euros.
20: Has desistit finalment de no posar aire condicionat, com dius. Com ho feu ara? Com aguanteu ara la calor?
19: Bueno, con varios ventiladores, uno en cada ambiente, y cerramos las persianas, estamos todo el día casi oscuras para que la temperatura no suba tanto.
20: O sigui, teniu un ventilador pràcticament a cada habitació, fins i tot a la cuina, als lavabos.
19: Sí, sí, sí. Sobre todo en la cocina es complicado, porque ya al prender el horno o cocinar realmente es complicado.
20: Què penses quan la propietat del teu pis et diu que no és necessari un aire condicionat on vius?
19: Bueno, me gustaría que venga y lo compruebe ella misma, que estoy seguro que pensaría bastante distinto.
20: ¿T'has plantejat marxar del pis?
19: No, porque como está la cosa en Barcelona, es un mal menor.
20: Doncs Nico, t'agraïm molt que ens ho hagis explicat. Moltes gràcies i ànims amb aquesta calor.
19: Gràcies a ustedes.
20: Un dia més, ara mateix, és una hora crítica pels incendis. Els bombers pateixen perquè tornem a tenir un dia d'incendis simultanis. Des de dilluns, això ha passat cada dia. Ahir mateix, quatre focs molt preocupants que van començar entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda. Gavà, Navarcles, Guimerà, Aiguamúrcia. Focs que ara mateix tots estan estabilitzats, però anem fins a aquest últim, Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Aquest matí han tornat a sonar les alertes als mòbils demanant el confinament del nucli del Pla de Manlleu. Anem fins allà. Eva Hidalgo, bona tarda. Quina és l'última hora?
21: Bona tarda, Joan. Poc abans de 11:45, els 150 habitants del Pla s'han hagut de tancar a casa perquè ha augmentat el fum i hi ha hagut una petita represa de foc a un barranc proper, que al cap de mitja hora doncs, ja s'ha desconfinat tota aquesta població. 26 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen intensament per encerclar les 80 hectàrees cremades, aprofitant ara just abans del migdia i d'aquesta hora més crítica. Les vinyes han estat la clau per evitar la propagació amb un potencial que tenia 5.000 hectàrees. El Jordi és veí d'una masia aïllada.
22: Perquè si no arriba a haver-hi tanta vinya plantada, el foc aquest, us ho dic, que jo no el parem. No el parem perquè era... no us podeu arribar a imaginar els remolins que hi havia, una força, els pins de més de 20 metres, unes flamarades, feia molta por, molta por, molta por.
21: Els habitants d'aquesta zona, que cavall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, reclamen més recursos per mantenir els boscos nets, com diu la Núria des d'Aiguaviva.
23: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
21: Els bombers veuen complicat donar avui per controlat un foc que manté tallada la carretera T244 entre Montmell i el Querol.
20: Gràcies, Eva Hidalgo. Des d'aquest punt on ahir començava aquest incendi a aquesta hora, cap foc sense control, tot i que des de divendres no s'han parat de declarar per tot el territori. Això ha estat gràcies a aquests dies de feina ingent de bombers professionals i voluntaris, que també cada dia estan més esgotats. Ells i el material i el risc d'incendi avui és encara més alt que ahir, Martí Oliver.
24: Els bombers ho tenen clar.
25: Tornarem a patir, segur.
24: Com ha explicat el cap de bombers David Borrell en declaracions a l'Aquí Catalunya, aquest alt risc d'incendi els va desgastant.
25: Acumulant, diguéssim, un estrès important.
24: D'una banda, a nivell físic, perquè en aquests casos els bombers s'organitzen en torns de 24 hores.
25: Descansem 24 hores, llavors les següents 24 hores tornem a activar el personal, diguéssim, de reforç de l'altre torn.
24: Però també té afectacions materials.
25: Ens hem dit que hem de tenir les gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Ara les estem recollint, les estem tornant a posar al sistema, però vull dir que els vehicles també doncs, comencem a tenir, doncs se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
24: Tot i que admeten un sobreesforç...
25: Tenim cor de parrato, ho donarem tot. I...
24: Borrell ha deixat clar que encara tenen forces.
20: Sí. Són les 2:19. En la crònica política, Aliança Catalana ja supera a Junts i podria arribar a ser la segona força al Parlament de Catalunya. Aquest és l'escenari que dibuixa el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que s'ha publicat avui. L'extrema dreta de Sílvia Oriols es dispara fins a ser el tercer partit més votat, molt a prop del segon, d'Esquerra, i el PSC tornaria a guanyar les eleccions, però perdent força vots, i això també fa que perilli la majoria d'esquerres actual. Anem a repassar les dades d'aquest CEO amb detall. Xavi Balló.
2: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar o necessitar la CUP per sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i convença la baixada de socialistes i de comuns. Els republicans amb 24-26 escons serien la segona força, però amb només un diputat d'avantatge respecte d'Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16 o 18 escons. PP i Vox empatarien a uns 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP a 4 o 5 escons. Tot plegat deixaria un Parlament amb majoria d'esquerres, però amb governabilitat complicada i també amb majoria independentista, tot i que no seria articulable políticament per la incompatibilitat d'algunes formacions amb Aliança.
20: Sobre líders, Salvador Illa és el més ben valorat i hi ha més gent que prefereix a Gabriel Rufián de president que no pas a Junqueras, fins i tot entre els votants d'Esquerra.
2: Ell és el més ben valorat i el que més persones veuen com a preferit per ser el president de la Generalitat. Oriol seria la segona opció més repetida davant d'aquesta pregunta oberta, en bona mesura també perquè apareixen dos líders diferents d'Esquerra Republicana en aquesta tria, Rufián i Junqueras, tot i que més persones prefereixen el diputat del Congrés com a president que no pas el líder d'Esquerra Republicana. La preferència per Puigdemont continua caient, segueix sent molt ben valorat pels votants de Junts i un dels pitjors valorats pels votants no independentistes.
20: Un centre d'estudis d'opinió que també ha preguntat sobre el Papa o la intel·ligència artificial.
2: Després del gran desplegament fet per la visita del Papa Lleó XIV, aquest baròmetre reflecteix que 2 de cada 3 catalans donen poca o cap importància a l'opinió que pugui tenir el Papa, una tendència que és majoritària fins i tot entre aquells que es defineixen com a catòlics. A més, hi ha gairebé el doble de catalans que pensen que Lleó XIV té una orientació més conservadora que el Papa Francesc, que no pas els que pensen que és més progressista. El baròmetre també reflecteix que l'habitatge és la preocupació principal dels catalans i sobre la intel·ligència artificial, 1 de cada 4 diu que l'utilitza cada dia, gairebé la meitat de la població ho fa almenys un cop per setmana, sobretot per consultes sobre temes jurídics o econòmics o sobre dubtes relacionats amb la salut física.
20: Per cert, que Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia ha posat pals a les rodes en les causes que investiguen l'espionatge a l'independentisme català, el que es coneix com a Catalangate. En un nou estudi, l'organització ha analitzat el paper del Ministeri Fiscal en els 6 anys que fa que l'espionatge és als jutjats de Barcelona. I la conclusió, Martí, és clara. Diuen que han tingut un paper clau en paralitzar aquestes investigacions.
24: Estem parlant d'obstacles com ara posar un llistó molt alt per admetre les querelles, no fer passos per concloure si Espanya feia servir Pegasus o allargar com si fos una partida d'escacs els tempos judicials al màxim. Amnistia Internacional considera que això ha impedit que, tot i que s'hagin impulsat fins a 10 causes als jutjats, no s'hagi fet justícia amb les víctimes.
3: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
24: Declaracions de Virginia Álvarez, que també ha demanat al govern espanyol una reforma de la llei de secrets perquè el CNI hagi d'aclarir contra qui va fer servir Pegasus.
20: 2 minuts i més notícies.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario?
4: Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
6: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
8: I tu?
26: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
27: Només penso en tu.
26: Referents amb tu.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com. En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
20: 5 minuts i dos quarts, parlem de ciència. Investigadors de l'Hospital Sant Pau a Barcelona han desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que els permet, atenció, identificar els pacients que tenen més risc de patir una trombosi venosa. Aquesta és una malaltia cardiovascular que té moltíssima incidència. Cada minut una persona mor al nostre continent per culpa d'una trombosi. Susana Ruiz.
8: Fins ara, l'avaluació del risc s'ha basat fonamentalment en factors com l'edat, l'obesitat, determinats tractaments hormonals o algunes alteracions genètiques concretes. El model desenvolupat per Sant Pau combina informació clínica i genètica per analitzar prop de 13.000 gens en persones amb antecedents trombòtics personals o familiars i detecta els pacients amb més probabilitats de patir una trombosi. El doctor José Manuel Soria, director de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de Sant Pau, és un dels autors de l'estudi.
11: Això té molta repercussió a l'hora de, en el futur, muntar un diagnòstic més acurat i, sobretot, una medicina més personalitzada.
8: Malalties com l'infart de miocardi, l'ictus isquèmic i l'embòlia pulmonar són conseqüència gairebé sempre d'una trombosi, un coàgul que impedeix el reg sanguini i l'oxigenació dels teixits.
20: I quan es van acabar els exàmens de selectivitat, les crítiques van ser pel de matemàtiques, llarg, difícil. Doncs resulta que finalment han estat els exàmens de llengua catalana i literatura els que més sol·licituds de revisió han tingut aquest any. SER Catalunya ha accedit a les dades. 22.000 reclamacions d'exàmens d'alumnes que no estaven d'acord amb la seva nota. Àlex Calatrava.
12: L'examen de llengua catalana i literatura és el que més sol·licituds de revisió ha rebut. Són més de 2.500 peticions. En segon lloc, el d'anglès n'ha rebut 2.129 i el de matemàtiques científiques ha estat el tercer examen del rànquing amb 2.057 sol·licituds de revisió. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que aquesta prova s'ajustava al currículum, però també ha reconegut que hi ha aspectes a millorar de cara a l'any vinent.
13: Per exemple, la càrrega de càlcul o el temps o la llargada de l'examen. I aquí és on hem vist que realment hi ha aspectes a millorar.
12: De total de revisions, només en un 27% dels casos s'ha millorat la nota, a un 17% se'ls ha baixat i més de la meitat s'han quedat amb la nota que ja tenien.
20: Demà divendres es publicarà la primera assignació de places universitàries i sabrem com queden les notes de tall, fins a quin punt el mal resultat de l'examen de matemàtiques ha fet baixar aquestes notes de tall en els graus científics. Anem pels esports. El Barça encarrila l'arribada de Karim Adeyemi. Nil Solà, bona tarda.
14: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Així és, el Barça encarrila també després de Joao Cancelo l'arribada de Karim Adeyemi, futbolista del Borussia Dortmund, que acaba contracte el 2027, per tant, que ha comunicat ja el seu equip a l'alemany que no vol renovar i això faria que el Barça el pogués treure amb un cost més assequible del que hauria de ser. En principi, per una operació que el Barça no espera que vagi més enllà dels 30 milions d'euros. Un futbolista versàtil amb un 1x1 molt important i sobretot molt i molt ràpid. Aquí Hansi Flick coneix perfectament de la seva etapa a Alemanya i des de quan va ser seleccionador alemany. Això en el dia que hem explicat al Què t'hi jugues, que el Barça demana un préstec de 210 milions d'euros a compte dels drets televisius de les pròximes temporades. Aquest deute servirà pel club per afrontar el mercat de fitxatges amb garanties i amb clau de futur, ja que el Barça preveu que la pròxima temporada tornarà a estar accedit en el Fair Play i tornarà a tenir limitacions a les inscripcions.
20: És el so del concert ahir al Cruïlla al Parc del Fòrum de la Nord-Americana Halsey. Els caps de cartell avui el festival torna, per exemple, noms com Pixies, però hi ha una novetat d'última hora. Dissabte hi actuaran els Fades després d'haver cancel·lat diferents concerts en festes majors pel boicot d'algunes persones. Ho explicava el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, a l'Aquí Catalunya.
27: De fet, ha estat una incorporació de darrera hora perquè ens semblava que era necessari que tinguessin concerts tranquils, que tinguessin concerts segurs.
20: I també aquest vespre la platja de Sant Sebastià tornarà a convertir-se en un gran auditori a l'aire lliure. Ja hi 30.000 persones van anar a la Barceloneta en el primer dia de clàssic a la platja i va anar la Júlia Domènech.
0: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, va inaugurar aquesta nova edició amb un repertori de grans clàssics pensat per acostar la música simfònica a nous públics, una proposta que va omplir la platja de Sant Sebastià de tovalloles i fiambreres i que els assistents valoraven així.
9: Ja ha estat empezar a sentir la música i ha arribat un moment en què m'he hagut de tombar, deixar-me portar perquè sentia.
10: Una cosa molt interessant, igual se m'ha hecho un poquito corto.
15: M'ha sorprès que hi havia molta gent jove.
16: Muy importante hacerlo porque las nuevas generaciones que no es acostumbrado a ir en los lugares donde normalmente está la clásica.
0: La iniciativa continua avui amb el segon i últim concert de clàssica a la platja, aquesta vegada a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
20: Són dos quarts.
17: Un i media en Canàries, adiós a la voz rota. Ha muerto Bonnie Tyler.
18: Hora 14. El láser con Javier Casal. It's

0: Avui, al balcó, acomiadem temporada amb Regina Rodríguez Sirvent i Santi Balmes. I després ens remullem a la platja amb l'última secció dels Otero, amb Miki i Malcom Otero.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Atenció, perquè s'ha reactivat un dels quatre focs que es va declarar ahir, que els bombers van aconseguir estabilitzar. És el de Guimerà, a l'Urgell, on ara mateix estan treballant una trentena de dotacions. S'ha reencès el flanc dret i això ha obligat a enviar una alerta per confinament a 21.000 persones d'aquesta comarca. Per tant, des de fa aproximadament 20 minuts que s'ordena que es confini tothom que viu a la ciutat de Tàrrega, també els nuclis de Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. Aquestes 21.000 persones en què, segons els bombers, se'ls demana que no surtin al carrer i que segueixin les indicacions de les autoritats. És un foc que va començar cap a 9:15 d'ahir i que havia quedat estabilitzat de matinada, però que, segons els bombers, expliquen, s'ha descontrolat. Hi ha 9 espais naturals tancats avui, 223 municipis amb nivell màxim d'alerta per incendi. Són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, l'Ubac i el Montsant. En aquests parcs ningú hi pot entrar ni fer-hi cap activitat. I des de divendres recordem que no s'han parat de declarar incendis. Són dies de feina de bombers, de professionals, voluntaris, que cada dia estan més esgotats. Així ho ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions a l'Aquí Catalunya.
3: Anem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
2: Els bombers s'organitzen en torns de 24 hores, un dia treballant, un dia de descans, així successivament, però no només ells estan patint desgast físic, també el material.
3: Ens hem dit que vam tenir les gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tenen.
2: I a Barcelona, dos treballadors de parcs i jardins han hagut de ser atesos en hospitals per culpa de la calor. Ho ha denunciat la CGT Inspecció de Treball. L'Ajuntament recorda que ja ha pres mesures per intentar evitar casos com el de l'any passat. Una treballadora de la neteja va morir. L'últim cas va ser dimarts, al Parc de la Ciutadella. Un jardiner va haver de ser atès i transportat a un centre sanitari en ambulància i, en altre cas, un treballador en pràctiques que va patir un cop de calor al mes de juny. Mariano Peinado és delegat de la CGT a Parcs i Jardins.
4: En certs dies i a certes temperatures, els jardiners no hem d'estar al carrer fent feines. Els jardiners hem d'estar a les brigades protegint-nos, preparats per sortir per qualsevol urgència que surti. El que no pot ser és tenir la gent treballant a les 12 del migdia en una fase d'alerta o qualsevol altre dia en temperatures onades de calor.
2: L'Ajuntament diu que en tots dos casos es van seguir els protocols d'actuació. I en política, Aliança Catalana superaria a Junts si avui haguessin eleccions al Parlament. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió assegura que el PSC tornaria a guanyar, però perdent vots i fent perillar la majoria d'esquerres. Es dispara, per tant, l'extrema dreta, Vox i el partit de Sílvia Oriols ocuparien una quarta part dels escons al Parlament. Xavier Balló.
5: El PSC va perdent pistona de lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que la única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força, amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa, empatant amb la CUP a 4 o 5 escons. Un Parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
1: Esports, el Barça ha presentat Pere Romeu com a nou entrenador del Barça. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Anna. Doncs sí, el tècnic renova fins al 2028 i amb un estiu per davant en el qual tindrà molta feina, perquè recordem que l'equip ha patit forces baixes, tant a nivell esportiu com de lideratge. Parlem de Mapi, d'Alexia, que ho dèiem ahir al balcó, també d'una Batlle o de Salma. Romeu ha parlat sobretot d'aquest buit de lideratge, que ja té clar qui l'haurà d'ocupar, més enllà de Patrick Guijarro, que és l'actual capitana.
7: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadors segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
1: I marxem cap a França, perquè avui s'ha viscut la famosa etapa del Tourmalet. Arnau Santero, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, se l'han dut per sorpresa de ningú, Tadej Pogacar, amb un temps rècord, 43 minuts i 12 segons. L'últim rècord el compartia ell mateix amb Vingegaard i era de 45 minuts i 32 segons, o sigui que el baixen més de 2 minuts. De fet, el danès Vingegaard ha creuat la línia a 2 minuts i 40 segons més tard que Pogacar. Després d'aquesta victòria i de la caiguda que ha patit el líder Trent a 24 quilòmetres de la meta, Pogacar se situa al capdavant de la classificació ja amb Vingegaard a segon a més de 2 minuts.
1: I a Wimbledon ja està definida la primera finalista.
6: Sí, i de fet ja tenim la final perquè fa uns pocs minuts ha acabat la segona final, la segona semifinal. Serà Noskova-Mukova, que és un duel txec, i demà hi haurà les semifinals masculines. La primera serà Feris Zebev i la segona Sinner Djokovic.
1: Mundial. Avui, a les 10, comencen els quarts de final del Mundial amb un apassionant França-Marroc.
8: Sí, a priori hauria de ser un dels millors encreuaments d'aquesta fase, però també és un dels més tensos, sobretot a la ciutat de París, on ja es prepara un dispositiu especial de seguretat. La policia ha emès una ordre que permetrà els drons de seguretat sobrevolar la ciutat i s'ha prohibit l'ús de pirotècnia i de focs artificials. En la part esportiva, però, també es noten les tensions, per exemple, la roda de premsa prèvia al partit del seleccionador francès.
9: Vous êtes combien? Je veux pas défendre Rafael, mais si vous
8: bàsicament, Deschamps ha comentat que no podia rebre tantes preguntes, a dir que si fossin, sí,
1: no?
8: Sí, que si fossin 50 periodistes no podria respondre als 50, precisament perquè hi havia un periodista marroquí que no el podia deixar marxar sense fer-li la seva pregunta.
1: Gràcies, Laia Arnau.
6: Gràcies.
1: Carbó, com estàs?
10: Què tal? Bona tarda.
1: Què, alguna esperança d'algun canvi en el futur, encara que faltin molts dies?
10: Bé, a veure, la pregunta és de difícil resposta,
1: sí,
10: perquè...
1: T'he traït.
10: Mira, demà molta atenció a la situació marítima, és a dir, que baixaran les temperatures alhora que es complicarà la situació marítima i, clar, amb aquesta calor doncs és fàcil, no?, que les platges estiguin plenes i com ha de fer sol, doncs encara és més fàcil que allò, que hi ha gent que no li fa cas, no?, les advertències que es fan des dels socorristes, de manera que aquest seria el titular per demà. Va a menys la calor, a més l'aixafogor i a la platja, a les platges a pràcticament tot el litoral, sobretot de Barcelona i Tarragona, la situació marítima es complicarà. I déu-n'hi-do, de nou un dia com el d'avui. Clar, si no hagués existit el d'ahir, avui a molts llocs hauria estat pràcticament de rècord també. Sí. El que passa que, clar, anem acumulant. I bé, la ciutat de Barcelona, tremendo, aquesta
1: les
10: nit
1: nits,
10: de molts barris,
1: nits, sí.
10: 28, 29 graus de mínima, però clar, tinguem present que això és tan sols una petita estona. La major part de la matinada ha estat al voltant dels 30 graus, al igual que al nord de l'Empordà. També destacable ara mateix, i ara anem ja directament amb el pronòstic, les tempestes. Tempestes que afecten, per exemple, a Andorra, sobretot a la meitat sud. N'hi ha algunes també al Pirineu de Lleida, sobretot ja al Prepirineu, i viatgen cap al sud en direcció on hi ha aquest incendi que comentàveu ara, de l'Urgell. Compte perquè aquest incendi pot alterar bastant el comportament, aquesta tempesta, volíem dir, pot alterar una mica el comportament de l'incendi, de manera que molta atenció a les advertències que s'estan fent. Un incendi que, just quan la marinada ha començat aigua forta és quan s'ha activat i aquí, en aquest lloc de Catalunya, és dels pocs que quan s'amaga el sol no desapareix la matinada, la marinada, perdó, sinó que aguanta més hores i fins la mitjanit pot continuar bufant amb molta intensitat. I demà, doncs, més del mateix en general, sol, algunes tronades durant la tarda al Pirineu, temperatures mínimes sense canvis, molt altes de nou a tot el litoral, les màximes ja baixaran de manera més apreciable, si avui encara ens movíem entre els 35 i 40 graus, demà entre els 30 i 35 a la major part de Catalunya, però insistim que amb aquest afegit de més humitat i més aixafogor, cap de setmana més o menys igual, i la setmana vinent, doncs... és molt probable que tinguem de nou, no sé si una onada de calor, perquè estaria al límit això, però de nou temperatures molt altes a mesura que vagi avançant la setmana, és altament probable.
1: T'escoltarem al balcó d'estiu, Carbó, que nosaltres ens retrobem el 31 d'agost.
10: Ah, doncs que vagi bé aquest estiu i vinga.
1: Bona feina, bon estiu, quan puguis fer vacances cuida't molt, Carbó.
10: Ja, no, si aviat les començo jo també.
1: Doncs vinga, que vagi molt bé. Antoni, salut. Antoni Suárez és el control de so, el millor tècnic del món, que demà també comença vacances, se les mereix, sense ell no faríem ni seríem res. És a dir, que aguantant, Toni, fins demà. A les 1, les 7:37 d'aquest dijous 9 de juliol. Joan, què ha de sonar?
2: Dua Lipa.

0: L'artista britànica d'origen albano kosovar Dua Lipa ja sabem que fa temps que triomfa a les plataformes amb la música, però també des de fa un any que ho fa amb un podcast que és el seu propi grup de lectura, que es diu Service 95.
1: Welcome to the Service 95 Book Club with me, Dua Lipa. From the archive, here's Paul Murray, who I spoke to in
0: Aquest és un dels últims capítols, fa una setmana, que parlava amb l'autor irlandès en Paul Murray per parlar del seu llibre de Be Sting, i el que fa la Dua Lipa és convidar l'autor i després doncs, xerren del llibre i dels temes vitals que es parlen cadascun d'ells. Sí. Fa un any que el fa, i això demostra que a Dua Lipa li encanten els llibres, i ara l'artista el que ha fet és fer un pas més i ha obert la seva pròpia biblioteca. L'ha inaugurat a Oporto. La biblioteca manifesta en col·laboració amb la llibreria Lelo, un espai que, si llegeixes el web de la llibreria, diu que està dedicat als llibres que desafien el poder, la censura, l'exclusió i les narratives dominants. I en el catàleg, de moment, hi ha uns 100 llibres que ocupen un nou auditori dins d'aquesta llibreria que s'han dividit en quatre temàtiques. Poder, control, veu i memòria. Oh, entre els que s'han explicat que hi ha El conte de la serventa, també hi ha Felon, de Reginald Dwayne Betts, Fahrenheit 451, del Ryan Redbury, Un món feliç, 1984 de l'Orwell o 100 anys de soledat. I també hi ha títols de la Salman Rushdie, per exemple, o, òbviament, aquesta cita l'Olga Tokarczuk.
2: Tokarczuk, sí.
0: Doncs són aquestes les referències que almenys he pogut trobar que hi ha en
2: Bons,
0: aquesta biblioteca de la Dua Lipa. I ha dit la Dua Lipa que ampliarà sempre que pugui aquest catàleg. De fet, serà l'anfitriona del pròxim Festival de Literatura de Londres i en moltes entrevistes ja ha explicat que juntament amb la música la lectura és la seva gran passió. Aquest octubre, com et dic, serà anfitriona d'aquest London Literature Festival i el maig passat va obrir amb un discurs molt aplaudit el desè Premi Booker.
1: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages.
0: Repassava totes les ciutats i els idiomes en els que havia cantat dient que era una mica com tota la cultura i tots els idiomes que havia llegit. I sobre la lectura, en una entrevista al The Guardian, deia: "La lectura ha estat la meva àncora al llarg de cada etapa de la meva vida, des de ser noia nova a l'escola en un país desconegut, perquè ella va anar d'Albània fins a Regne Unit, fins a trobar un refugi de calma durant les gires. I sempre té un llibre entre les mans, fins i tot quan ara estava de lluna de mel a Itàlia amb el seu gran actor, el Callum Turner, el seu gran amor amb qui s'ha casat, sempre els posts d'Instagram ha anat penjant llibres que anava llegint, per exemple.
2: I no és postureig, vols dir, que li agrada llegir de veritat?
0: No, sempre ha fet molta divulgació d'això. I de fet va ser gràcies a un llibre, la novel·la Fortuna, de l'argentí Hernán Díaz, que va sorgir l'amor entre ella i el Callum Turner.
1: I've been looking forward to this conversation for a really long time. So now let's go and talk about...
0: De fet, ella mateixa va parlar amb l'autor d'aquest llibre, amb l'Hernán Díaz, en un dels seus podcasts, dient que era el seu llibre preferit. I què va passar? Com va sorgir l'amor a través d'aquest llibre? Doncs resulta que tots dos l'estaven llegint el dia que es van conèixer. Ho va explicar ell en una conversa amb The Sunday Times, en què també va admetre que gairebé

0: avançat de la llista que ha fet la Dua Lipa i aquesta història d'amor. Regina Rodríguez Sirvent, com estàs?
1: Molt bé.
0: Santi Balmes, com estàs?
2: Bé, acalorat.
0: Aniríeu acalorat, no? Mm. Aniríeu a la llibreria, no?, de la Dua Lipa, a Oporto?
2: Sí.
1: Sí.
2: Per suposat. A part és que, o sigui, jo vaig tenir un mini crash amb ella a Benicàssim, perquè se'm va creuar
0: els
2: camarins i, o sigui, em va faltar l'aire de cop i volta.
0: Sí.
2: Sí.
1: Què vas fer?
2: Res, vaig simular un desmai, però no em va fer cas. Golpe de calor.
0: Fortuna l'has llegit, tu, Regina?
1: Sí, em va semblar... Vaig sentir una entrevista sobre d'aquest home i vaig dir, buah, me'l vull llegir. Vaig començar-lo a llegir, em va semblar extraordinari, i de cop hi ha un moment a la història, això està fatal, eh? A la meitat que tot canvia. Ah. I allà va ser com, ostres, em va venir com una bajona, necessitava com una mena d'impuls que en aquell moment no vaig tenir i no vaig seguir.
0: És a dir, vas deixar mitges Fortuna.
1: Sí, però és d'una qualitat tan extraordinària que li dec seguir. Per descomptat el seguiré.
3: Igual haguessis conegut el Calum Turner.
0: Clar, i
1: amb timings no haguéssim coincidit gaire. We are not in the same page.
0: Dos minuts, va, que tenim molts temes a parlar amb la Regina i amb en Santi. Ara tornem.

0: 7:47, no podem estar més contents. La última parella de fet de la temporada. Jo crec que amb les dues persones més ocupades de... Crec que sou els més ocupats de l'any, els que heu vingut molt sovint, tampoc tant, però és que heu fet moltes coses. Regina Rodríguez Sirvent, Santi Balmés. Esteu bé, no? O sigui, és que tu no pares de fer concerts, Santi.
1: Clar, perquè estem arreplegant calés per estar uns anys sense fer res. Bueno, sense fer res, treballant, diguem, una mica, saps?
0: És així, no? Oh, sí. Però fins desembre. M'he ficat abans de les entrades.
1: No, és que, o sigui, crec que fins al 30 de desembre estem fent bolos.
0: És que algú a dalt ha dit, però que no paraven? I dic, què dius? Que no paren.
1: Sí,
2: I has començat a escriure les cançons en català?
0: Això,
1: ja està mig de l'anit, això, sí.
0: Ostres.
1: Sí, ja estic en un procés com...
0: Però on està? El procés quin
1: estic
0: és?
1: Estic en un procés que ja les he cantat i ja... Oh. I de fet, he estat, o sigui, corregit per una persona bastant totxa dins del Consorci de Normalització Lingüística i, o sigui, no sabia lo malament que parlava el català.
2: Jo tampoc, fins que el vaig escriure.
0: Però què dius? Barbarismes?
1: No, però dic... Jo puc dir, mitjanit. I em quedo tan ample, no? I és com,
0: perdona,
1: i parava la cançó, no? I jo, què? Jo, mitjanit, no? I és com, no pot ser, o sigui, quedarà fals, perquè jo... I és com, ha estat un debat bastant interessant entre qui sóc jo, com canto, i també que no vull ser el Pompeu Febre, saps?
0: Pompeu Febre.
1: Que serà el títol del segon disc. Jo diria així. Pompeu Febre. Ja ho he decidit.
0: Va, poca broma, es dirà així. Ets capaç.
1: El segon, sí. Segur, però ja ho juro.
0: És exclusiva.
1: Sí.
0: Ostres.
1: Però el primer no. El primer encara no sé com es dirà, però sí que ha estat un procés molt maco, la veritat. Ara ens, seriosament parlant.
0: Ens posem a la cua, ens posem davant de tot. Jo quan facis la primera... No, el primer concert així en petit comitè, volem ser-hi.
1: No sé si faré concerts, no ho sé. No tinc ni idea. Jo el que volia era com... Sí, m'ho he passat molt bé, he conegut, no sé, d'altres llocs de la meva psique, i m'ha portat a llocs els records, que eren records més amb la versió original que seria la catalana, no?
0: Uau, que bonic!
1: I també he estat com pensant, hòstia, podia haver dit aquest disc versió original, no?
2: Pel llenguatge com a vehicle a diferents llocs a diferents emocions i diferents records.
1: Correcte, i
2: és
1: també ets més pessimista o menys pessimista, depèn de la llengua. Això ho van fer amb un estudi amb gent bilingüe als Estats Units, que eren d'origen llatí, i es van adonar que realment doncs, eren més optimistes quan pensaven en anglès i més pessimistes quan pensaven en castellà.
0: Això és al·lucinant.
1: Sí. Ui, suposo que també hi ha una memòria emocional, no? Una fugida als seus països d'origen per segons quins drames que haurien passat, no?
0: Clar.
1: I per això suposo que tenen aquest bagatge doncs, més pessimista.
0: Però tu cantant potser te n'has anat a la infància, a moments especials, nostàlgia...
1: Sí.
0: T'has posat trist en moments?
1: Molts moments. La veritat és que no és un disc gaire alegre, ho he de dir, però...
0: Ens va donant pistes, Regina?
1: Però, o sigui, bàsicament, he volgut ser sincer, ja està, vull dir, quedar-me descansat, bàsicament.
0: Oh, quines ganes. Regina, en el teu cas, clar, passejant el llibre, crispetes de matinada...
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: Home, és a dir, ets el fenomen literari, he llegit tants titulars... dient que ho has petat, això, fenomen literari de la literatura catalana. Ho has petat? No sé com ho has viscut ni si has tingut temps de pair-ho, perquè t'has passat molt temps dient no tinc temps de donar-me'n del que m'ha succeït.
2: Clar, jo ara li deia, no?, en el...
0: Joan,
2: perdona. És que em sortia Jordi perquè ens vam veure per Sant Jordi l'última vegada. Sí. Que em va venir a veure per Sant Jordi, ho estaves com disassociada. I és veritat que des de que van sortir les calces, que estic en aquesta mena de remolí. Però sí que ara començo a... Ara que he parat, després de les crispetes i de fer tour també per tot Espanya amb les palomites, ara que he parat per reomplir-me, sí que començo a fer un zoom out i començo a evitar aquest moment, no? Perquè porto gairebé, el setembre farà 4 anys que visc en aquest moment, i ja he necessitat tot aquest temps per entendre'l i per assimilar-lo, però estic extremadament contenta. Què més puc dir?
0: I precisament volies parlar de generositat i èxit.
2: Sí, vull parlar d'això. Perquè quan em van dir que venia el Santi, em vaig recordar de l'última vegada que ens havíem vist que no era aquí, sinó que quan ens van convidar els dos a Guadalajara, a Mèxic, quan Barcelona va ser ciutat convidada per la Fèria del Llibre de Guadalajara.
0: Jo vaig estar al concert de la Bresbian i tu vas arribar més tard.
2: Jo vaig arribar, ens vam creuar.
0: Va fer un concert increïble.
2: No, però és que no només això, a mi em van posar la meva presentació a les 9 de la nit, quan literalment ja no hi havia ningú en aquell pavelló, hi havia milions de persones, i em van contraprogramar la Rigoberta Bandini. Us podeu imaginar tota la gent que va venir a escoltar Les Bragues al Sol. O sigui, molt poca. I no, però me'n recordo que abans de marxar a Mèxic ens van citar, els que anirien cap allà, en el pavelló Miss Van der Rohe. Sí. I jo estava allà, doncs, bueno, d'espectadora, veient tot, amb tots els escriptors i escriptores que aniríem, cantants i tal, i arriba un moment, quan ja marxàvem, que em ve el Santi, i em diu, bueno, què, hola, no? I va ser com un moment de, hòstia, que fort, que estic en un mateix lloc amb el Santi Balmes, i a sobre ve i em ve a saludar, perquè ens havíem vist només un dia aquí. I em va semblar un moment que a tu pot semblar normal, a mi no, i no, perquè clar,
0: em sembla que li sembla normal,
2: ja, sí, però no ens coneixíem tant, però jo et veig, no, de, ostres, que portes molts anys i que et veig damunt de l'escenari, et veig, ja, a tu i et veig damunt de l'escenari, o sigui, damunt d'un escenari simbòlic també, icònic i històric, i em va semblar com un acte generós per la teva part, perquè hi havia molta altra gent i que em vinguessis a saludar, doncs vaig pensar, ostres, i em ha servit això de flor, de, no, per, de llavor, per parlar d'això, perquè en tots aquests anys que m'ha passat aquesta cosa tan bonica, que m'ha passat aquest petit miracle, és que m'he trobat moltíssima més generositat que no pas enveges o totes les coses dolentes que sempre parlen d'aquest camí. Perquè, o sigui, a mi primer que em llegeixin el meu llibre ja em sembla un acte de generositat brutal, perquè amb els milions de llibres que hi ha, em sembla que algú que dediqui tantes hores a seure's ja em sembla una sort. I alhora parlo també, remuntant-me als inicis, quan jo no tenia ni un lector ni una lectora, que per exemple, que a persones com l'Antoni Bassas, que em va presentar Les Calces al Sol quan érem només amics i família en una nit que no oblidaré mai, i això implica un temps, una, no? que tenim més...
0: La generositat.
2: El temps i tota aquella emoció i tota aquella intenció que hi va posar, que per molt que això no hagués acabat enrere, jo me l'enduia aquella nit, que va ser per mi històrica. I també persones com, per exemple, el Joan Roca, quan jo Les Calces al Sol tenia 150 pàgines més i transformat en un dinar 4 pesava uns 17 quilos. Vull dir, no, exagero, però pesava moltíssim. I jo, el Joan Roca, també ens havíem creuat dues vegades. I jo quan li vaig dir, mira, li vaig enviar un WhatsApp després de 7 anys de no parlar, li vaig dir, mira, escolta, no sé si te'n recordes de mi, he escrit un llibre i no sé si te'l podries llegir, i si t'agradés, doncs me'l podries presentar, no? I clar, jo, o sigui, és això, no era escriptora jo encara, vull dir, no estava ni publicat, i bueno, s'anava a publicar, però més endavant. Llavors que aquell home em digués sí, que invertís els dies de les seves vacances per llegir un llibre que, no que ningú havia avalat, i que a més pesava tant que l'altre dia vam presentar a Girona, se li va trencar la cadira a la platja de Platja d'Aro, i clar, era com a mi, o sigui, m'han tendrit molt tots aquests gests de...
3: No, Pompeu plural, Febre, aquí.
0: Pompeu Febre, què has de dir?
2: Que, no, i durant tots aquests temps, tots aquests anys, doncs això, o sigui, ha sigut com tanta generositat que m'ha fet millor persona, perquè també hi ha tots aquests bookstagramers que, ostres, se'ls llegeixen, ho comenten, ho publiquen, I també entre escriptors i escriptores, que el que va passar a Guadalajara, que va ser molt bonic, que jo li deia, sembla això, Catalunya en miniatura, era que ens retrobàvem tots i tots compartíem el nostre procés creatiu amb això, amb abundància, per adonar-nos que tots partíem de llocs molt diferents, sí, i que era igual, que totes aquestes competicions i tot això que es fa, que és terrible, perquè és com molt injust i absurd comparar obres creatives, perquè no són nombres exactes.
0: Deixa'm posar la cançó, que li vull preguntar al Santi si comparteix, si ha captat aquesta, si ha notat aquesta generositat amb tants anys d'èxit. Però aquesta cançó que soni, canviem de parar un moment i seguim després. Where the winds hit heavy on the borderline, remember me to
4: to one who lives there.

0: Please see she has a coat so warm.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
2: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
3: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
1: El balcó.
4: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
5: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves? Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
6: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona i que i vaig dir, i tornaré a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. I jo vaig decidir, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.